0: esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicle.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
12: He perdut un galo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
11: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
12: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrel Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gratis!
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
5: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
6: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
6: No, para nada.
0: ¿Entonces?
6: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
7: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Doncs em sembla extraordinària aquesta cançó feta doncs, a tres mans, Abril, Pep Quimeneu, Tuifarra i Figaflaues. Ai, mareta, seguint una mica les passes de gent com la Sandra Montfort, que sentíem abans també, que ha sigut capaç de donar-li vida als passodobles o als pasdobles, doncs des del terreo i, en definitiva, doncs coses a les que no estàvem acostumats i que ens costa poquíssim d'acostumar-nos. Avui estem parlant de producte de proximitat, de coses noves que s'han anat publicant aquí a casa nostra. Abans sentíem la Mar Pujol, ara la tornarem a sentir amb aquesta nova versió que ha fet la Joina del Alvera, versió acústica amb Mar Pujol i Gato Gaso.

que donen per molt. Joina, Mar Pujol, Gato Gasso, abans sentíem Abril, Pep Jimeno, Botifarra i Figaflaues. Aquestes unions, diguéssim, sí que fan la força. I donen com a resultat cançons tan boniques com aquesta Albera, que Joina ja havia enregistrat en el seu àlbum i que ara han volgut fer una versió acústica amb la presència de la Mar Pujol. I més aliances, en aquest cas des de Reus, Silvio i Laia Cucó.

Sempre m'agrada dir-vos el mateix, eh? Sense sortir de casa ja veieu la gran varietat i diversitat que tenim en propostes musicals. Ho dic perquè a vegades un té la sensació de que només hi ha un tipus de música a Catalunya, però no és així. Ja veieu que hi ha coses molt diverses. Era Silvio, des de Reus, amb Laia Cugó, que és una ballarina, actriu, i ara, doncs, sembla ser que també cantant. Amb l'última cançó que ha publicat Silvio, des de com es deia, Reus, amb singles... com aquest Soc un museu, així es deia aquesta cançó. I un altre artista d'aquelles que ens agrada i que sempre, sempre ens agrada clavar l'orella quan publica coses noves, l'últim que ha fet és un single, ella és la Maria Arnal, això es diu Pellizco.

Doncs molts d'aquests artistes els podrem anar veient aquest estiu. Ara la passa següent que s'ha de fer, ja no només escoltar els seus àlbums, sinó que anar-los a veure en directe. Va, anem amb més coses. Volia acabar amb una cosa llarga, però no sé si tindré el temps suficient per posar-la. És que he sentit una cosa, va, sí, acabarem amb això. Nou disc de la Voodoo Children Orchestra, projecte del músic Toni Baquer, en el que cada dia entren més coses, més diferents, i a mi he estat escoltant-lo així una mica per sobre de moment. El disc es diu Kidneys Disarms i hi ha coses tremendes que van del jazz, psicodèlia. Us deixo amb això. La cançó dura 9 minuts i no tenim ni temps per escoltar-la sencera, però perquè us feu una idea de com sona aquesta Voodoo Children Orchestra. Gràcies per ser-hi, com sempre, per fer-nos costat i per ser exigents amb la bona música. Demà hi tornem, mateixa hora.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran es contradiuen sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament. Fa poc més de 24 hores que Trump va anunciar el restabliment de les converses amb Teheran de cara a la imminent reobertura de l'estret d'Hormuz a la Marina Comercial. Però de moment ni l'Iran ni cap dels països mediadors, com ara Qatar o el Pakistan, han confirmat que la taula de negociació torni a estar plena. Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
3: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
2: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. A l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda. De moment, no es tenen notícies de possibles víctimes entre la tripulació. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva.
2: La Moncloa, mentrestant, assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets.
4: El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu. El perímetre està calent, tot i que les tempestes que han caigut a la zona aquest dilluns han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura.
2: Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu, amb més vols a l'aeroport. Plataforma per la Llengua vol que el català sigui un mèrit per optar a les places MIR i que es facin classes obligatòries

0: per a aquells metges que no el parlen.
1: Així es recullen les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR impulsat pel Ministeri de Sanitat. Ho ha detallat a 3Cat Info Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua.
2: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar.
1: La plataforma considera bàsic que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències per poder atendre els pacients en català.
0: Esports, el davanter del Barça, Ferran Torres, deixa la porta oberta per marxar del club. En una entrevista a un mitjà nord-americà, el jugador valencià s'ha referit a l'interès del PSG, però ha deixat clar que té encara un any de contracte amb el Barça i que renovarà pel club laurana si demostra que el vol. Mentrestant, l'expedició del Barça ja és a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous.
1: I el Madrid ha fet oficials els traspassos dels davanters del planter César Palacios i Gonzalo al Fulham anglès, que ara entrena l'ex-preparador blanc Álvaro Arbeloa.
0: Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata de la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París aquest dimarts al matí. Iris Tió buscarà la seva quarta medalla a la final de solo tècnic.
1: En ciclisme, Sigrid Hauset ha guanyat la tercera etapa del Tour femení. La noruega és la nova líder de la classificació general. L'espluguenca Paula Blasi continua portant el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove aquest dimarts contra rellotge individual de 21 quilòmetres. I en el ciclisme masculí, Tadej Pogacar ha confirmat que participarà a la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre.
0: I en bàsquet, Xavi Pujol és oficialment ja el nou director esportiu del Barça. El Manresà, que ve del Baskonia, signa per 3 temporades i substitueix en el càrrec Juan Carlos Navarro.
3: Fins aquí les notícies.
4: Amb Enric Calpena.
5: Quan Àtila i els uns van irrompre...
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
4: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà. L'estiu és tu.
7: La llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: La nit del dilluns 19 d'agost del 1985, el propietari d'un bar de Sabadell i la seva dona estan fent neteja al local. Demà tanquen i marxen de vacances a Andalusia. Ja no hi ha cap client al bar. Sí que hi ha els dos fills del matrimoni, un nen de 5 anys i una nena de 9 mesos. Just abans que baixin la persiana, entren al bar tres atracadors. Porten la cara tapada i escopetes retallades. Hi ha una discussió, una ampolla que vola pels aires, se sent un tret i una persona cau abatuda a terra.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem una història de l'AMPA dels anys 80. En dos capítols coneixerem la història d'una altra vaquilla, un delinqüent que es diu Bernardino Ballester, alias El Nino. És l'home que ara sentireu.
3: M'he casat a la prisió, he tenido a mi hijo en la prisión, me he criado en la prisión, he perdido a mi padre en la prisión y yo todavía no he dejado la prisión.
2: El pare del Nino era un pres a qui no va conèixer. Ell va entrar a la presó per primera vegada amb 16 anys. S'ha fugat una vegada i l'han detingut 17 cops. Una vida sencera a la presó. I quan puntualment n'ha sortit, una vida a la marginalitat. En aquest primer capítol anem 39 anys enrere. Seguirem la investigació de tres crims. Trobarem escopetes de caça retallades, una partida de cartes clandestina, un Seat 1430 robat, heroïna, delators i dues víctimes mortals. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: És l'estiu de 1985. Som a la comissaria de la Policia Nacional de Sabadell. Hi ha hagut un atracament a mà armada en un restaurant de la ciutat. Els agents no saben per on començar, perquè tenen molt poca informació. Avui és dilluns 19 d'agost. L'atracament va passar fa 4 dies, el dijous 15 d'agost. Va ser al restaurant Bellavista. El Bellavista és un local gran especialitzat en banquets. És molt a prop del Santuari de la Salut, a la carretera que va de Sabadell cap a Sentmenat i Caldes de Montbui. Què en sap la policia, Judit Perpinyà?
4: Que tres homes encaputxats i amb guants van entrar al restaurant gairebé a la mitjanit, quan ja no hi havia clients i estaven a punt de tancar. Els tres lladres van amenaçar el propietari i els treballadors amb un revòlver i una escopeta retallada. Era un dia festiu, la Mare de Déu d'agost, i la recaptació de la jornada era bona perquè hi havia hagut molta clientela. Sense disparar cap tret, els atracadors se'n van endur, segons el propietari, unes 80.000 pessetes. 80.000 pessetes són 480 euros. Vist així, pot semblar poc, però som al 1985 i 80.000 pessetes són dues vegades el salari mínim interprofessional.
2: A l'amo del Bellavista li va cridar l'atenció que un cop dins el local, els tres atracadors van directes al despatx on ell guarda els diners. Un dels policies que està investigant el cas és el comissari principal Manuel Quintela. Aleshores era inspector.
5: Los compañeros, lógicamente, hablan con las víctimas, con el propietario de aquel restaurante. Y él les dice que el autor cree que es un antiguo trabajador del restaurante, que es cierto que por la forma en que se desarrollaron los hechos sí podía dar la impresión de que conocían aquello.
2: El propietari ha donat a la policia el nom i el contacte de l'extreballador de qui sospite. Però els agents troben que aquesta intuïció és una pista molt prima i de moment s'han guardat el nom al calaix. L'amo del Bellavista i els treballadors del restaurant han fet una descripció molt vaga de com eren o com anaven vestits els lladres.
4: Només recorden que semblaven joves, però no ho poden assegurar perquè duien la cara tapada. Dos portaven mocadors des del coll fins a sota els ulls i el tercer duia un passamuntanyes. Ningú va veure si arribaven i marxaven en cotxe o a peu.
2: Aquestes són totes les dades que ha pogut recollir la policia. Amb el cas Bellavista encallat des de fa 4 dies, la policia rep l'avís d'un altre atracament a Sabadell. Quan falten pocs minuts per a la mitjanit d'avui, dilluns 19 d'agost, un home truca al 091.
4: Diu que acaba de veure 3 homes que sortien de robar en un bar que hi ha a la Gran Via i que l'amo del local està ferit. Explica que el bar es diu Oasis i és a tocar de l'estació de Renfe de Sabadell Centre.
5: Llama a la policía, no sé, llama a ambulancia y tal. Vio que salían 3 individuos, uno tapado y los otros 2 ni se dio, o sea, no se fijó.
2: L'home explica a la policia que primer ha vist d'una llambregada 3 homes que sortien corrents del bar Oasis. Després ha sortit per la porta de l'establiment una dona cridant desesperadament. L'home s'hi ha acostat i la dona li ha dit que els havien entrat a robar i havien disparat al seu marit, el propietari del bar. L'ambulància arriba primer que la policia al bar Oasis.
5: Intentaron pues hacer lo posible por la vida del propietario del bar, pero no lo trasladaron al hospital, pero bueno, ya llegó en el parte médico ya ponían que exitus, no, que estaba ya fallecido.
2: Els investigadors se n'assabenten poc després d'arribar davant del bar Oasis. La víctima, el propietari del negoci, es diu Juan Manuel Díaz Jiménez, de 30 anys. Els metges expliquen per telèfon a la policia que ha mort dessagnat per un tret d'escopeta a l'abdomen. Davant del bar encara hi ha el veí que ha trucat al 091. Els agents li pregunten si pot descriure els atracadors i si ha vist cap on han fugit.
5: No nos aportó mucho. Parecían jóvenes y tal, pero no nos aportaba datos o detalles o medio de huida o algo que nos pudiera ayudar. Pero claro, había otro testigo muy importante, que fue la esposa del fallecido, del dueño del bar. Estaba muy, muy afectada.
2: Aquesta dona de 26 anys està en xoc. Els sanitaris l'atenen durant unes quantes hores i la policia la interroga ja de matinada.
4: En el moment de l'atracament, al bar hi eren ella, el seu marit i també els 2 fills del matrimoni, un nen de 5 anys i una nena de 9 mesos.
5: Todo esto ocurrió delante de su mujer y 2 hijos pequeños. Incluso a uno de ellos, más o menos, le intimidaron también los atracadores detrás de la barra para que no se moviera.
2: La dona explica que aquella hora, minuts abans de la mitjanit, ja sense clients, el matrimoni estava recollint-ho tot i netejant a fons.
5: Mes de agosto, 20 de agosto, cerraban el bar y se iban de vacaciones. Al día siguiente emprendían viaje para Andalucía, que ellos eran de allí.
2: Estaven a punt de baixar la persiana del bar i pujar a dormir al pis on viuen, que és a la primera planta del mateix edifici. Aleshores, la dona diu que 3 homes armats han entrat al bar i els han encanonat.
5: Los 3 individuos se llevaban una escopeta, otra escopeta recortada y otro un revólver. Ellos se habían tapado, uno llevaba una manga de jersey que la utilizaba como pasamontañas y los otros 2 compañeros. ¿Qué hacen? Se dirigen al propietario, le intimidan, el propietario les ofrece cierta resistencia a entregarles la recaudación, ellos le pedían la recaudación, él les daba 600 pesetas o algo así.
4: 600 pesetas son 3,60 euros.
5: Pero le pedían más dinero, le amenazaron. Él se intentó defender. En un momento dado, cogió una botella de las de allí del bar, se la lanzó a uno de ellos que le estaba intimidando con el arma, una escopeta recortada. Pues ahí es cuando se produce el disparo.
2: La dona diu que el tret ha tocat el seu marit, que ha caigut a terra i ha començat a perdre molta sang. Immediatament els 3 atracadors han sortit corrents del bar. Quan se n'anaven, els ha caigut una cosa a terra.
5: El revólver, en la huida, con la precipitación, que los hechos se habían complicado, pues se quedó allí, en el lugar de los recuperos, esa misma noche.
4: La policia ja ha comprovat que el revólver funciona. Té el número de sèrie esborrat. Saben que no hi trobaran empremtes dels atracadors.
5: No, porque iban con guantes y nada.
2: Amb el relat que ha fet la dona de la víctima, els investigadors de seguida detecten unes quantes coincidències entre l'atracament de fa 4 dies al restaurant Bellavista i aquest d'ara al bar Oasis. Els locals estan a uns 2 quilòmetres de distància. Els han atracat a la mateixa hora, gairebé a la mitjanit, just abans de tancar, quan se suposa que la caixa és plena. En tots 2 casos eren 3 atracadors armats i les armes també són molt similars.
5: En Bellavista llevaban una escopeta recortada i un revólver. Aquí llevaban 2 escopetas recortadas i un revólver. Es decir, todo pintaba que era la misma gente. Era un establecimiento de hostelería también. Es decir, era fácil de conectar, vamos.
2: Però per la policia, el detall clau que connecta tots dos casos és la indumentària dels atracadors. Concretament, una peça de roba força peculiar que els testimonis dels dos atracaments han descrit de la mateixa manera. Us recorden el comissari Quintela, que heu anat sentint, i un altre dels investigadors del cas, l'inspector en cap de la Brigada Judicial de Sabadell i membre del grup d'atracaments, Alfredo Rubio.
6: El mismo pasamontaña los dos atracos. Sí. Una manga de jersey cortada, de color azul,
5: sí, sí,
6: la utilizan
5: sí.
6: los dos atracos, sí, en, sí, las dos, sí. en los dos hechos.
5: Utilizan eso y utilizan el pañuelo, que tampoco bueno, sí, era...
2: Els investigadors creuen que l'home que duia el passamuntanyes blau de fabricació casolana és el mateix a tots dos atracaments. I els dos acompanyants, els que duien la cara mig tapada amb un mocador, també.
5: Cualquier medio que dificulte el reconocimiento ya es válido. Se ha utilizado pues la media, el pasamontañas, el pañuelo. Pañuelo no tanto.
6: Es más cómodo para ellos, más rápido, porque un pasamontañas, una media, la mitad de mi vida profesional en el grupo de robos con intimidación, el grupo de atracos. Y veía de todo, pañuelos, pasamontañas, mangas de jersey, entonces es la comodidad del encuentro. Tú una media que tardas en ponerte, pero un pañuelo te lo subes a la nariz y te tapa la mitad de la cara. Entonces, bueno, son querencias de cada protagonista, cada atracador, cada delincuente.
5: Sí, a ver, la verdad es que tenía toda la pinta, toda de que el atraco de un sitio y otro tenía que ser, había sido cometido por los mismos.
2: El veí que ha avisat de l'atracament a l'Oasis no sap cap en quina direcció han fugit els lladres. La policia ni tan sols sap per on ha de començar a buscar testimonis de la fugida.
5: Había un testigo, pero parcialmente como si no lo hubiera, porque no había visto nada, no había huellas, no había cámaras, no había nada, de nada, que nos pudiera ayudar a resolver aquel tema. En fin, lo teníamos en un principio muy crudo.
2: L'endemà de l'atracament a l'Oasis, el dimarts 20 d'agost, els policies es veuen perduts i decideixen estirar l'únic fil que tenen, aquell que havien descartat al principi per massa prim. Us en recordeu que el propietari del Bellavista havia assenyalat un extreballador seu? Doncs trauen el nom que havien desat al calaix i demanen al jutjat escorcollar la casa d'aquest home. Quan aquest home els obre la porta, els policies li pregunten on era en el moment dels dos atracaments.
4: L'extreballador del Bellavista explica que tant la nit del 15 d'agost com la del 19 d'agost era en un altre lloc i ho acredita.
5: Presunto autor de los hechos que después resultó no ser.
2: Els policies no tenen cap sospitós i decideixen tornar al lloc dels fets. Ha passat un dia i mig des de l'atracament a l'Oasis. Som al matí del dimecres 21 d'agost.
5: El Balances está debajo de un bloque de viviendas muy, muy grande. Recuerdo que fuimos puerta por puerta preguntando y al final, después de mucho insistir en unos sitios y otros, conseguimos hablar con un vecino. Y dice, sí, sí, yo escuché un golpe muy fuerte, se refería al disparo, y me asomé a la ventana. El Bar Oasis está en la Gran Vía de Sabadell, pero estos bloques de viviendas por la parte de atrás dan a la calle Covadonga. Él se asomó por esa parte y vio cómo salía un coche a una gran velocidad y hacía un giro a la izquierda desde donde él lo veía, la dirección de huida, que era muy claro que iban en esa dirección, de allí se podían haber ido a, en fin, ya sabemos lo de los caminos de Roma, ¿no? Es así, pero lo cierto es que la dirección que toman es de huida hacia esa barriada, que es Torre Romeu de Sabadell. Entonces dice, esto, Torre Romeu, hombre, eso había que mirarlo bien mirado.
2: El comissari ja sap on vol començar a investigar.
5: Torre Romeu es una barriada, es un distrito de Sabadell, digamos de las afueras, sobre un montículo. Yo creo que es un barrio que se ha modernizado mucho, que ha mejorado mucho desde el punto de vista urbanístico y en todos los sentidos. Pero en aquel tiempo no era un barrio excesivamente conflictivo, pero sí era barrio de residencia de unos cuantos delincuentes con antecedentes importantes. De hecho, había algunos complicados, ¿eh?
2: El comissari Quintela vol mirar ben mirat si els atracadors poden ser veïns de Torre Romeu.
5: Si es gente de allí, tienes que hablar con la gente de la barriada que conoce bien a la barriada, la gente y tal.
2: Aleshores el comissari fa memòria i se li acut una porta on anar a picar.
5: Pues ahora vamos a ir a ver a una persona. La persona de esa barriada, con la cual habíamos tenido una experiencia anterior policial, es decir, era otro delincuente. Bueno, se le había atendido bien, se había dado un trato, pues, como a todo mundo, correcto, porque la relación policía-delincuente, no sé cómo decirlo, a veces es, bueno, hay una buena comunicación y ellos tienen sus códigos. Y cuando están agradecidos por algo, pues a veces te lo devuelven, ¿eh? Yo sé que meses antes este hombre había estado detenido, se fue muy agradecido del trato, trato nada, porque era el trato personal, el, pues a lo mejor de invitarle a un café, a una botella de agua, mientras charlabas con él de cosas, pero se había quedado muy, muy agradecido. Había salido de prisión hacía mucho tiempo, tenía mucho miedo de volver y debió pensar que por el trato que se le había dado, por eso no iba a ir, pero es que no iba a ir porque no le tocaba, no, no tenía que volver. Pues eso, con este compañero, después de hablar con el vecino, digo, pues nos vamos a ir a ver hasta a este hombre.
2: El migdia del dimecres 21 d'agost, el comissari i un altre policia es truquen a la porta del pis on viu aquest, diguem-ne, delinqüent agraït.
5: A ver, a este hombre le digo, fulano, ¿se ha habido un atraco? ¿Sabes algo? Me dice, sé algo. Dentro de media hora nos vemos en un sitio. Bueno.
2: I al cap de mitja hora, efectivament, en un lloc que el comissari no en revele, es troba amb el delinqüent agraït. Sense gaires preàmbuls, aquest home li diu que l'atracament a l'Oasi l'han fet dos nois que viuen o que freqüenten el barri de Torre Romeu. Diu que un és Pedro Mimbrero i l'altre Bernardino Ballester, aquest últim conegut amb l'àlies del Nino. Els policies saben que el delinqüent agraït els podria estar enganyant, però se'n refien i el tenen per un home molt ben informat del que passa a Torre Romeu. Al comissari li sona un dels dos noms.
4: Pedro Mimbrero Rubio, de 21 anys i nascut a Sabadell, el té fitxat la policia.
5: Algún robo con intimidación. El Pedro ya sí tenía con nosotros nada, un par de, nada, tres detenciones, tampoco tenía mucho.
2: De l'altre nom, el Nino, la Policia Nacional de Sabadell en sap menys coses.
5: Tenía un antecedente, no era conocido para nosotros, uno por un tema de un hurto.
6: Empezaba.
5: Sí, estaba entrando un chico joven.
4: Quan el busquen als arxius policials, veuen que Bernardino Ballester Corrales té 17 anys i va néixer a Manresa, i que l'any passat el van detenir a Barcelona per un furt i el van condemnar a 4 mesos de presó.
2: La Policia Nacional de Sabadell en senten a parlar ara per primer cop, però l'acabaran coneixent molt bé. El comissari Quintela, satisfet amb els dos noms que li acaben de donar, comença a pensar com detenir-los, i de seguida es veu venir un problema. Si no saben res del Nino, on el poden buscar? El comissari ho planteja a l'home que li ha donat els noms i ell, novament, s'ofereix a ajudar la policia.
5: Bueno, pues esa misma noche ya preparamos un operativo en un club de Alterne, en Paret del Vallès.
2: El comissari, acompanyat de més agents, tots de paisà, se'n va en aquest prostíbul de Parets. El delinqüent agraït és a l'interior del local. Els policies veuen que en un moment determinat ensopega amb un noi. Ho ha fet expressament. És el senyal que han pactat perquè el comissari identifiqui Bernardino Ballester, el Nino. Minuts després, els agents detenen el noi, que els deixa fer sense oposar-hi gens de resistència. No és conscient que un home l'ha delatat. Mentrestant, aquesta mateixa nit, un altre equip d'investigadors intenta trobar Pedro Mimbrero per la zona on viu.
5: Lo localizamos en las inmediaciones de su domicilio, allí en la barriada de Torromeu.
2: Pedro Mimbrero també es deixa detenir sense resistir-s'hi. La policia trasllada els dos detinguts cap a la comissaria en cotxe i en el trajecte, el Nino i Pedro Mimbrero parlen amb els agents.
5: Confiesan los hechos, tanto el atraco del bar Oasis como el de Bellavista.
2: No només això, sinó que els dos detinguts donen la informació que encara li falta a la policia.
5: Enseguida nos dijeron quién era el tercero. Después de detener al Nino en Paredes del Vallés, ahí en la barra americana esta, y haber detenido a Pedro en el Torromeu, fuimos a buscar a casa del tercero, que era uno que apodaban el Pelas.
6: Vamos, el Pérez del Pelas.
2: Els dos detinguts han explicat a la policia que Manuel Pérez el Pelas també viu al barri de Torre Romeu i els han donat l'adreça.
5: Fuimos a su casa de madrugada, a las 5 o las de la madrugada. Llamamos a la puerta, nos abren los padres de la puerta. Nos pareció muy buena gente, esa familia. Nos invitaron a pasar. Este hombre estaba durmiendo en una habitación con otros hermanos. Y me acuerdo que cuando lo despertamos, se despertó sobresaltado, diciendo, Nino, Nino, ¿qué pasa, qué pasa? Ni estaba el Nino ni nada, pero quiero decir que en su conciencia debía estar pues lo que acababan de cometer 48 horas antes.
2: Se l'enduen detingut i el busquen als arxius policials.
4: Té 26 anys i va néixer a la província de Sevilla.
5: Era un tío prácticamente blanco, que decimos nosotros, cuando no tienen antecedentes o tenían otra tontería. No era gente conocida. El Pelas pues era un tema de la mili.
6: Era un desertor.
5: Uno que no se ha presentado en la mili.
6: No se ha presentado en la mili, o en un permiso, bueno, pues, sí. Lo que antiguamente se llamaba deserción.
2: Manuel Pérez també confessa de seguida haver participat a tots dos atracaments i admet que un dels dos locals el coneixia especialment bé.
5: És el que havia sido trabajador del restaurante Bellavista.
2: El propietari del restaurant no anava desencaminat quan deia que el lladre havia de ser per força un exempleat seu.
5: El testigo nos había dado una información buena, por una parte, pero se equivocado de persona.
2: Les tres detencions s'han fet 6 dies després de l'atracament al Bellavista i 2 dies després de l'atracament a l'Oasis. Els tres arrestats a comissaria relaten els fets davant dels investigadors.
5: El modus operandi que tenían ellos pues era buscar un restaurante donde pensaban que había dinero, esto sí lo comentaron en sus propias declaraciones, pensaban que había una recaudación de importante, nada, pues se encapuchaban previamente, se tapaban el rostro, se habían hecho con unas armas.
2: El Nino diu que ell era el del passamuntanyes fet amb un tros de màniga blava, la peça que ha permès a la policia connectar tots dos casos. Fins aquí, el relat dels atracadors i el del propietari del restaurant concorden. La policia els pregunta per l'atracament al Bar Oasis.
5: Tenían un vehículo robado previamente, un 1430, creo que era de color verde. Entonces, ahí se produce el disparo. Entre la calle Gran Vía y la calle Covadonga, donde tenían el vehículo, hay un pasaje que comunica. Y entonces salen huyendo para ahí y se van en el coche.
2: Els investigadors volen saber on són les armes i on és aquest SEAT 1430, o com diu el policia, el SEAT 1430, de color verd, robat. Els detinguts declaren que de cotxes en tenien més d'un.
5: Las armas, los mismos detenidos nos indicaron dónde las tenían escondidas en el campo, nos condujeron a ellas, se recuperaron las armas, se recuperaron los pasamontañas, los vehículos también, se hizo alguna inspección ocular en los vehículos, se encontraron huellas de ellos.
2: Pel que fa a les armes, això és el que aconsegueixen esbrinar.
5: El revólver no nos dicen de dónde ha salido. Ahí protegen a alguien, a quien no querían implicar ya más. Bueno, nos quedamos sin saber de dónde había salido aquel revólver, que además tenía la numeración borrada. Pero las otras armas sí que pudimos identificarlas, procedían de un robo en una vivienda. Habían entrado y se habían apoderado de dos escopetas de caza. ¿Qué hacen los después? Pues las recortan, procedimiento más o menos habitual.
2: Som a l'any 1985. Molts atracadors porten escopetes de caça retallades.
5: Porque una escopeta de caza tiene un cañón muy largo, abulta mucho. Una escopeta recortada son 40, 50 centímetros como mucho. Es mucho más manejable, cómoda y fácil de ocultar.
2: Encara que estiguin retallades, la munició es la mateixa.
5: Sí, sí, son cartuchos de caza.
6: El cartucho se abre, se expande su salida y le tuvo que destrozar el lateral y el derecho del abdomen, pues estaba sangrando, bueno, que no aguantó llegar al hospital, la víctima.
2: Un dels tres detinguts, Pedro Mimbrero, confessa que ell va ser l'autor del tret que va matar el propietari del Bar Oasis. Mimbrero diu que l'arma se li va disparar accidentalment.
5: En este caso, es verdad que el dueño se resistió, por lo menos no hacía lo que ellos querían con tanta facilidad, y que en un momento dado cogió una botella y se la lanzó a Pedro, que es el que le estaba intimidando más cerca. En su declaración lo que relata es que fue el propio impacto el que provocó el disparo. Bueno, esta es una versión, otra puede ser que la reacción ante el botellazo es decir ¡pum! Ara disparo jo, no sé.
2: Malgrat aquest dubte, la policia dona per resolts tots dos casos. Quan el comissari Quintela tanque les dues carpetes per enviar-les al jutjat, és molt conscient que no hauria pogut fer aquest gest si no fos per l'ajuda del qui n'hem dit el delinqüent agraït.
5: Esta persona que sí que te pone un poco sobre la pista. Esto ha pasado mucho tiempo, esta persona ha fallecido, si no igual no había contado la historia como la he contado.
2: Es una persona agradecida.
5: Eso es, sí. Un agradecimiento que a mí me supo a gloria, pero que en fin, yo creo que era desproporcionado. O sea, que yo no le hice ningún favor para que él me hiciera uno tan grande. Es una consecuencia de un trabajo policial anterior, ¿no? De esa relación con los delincuentes que siempre existe, que esto muchas veces no trasciende, pero muchas veces pues les ayudas, incluso pues con algo económicamente, te viene a decir, oye, estoy muy mal, y les das algo para un bocadillo y esas cosas. Bueno, eso forma después parte de su mentalidad, de su código, y a veces son agradecidos.
2: Som als anys 80, l'heroïna fa estralls.
6: Un cigarro en un momento dado con el mono que tenían les tranquilizaba mínimamente, porque siempre los llevábamos al médico y estábamos con roinoles, o sea, para que pudieran dormir por la noche tranquilamente.
4: El roinol, de què parla l'inspector, és el nom comercial d'un medicament d'acció ràpida contra l'ansietat i l'insomni, amb efectes anestèsics.
6: Entonces, en un momento dado, cuando estaba hablando con ellos, el ofrecerles un cigarro, eso era un mundo para ellos, abría el cielo. Que se sienten muy agradecidos en estas ocasiones.
1: Crims. Amb Carles Porta.
0: Crims reals a Catalunya Ràdio.
2: Tots tres detinguts ingressen a presó preventiva.
4: Mimbrero i Pérez a la Model. El Nino a la presó de joves del barri de la Trinitat de Barcelona. Recordeu que té 17 anys, és menor d'edat civil, però som al 1985 i la majoria d'edat penal són els 16 anys.
2: Els jutgen 2 anys després dels fets, el 1987, i els condemnen. La notícia surt al diari Avui.
1: La secció tercera de l'Audiència de Barcelona condemna Manuel Pérez Torres i Pedro Mimbrero a passar 21 anys cada un a la presó per haver comès els delictes d'atracament amb homicidi, utilització il·legítima de vehicle i tinença il·lícita d'armes. El tercer condemnat, Bernardino Ballester, li imposen un càstig de 7 anys perquè consideren que no va participar en l'homicidi i, a més, era menor d'edat.
2: Avui ja no existeixen ni el restaurant Bellavista ni el bar Oasis.
4: El Bellavista el van enderrocar. Ara, allà al costat, hi ha la protectora d'animals de Sabadell. I el bar Oasis, de la Gran Via de Sabadell, ha canviat de mans. Ara és un kebab que es diu Pita Bar.
2: L'inspector Rubió encara no sap que amb un dels condemnats per aquests dos atracaments, Bernardino Ballester, àlies El Nino, s'hi haurà de veure les cares unes quantes vegades més. Acaba de començar una llarga història del gat i la rata. Situem-nos ara 2 anys després de la sentència del Bellavista i l'Oasis. Som a la primavera de 1989 a Barcelona. A les 3 de la matinada del divendres 12 de maig, la Policia Nacional rep l'avís que un home ha mort a trets en una partida de cartes clandestina.
7: Este tipo de partidas, por supuesto, no son legales, tratan de que la policía no nos enteremos de dónde se ubican, cambian habitualmente de sedes, entonces no son casinos al uso, por supuesto. Todo lo que no estuviera en casinos es juego ilegal. Entonces de aquellas, pues efectivamente había partidas ilegales. ¿Quiénes las organizaban? Pues grupos de, no delincuentes, pero bueno, en principio gente de Lampa, que tenía sus reglas, tenía sus comisiones, daban sus permisos a quién sí y a quién no para organizar este tipo de partidas. Siempre había alguien de estos grupos organizados vigilando la partida, porque efectivamente ha habido muchos atracos a estos tipos de partidas, porque había mucho dinero en la mesa de las partidas, se jugaban muchos millones.
2: El tiroteig que ha acabat amb la mort d'un home ha passat a l'Eixample, al Club Messina, 2 travessies per sobre de la Sagrada Família.
7: Calle Córcega, en su número 516, segundo piso, es un club que de diario y normalmente, en horario normal, se dedica a dar clases de flamenco, sevillana, y demás. Es un club social, por decirlo de alguna manera. Y por las noches, al estar vacío, en esos momentos había una partida de cartas, conocida en aquella época como La Señora, que es una especie de póker.
4: La Señora es un joc de cartes similar al blackjack que es juga en baralla anglesa.
2: La policia se'n va de seguida al Club Messina i troben un home mort estès a terra ensangonat.
7: Ben le tenía 2 disparos, uno en el hombro y el otro en el pecho.
2: Dins el local, al costat del cadàver, hi ha 8 persones que asseguren ser testimonis presencials dels fets. Són els que han trucat al 091. Amb ells, la policia intentarà identificar la víctima i reconstruir què ha passat. Primer interroguen una dona, es diu Teresa, i explica que és allà perquè l'han contractat per fer de cambrera durant la partida.
4: La dona explica que fa una mitja hora 2 homes han entrat al local i han demanat uns combinats. Ella els hi ha servit i aleshores s'han posat a parlar amb el noi que feia de porter de la partida. La cambrera diu que la víctima és aquest noi, el porter.
7: Hay una especie de barrita de bar allí en el club y se ponen a tomar unos cuba libres y están hablando con un tercero que posteriormente sería la persona fallecida, el alemán de 25 años de edad. Alemán, alias el alemán, porque había nacido en Alemania. Entonces, nosotros creemos, por uno de los testigos de los hechos, una señora, camarera de la partida, que podría tratarse de el portero de esa partida, el que estuviera cuidando de que nadie ajeno a la partida entrara allí y causara, pues bueno, un atraco, un robo, cualquier tipo de jaleo. Nosotros suponemos esto, porque los dos autores de los hechos se quedan hablando con él simplemente. Y en un momento dado, de la, una discusión acalorada con el alemán, pues empieza, se sacan las armas y se escuchan tiros, disparos. El alemán cae al suelo, un charco de sangre, y los otros dos salen corriendo del lugar.
4: La cambrera diu que els dos homes que han entrat portaven pistoles i que li ha semblat que tots dos han disparat, no sap si dos, tres o quatre trets contra l'alemán.
2: Els altres set testimonis que els investigadors troben al local s'identifiquen com el president del Club Messina, l'organitzador de la partida i amics de l'un i de l'altre.
7: Había muchos testigos, algunos lograron largarse de la partida, pero quedaron por allí el presidente del club y algunos amigos de este señor presidente y el organizador de la partida también, que estaba allí en el lugar, tal Pucci. Y le llamaban el Pucci porque apellidaba Pucci. Y bueno, pues comentaba eso, que estaban allí jugando y tal, partida de cartas con la gente y demás, que había llevado a varios amigos que le colaboraban con él. Un tal El Colchón, otro se llamaba El Tango, otro El Ojito, todos tenían apodos. Después había otros dos o tres más, quiero recordar, pero ya son nombres normales, Juan, el Manolo y tal.
4: L'organitzador de la partida, conegut com a Pucci, és qui ha avisat de l'homicidi i està col·laborant amb la policia perquè no tem cap càstig important. El joc il·legal és una infracció administrativa i sap que, com a molt, li poden precintar el local i confiscar-li la taula de joc i les fitxes.
2: L'organitzador de la timba i els seus amics refermen el relat que ha fet la cambrera. Tampoc estan segurs de qui ha disparat i de quants trets hi ha hagut. Confirmen que la víctima és un noi conegut com l'alemán que feia de porter i afegeixen dues coses més.
4: Diuen que després del tiroteig, a la sala del bar, els dos homes no han marxat de seguida, sinó que un d'ells, abans de fugir, ha entrat un moment, pistola en mà, a l'habitació on hi havia els jugadors.
7: Entra en la habitación donde se estaba celebrando la partida de cartas y amenaza ahí a todo el personal que había, 8 o 10 personas, de que no se movieran, no dijeran nada y que se tranquilizaran, que no lo siguieran. Y no dijeran nada a la policía, por supuesto.
2: La segona cosa que afegeixen aquests testimonis és que d'atracament no n'hi ha hagut. L'home que ha entrat a la sala de joc per amenaçar els jugadors no ha agafat els diners que hi havia sobre la taula.
7: Pues parece que por lo menos habría un millón de pesetas en lo alto de aquella época.
4: Un milió de pessetes són 6.000 euros.
2: La policia ha començat a registrar el Club Messina i ha trobat de seguida una pistola al terra de la sala on hi ha la barra del bar. Se l'enduran per buscar-hi empremtes, però ja sabem que no és l'arma del crim perquè és simulada. Pregunten als testimonis que estan interrogant si la pistola és d'algun d'ells. Tots diuen que no i que no saben qui la portava. Els investigadors creuen que se la podien haver deixat els dos agressors o que podria ser de la mateixa víctima.
7: Al ser portero de una partida de esta enjundia, tuviera también un tipo de arma, no real, pero pues para poder intimidar a cualquier pesado que viniera allí a la partida, por lo que fuera, atracar o tal y demás. Podría ser d'ell perfectamente.
2: Ja heu sentit que els testimonis han parlat d'entre 8 i 10 persones jugant la partida dins d'una habitació del pis a porta tancada. Però admeten que en el moment dels fets al Club Messina hi havia més gent, gent que ha fugit just després del tiroteig.
7: Teresa comenta que había unas 25 personas y, hombre, imagino que a lo mejor, claro, hay gente pululando, entrando y saliendo, porque los 25 no creo que estuvieran todos en la timba. Entrarían, saldrían y tal.
2: Els investigadors fan aquesta deducció perquè saben com funcionen aquestes timbes clandestines.
7: Estamos hablando de partidas que duran días, semanas. Incluso se ha comentado que alguna partida de la señora había durado hasta 40 días. No quiere decir que una persona esté las 40 días allí, pero bueno, la partida en sí no se interrumpe, entran unos, se ponen otros, salen, dormirán un rato, comerán, se drogarán, vuelven, así durante 40 días. Los viejos de la época comentan que se han llegado a jugar vehículos, casas, incluso mujeres. Se oye de vez en cuando, hasta la mujer se jugó, el tío este y tal, lo perdió todo. Y bueno, montantes. Nosotros hemos intervenido en numerosas ocasiones partidas ilegales y ahí los montantes de dinero que podría haber en lo alto de la mesa, pues eran muy, muy suculentos y muy, muy grandes. Normalmente estas mesas son redondas y tienen una ranura en el centro y cada partida había que meter 1.000 o 5.000 pesetas para empezar a jugar la partida. Esas son las comisiones que se llevaban los organizadores de las partidas. Entonces, los organizadores de partidas siempre tenían que ir a este tipo de clanes a pedir permiso para organizar la partida.
2: La policia interroga un altre empleat habitual en aquestes timbes.
7: Había un guardacoches en la calle, que era el que aparcaba los vehículos a la gente que venía a la partida.
2: La declaració que fa l'aparcador de cotxes la mateixa nit dels fets serà decisiva per la policia. Explica que era al carrer i que ha vist arribar i marxar els dos agressors en un cotxe que conduïa un tercer home. Diu que aquest tercer home no ha pujat al Club Messina, que ha esperat els altres dos dins el vehicle i al carrer. L'aparcador té bona memòria.
7: Y este sí que se dio cuenta, y no, y así nos lo hizo llegar, de la matrícula del vehículo. Y a partir de ahí ya empezamos a investigar.
2: Amb la matrícula, la policia troba de seguida qui és el propietari del cotxe. És un veí de Barcelona que es diu Germán. El localitzen quan han passat 13 dies dels fets i el detenen.
4: El Germán declara que ell només va portar dos coneguts al Club Messina, que els va esperar fins que van sortir i que no sap res del que va passar dins.
7: Y mira antecedentes de él, digo, pues es un delincuente habitual. Nada, nada.
2: Encara que es desvincula dels fets, el Germán dona una informació molt valuosa a la policia. Els diu qui eren els dos homes que van portar al Messina. El primer nom que diu és aquest.
7: Juan Arnedo García. Este se le ha conocido en el ambiente de ellos y policial como Juanillo.
2: És un veí del barri de Torre Romeu de Sabadell, el barri d'on eren els tres detinguts pel cas Oasis i Bellavista. Els investigadors s'adonen que el Juanillo, de 39 anys, porta un mes i mig fugit.
7: Fugado de Lérida 2 desde el 30 de marzo del 89. Estos cuando se les daban tercer grado ya no volvían.
2: La policia de Sabadell té ubicat el Juanillo en un grup de la barriada de Torre Romeu relacionat amb el joc il·legal.
7: El Juanillo era un individu de dedo fácil. Siempre andaba con tiros, tiroteos y demás. Y el barrio y esta gente que se dedicaba a organizar partidas, a atracarlas también.
2: Els investigadors troben plausible que el Juanillo, fugat de la presó i relacionat amb el joc il·legal, sigui un dels autors dels fets. Ara els falta saber qui era el segon agressor. El Germán, el conductor, diu a la policia que es diu Bernardino Ballester, però tothom el coneix com el Nino.
4: Així que sent aquest nom, a l'inspector Rubio li ve al cap aquell noi de 17 anys que va detenir el 1985, fa 4 anys encara no, en un prostíbul de Parets del Vallès, per dos atracaments a mà armada i un homicidi a Sabadell. De seguida comproven que fa 3 mesos que està en llibertat. La condemna era de 7 anys en total.
2: Ja tenen dos sospitosos, el Juanillo i el Nino. Tenen fotos de tots dos perquè tots dos tenen antecedents. Els agents convoquen els testimonis del Messina a comissaria i els ensenyen les fotografies.
7: Y efectivamente los identifican como los autores de esa noche de los disparos ahí en el Club Messina. Y el Nino, alguien comenta que lo había visto en alguna partida, en otra ocasión, fuera de Barcelona, concretamente en Sabadell.
2: Comença la cerca del Juanillo i el Nino. Primer van, esclar, al barri de Torre Romeu, a Sabadell. Però allà no hi ha ni rastre i els investigadors s'adonen que s'estan amagant i que no serà fàcil localitzar-los. Mentrestant, arriba a comissaria l'estudi de balística.
4: Amb l'autòpsia al cos de l'alemán, els forenses van poder recuperar les dues bales que li havien disparat. Segons balística, són del calibre 45.
2: Als investigadors també els arriba un informe de la policia científica.
4: Han pogut treure empremtes de la pistola de fogueig que van trobar al costat del cadàver. Les empremtes són del Nino.
2: Els agents continuen buscant durant dies el Juanillo i el Nino sense èxit. I de sobte, una casualitat. A mitjans de juny, els investigadors veuen que el Juanillo entra manillat a la comissaria de Sabadell. Agents de Seguretat Ciutadana l'han detingut per uns fets que no tenen res a veure amb el Messina. És un cas que ha passat al barri de Torre Romeu.
7: Juanillo era de gatillo fácil, sacaba la pistola enseguida. Se aceleraba a la mínima. A él se le detiene en junio, el 11 de junio, al Juanillo, porque amenaza a un individuo en el barrio y se le interviene un revólver del calibre 45. En el barrio tiene un jaleo con un conocido y un quítame allá esas pajitas, pues se liaron tal y el otro sacó en arma. El individuo amenazado consigue darle dos guantazos y quitarle el revólver y nos llama a la policía. Subimos ahí al barrio, el Z, y por supuesto detiene a Juanillo e interviene el arma. Entonces, a partir de ahí ya, con el tema del revólver, del mismo calibre que el del Club Mesina, pues se llega a la imputación del tema del Mesina al Juanillo.
2: Un rampell violent ha posat el Juanillo en mans de la policia. El detenen com a presumpte autor material dels dos trets que van posar fi a la vida de l'alemán, el porter de la timba.
7: Y el último que falta por detener, Bernardino, que el Nino, que es muy escurridizo.
2: La policia el continua buscant al barri de Torre-Romeu.
4: Hi van unes quantes vegades durant dos mesos. No li troben mai. Però fent preguntes, els agents s'acaben assabentant que el Nino es va casar a la presó quan complia condemna pel cas Bellavista i Oasis.
2: Els policies pensen que això els pot donar una pista per trobar-lo. Per saber qui és la seva dona i on viu, se'n van a buscar informació del casament. Es comencen a mirar els papers i de seguida descobreixen un detall que els deixa molt parats.
6: El Ignasi García Clavel fue su padrino de boda.
4: El Nino li va fer de padrí de casament un alt càrrec de la Generalitat. Ignasi García Clavel és el gerent de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.
2: Fem un parèntesi per explicar per què un alt càrrec de la Generalitat va acabar fent de padrí de bodes del Nino. Ara García Clavel té 81 anys. Quan va conèixer el nuvi en tenia 42, però se'n recorda bé.
8: Veig que des de joventut faig moltes coses pels joves, però des del paper. I no tinc contacte directe amb la gent jove. Llavors li proposo al Javier Hernández Moreno, va ser el primer director general de Catalunya de presons, li proposo si puc anar, encara que tinc un càrrec de la Generalitat, en el meu temps lliure fer de voluntari al barri de la Trinitat, on hi havia la presó de joves. I llavors allà em posen a treballar, a fer classes. De fet, hi vaig a fer classes. Que passa que a la presó, un cop entres, el menys important és el que vas a fer. El més important és escoltar la gent i aproximar-t'hi. Sense un bonisme tonto, perquè a vegades la gent confon això, no? Ai, pobrets els presos, no, pobrets els presos, no. N'han fetes, que passa que si mires la història de cadascú, dius, i per què jo no puc haver arribat aquí també si hagués tingut les mateixes circumstàncies que han tingut ells? Llavors vaig a petar amb un grup de dragadors d'Hospitalet. La gran majoria morts pel SIDA, recordem que la dècada dels 90 va ser tremenda, tremenda. El Bernardino no en formava part directament del grup, però segurament se m'aproxima a través d'aquest grup i entro en coneixement amb ell.
2: En aquell moment, Bernardino complia condemna pels atracaments del restaurant Bellavista i el bar Oasis.
8: I llavors una mica ell em posa efecte i, bueno, jo d'alguna manera poso efecte a tots aquells joves que intentava ajudar, no? I aleshores, en una ocasió em diu que es vol casar i si jo querria ser su padrino de boda. Li vaig dir que sí, que no hi tenia cap inconvenient. I vam fer el casament a dintre la presó del barri de la Trinitat. Vam fer una celebració allà amb el capellà que el va casar i li vaig entrar al menjar per la celebració amb permís de l'autoritat competent. Eren panets diversos, de diverses coses i dolç. És a dir, pastís de casament, per exemple, això sí. Ens van deixar estar 4 hores o 5, i a la seva companya, que això es feia amb tots, no era amb el Bernardino només, podia estar 24 hores amb ell. Vull dir, llavors, això era molt humanitzar molt la situació.
2: García Clavel creu que el Bernardino el va voler de padrí pel tracte que tenia amb els interns.
8: Ell veu que, no amb ell sol, sinó amb d'altres, he tingut una relació propera i amb gent difícil, perquè no sé per què, potser em veuen, no sé, em veuen capaç, el director que hi havia aleshores de la presó, diu, oi, te mandaré un grupo que, bueno, aquí dentro es buena gente, a veces la lía, pero no tinguis por que te'n sortiràs. I jo m'hi relaciono igual que d'altres. El que passa que ell, potser al saber que no tenia recolzament familiar suficient...
2: García Clavel sap que fora de la presó el Nino té una xarxa familiar molt prima. El seu pare es va passar mitja vida a la presó i va morir entre reixes. No el va conèixer. El Nino el va criar una àvia.
8: L'abuela que el cuidava, això em sona molt. Ho puc dir que sí, que era així. No el recordo com un home conflictiu a dintre, i després el recordo rialler. Tot i la seva angoixa i la seva pena, no, a dintre no, era com si l'oblidés. Jo crec que tenia alguns dèficits importants, no solament afectius, que els tenia, òbviament, sinó que jo crec que tenia alguns problemes psicològics significatius. Perquè aquesta alegria que explico que tenia dintre era un punt d'inconsciència, també. No era ben bé conscient de la magnitud de la tragèdia general de la seva vida, no?
2: Ara que ja sabem com es va forjar l'amistat del Nino amb en García Clavel, tornem on érem. Havíem deixat la policia buscant en els papers de matrimoni del Bernardino un possible domicili on trobar-lo. Veuen que la seva dona es diu Montse i és de Rubí. Aquesta serà la pista definitiva.
7: Nos vamos a Rubí, al domicilio de los suegros, y allí se le detiene.
2: Detenen el Nino a Rubí el 23 d'agost, 3 mesos després dels fets. La policia porta el Juanillo i el Nino a una roda de reconeixement. Els testimonis presencials del Messina els identifiquen sense cap dubte com els autors dels trets. El Germán, el conductor que va portar els seus dos companys al Messina i els va delatar, queda en llibertat. La policia pren declaració al Nino.
4: El detingut explica que la nit dels fets, a les 11, va quedar amb el Juanillo per anar a Barcelona des de Sabadell. Y subraya que cuando eran al Messina va a disparar en defensa propia.
7: Dice que lleva una pistola de fogueo. Y Nino declara que estaban allí tranquilamente tomando una copa y de golpe y porrazo aparecen 4 o 5 personas allí que se lían a tiros con ellos y ellos se tienen que defender de esos tiros y salen corriendo, que no sabe qué pasó, si hubo algún muerto, ¿no? Que ellos no, que ellos salieron de allí corriendo. Que le dijo a Juanillo, vamos, vamos corriendo. Y le dio la espalda a Juanillo y ya no vio nada más. Él, por supuesto, nunca nadie ha corroborado esa teoría, que hubiera allí otros 4 o 5 que se abalanzaron sobre ello.
2: Después de escoltar al Nino, el inspector Rubio se imagina cómo podría haber estado la película de los fets.
7: Yo creo que en principio parece que se vio envuelto en el tema. Que Juanillo le diría, Nino, venga, vente, vamos a dar una vuelta a Barcelona, y que no supiera a dónde iban y surgiera el tema, sí. Después a lo mejor se lo comentaría al cabo de la noche, porque si salen a las 11 de la noche de aquí de Sabadell, hasta las 3 de la mañana llegar al lugar, habrían bebido, drogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y posiblemente sí que pudiera saber finalmente a qué iban y demás, oye, vente para acá que vamos a ajustar cuentas con este, el tonto este o tal, no sé cómo serían el alemán y ellos, de otras partidas o lo que fuera. Entonces yo me inclino más a que la discusión viniera por ahí, ir a cantar la, como se suele decir, la gallina a las 40 aquí al alemán por otro tema que hubiera habido en otra partida. Un escarmiento porque alguien se metiera en otra partida a la que habían tenido permiso o derecho a estar. Yo creo que fue un tema de piques entre organizaciones, gente que daba los permisos para las partidas, estas tuyas, estas mías.
2: La policía considera que ya té prou proves per tancar el cas i la investigació acaba aquí. El Juanillo i el Nino ingressen a presó provisional. Un any i mig després del crim, el novembre de 1990, es fa el judici per l'homicidi del Messina a l'Audiència de Barcelona. Així explica el cas l'agència EFE.
1: Segons el fiscal Juan Arnedo, alias Juanillo, un conegut organitzador de joc il·legal, i Bernardino Ballester, alias Nino, es van posar d'acord per advertir i castigar una banda rival. Cap a les 3 de la matinada del 12 de maig del 1989, Juanillo, Nino i una tercera persona, aquesta última sense accedir al local, es van presentar al Club Messina del carrer Còrsega, on es jugava una partida del joc conegut com La Senyora. Un cop a dins del club, Juanillo i Nino van tenir una discussió amb la víctima, l'encarregat de seguretat de la sala il·legal de joc, conegut com l'Alemán. La discussió va derivar en una baralla en el transcurs de la qual Juanillo va ferir de gravetat la víctima amb un revòlver. Nino també va disparar diversos trets amb una pistola de fogueig, mentre Juanillo va tornar a disparar amb foc real contra l'alemán, que va morir. Davant del tribunal, Juanillo i Nino han justificat l'ús de les armes en defensa pròpia.
2: Al Juanillo el condemnen a 8 anys de presó per homicidi i tinença il·lícita d'armes. Al Nino li imposen una pena de 3 anys per encobriment.
4: Aquesta és la tercera condemna per Bernardino Ballester. El van condemnar per fur quan tenia 16 anys. Per l'atracament al restaurant Bella Vista i haver participat en l'atracament amb homicidi al bar Oasis quan en tenia 17, i ara, amb 21 anys, per haver encobert l'homicidi del Club Messina.
2: Ara l'inspector Rubio ja coneix una mica el Nino i sap que relaciona amb delinqüents del barri sabadellenc de Torre-Romeu.
7: Son gente que se juntaban habitualmente entre ellos, o sea, no es que estuvieran en grupos estancos. O con Pedro, con Manuel, fue un momento dado. En este momento fue con Juanillo, el día de la joyería. Bueno, depende cómo le tercie. Si es que de aquella, vamos, pasa que esto es un mundo. Nosotros que estábamos en el grupo de atraco, aquí había grupos que, vamos, para hacer vaquillas ahí, para hacer 40 películas del vaquilla aquí.
2: El policia ha parlat de la joieria, que és un altre cas on està implicat el Nino. Aquest us l'explicarem el capítol següent. L'inspector Rubio i Bernardino Ballester es tornaran a trobar. Avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims. Guió, Judit Perpinyà. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Cigarettes and chocolate milk. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El ministre espanyol de l'Interior defensarà avui la gestió que ha fet Espanya de la crisi migratòria a Ceuta. Amb les crítiques prèvies de la majoria de països de la Unió, Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs europeus el compromís d'Espanya en el control de les fronteres europees. Marlaska es trobarà aquest matí per videoconferència amb els seus homòlegs del Consell de Ministres d'Interior de la Unió Europea en una reunió convocada per Espanya arran de l'entrada massiva de persones a Ceuta que va desbordar les forces de seguretat i la capacitat de reacció de la ciutat autònoma. De la reunió amb la crisi a Ceuta com a únic punt de l'ordre del dia en sortirà, entre d'altres mesures, la intenció de reforçar les fronteres exteriors de la Unió. I és que les imatges de la gernació incontrolada entrant a Ceuta per terra i per mar sense cap oposició van provocar l'alarma a moltes cancelleries europees, fins al punt que una vintena de països encapçalats per Itàlia van criticar la política migratòria espanyola. Només França, el Regne Unit, Portugal, Irlanda i Luxemburg van fer costat a Pedro Sánchez i es van oposar a suspendre Espanya del Tractat de Schengen. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Quim Balaguer.
3: Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant malgrat el desmentiment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses.
2: L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils.
3: El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, tot i que les tempestes de les últimes hores que ha caigut a la zona han ajudat a les feines d'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna altra ruta segura.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners que han volgut cancel·lar el viatge. Augmenta la sinistralitat laboral a Catalunya. Segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, s'han registrat 60 morts en accidents laborals durant la primera meitat de l'any, 11 més que en el mateix període de l'any passat.
3: Han augmentat sobretot les víctimes in itinere, és a dir, en el trajecte d'anar o tornar de la feina. N'hi ha hagut 17, 7 més que l'any passat. Carles Pérez d'Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, ho relaciona amb la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
4: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques.

0: ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic i una dependència excessiva del cotxe.
1: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments.
2: Esports, el davanter del Barça, Ferran Torres, deixa la porta oberta per marxar del club. En una entrevista a un mitjà nord-americà, el jugador valencià s'ha referit a l'interès del PSG, però ha deixat clar que té encara un any de contracte amb el Barça i que renovarà pel club blaugrana si demostra que el vol. Mentrestant, l'expedició del Barça ja és a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous.
1: Les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández han guanyat aquest dimarts la medalla de plata en la final del programa lliure per equips del Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París. Aquest matí, Iris Tió buscarà la seva quarta medalla a la final de solo tècnic.
2: Siegfried Hausgaard ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení. A més, la noruega és la nova líder de la classificació general. Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres. També en ciclisme, Tadej Pogacar ha confirmat que participarà a la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre.
3: Fins aquí les notícies.
4: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
3: A la Fonda ens agrada veure i menjar, però també fer-la petar.
4: Parlarem de gastronomia.
3: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
4: La Fonda.
3: D'una a dues.
4: Vinga, va, la...
5: Com més calor fa,
6: més fresca et fem la tarda.
5: Les millors tardes d'estiu
6: són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
7: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, home, res de bo.
2: Doncs mira, el que fa bona feina és el convidat d'avui, l'Abel Pronyonosa. Un escultor que no només fa escultures, sinó que també fa habitacions de gel.
1: Com que habitacions de gel?
2: Habitacions de gel.
1: Habitacions de gel?
2: Sí.
1: No s'hi pot pas dormir a 20 sota zero.
2: Bueno, depèn de la son que tinguis.
1: Hòstia, quina fred!
2: Sí, noi, sí, noi, sí, noi. Sí.
1: M'he constipat només de pensar-ho.
2: Avui l'Arnau també ens parlarà sobre un coblet que es diu El vestit d'en Pasqual.
1: Bueno, un moment, encara tinc el cap amb això de les habitacions de gel. A veure, dorms amb, sobre el gel, no? O sigui, el cul et toca el gel?
2: A veure, això no li preguntis, eh?
1: Collons, si li preguntaré.
2: No, li preguntis. Ah, també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada, i dedicarem el capítol d'avui al puro.
1: Al puro?
2: Al puro.
1: Al puro?
2: Al puro, collons, al puro, que no hi sents.
1: Al puro, puro de fumar.
2: Ojo, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el banyer!

0: Permeteu-me començar recordant que Mariano Rajoy, l'any 1996, quan era ministre d'Administracions Públiques, va ser portada de la mà i prou ben valorada revista El Fumador. Home. Una portada on se'l veu a ell amb trajo i una corbata més discutible que la seva trajectòria política, aguantant un puro en una mà.
1: Home.
0: Ojo, eh?
1: Feiu.
0: Què?
1: No podem veure això.
0: Aviam, no acostumem a posar imatges en aquesta part del programa.
1: Va, peio.
0: Però es pot fer una excepció, si voleu, sí. Portada de l'any 96 de la revista El Fumador amb Mariano Rajoy. Mireu-lo. Guaita, quina finta... Mare de Déu, senyor.
2: Hòstia!
3: Mare de Déu.
2: No sembla ni ell.
0: No.
1: Aquest home no està bé.
0: No. Aquí no se'l veu bé.
3: Hòstia, però se sembla en Pere Aragonès, eh?
0: Una mica.
2: És veritat.
0: Sí.
1: Per això et dic que no està bé.
0: No. Fixeu-vos el titular. Paraules de Rajoy. Diu, fumar és una virtut. Al costat d'una altra afirmació no menys important que diu, demostrat, la nicotina activa la memòria.
2: Hosti, noi.
1: Tornaré a fumar.
0: Sí. No, segons la...
2: Però va anar perdent molt, no?
0: Sí. Escolta, segons la revista El Fumador, si veieu que l'avi s'oblida les coses, l'únic que heu de fer és donar-li un puro i que fumi.
3: Que li callos. Que li callos per l'avi.
0: Després d'aquest punt científic, ara sí, anem a la història del puro.
3: Això ho van inventar els cubans.
1: Collons de cubans.
0: Es fumen puros d'abans de que existissin els cubans. Els maies, o els taïnos, civilitzacions que habitaven a l'actual illa de Cuba i altres zones del Carib, fa més de 2.000 anys, ja cultivaven plantes de tabac i fumaven puros. Ho feien com a tractament medicinal i també per acompanyar rituals, festes, celebracions, no?
3: Fumar és una virtut. Sí. Ho va dir en Rajoy.
0: Sí, senyor. I abans els nens fumaven un puro per la comunió.
1: I tant.
0: Sí. Això s'ha perdut, també.
1: Sí.
0: El 1492, quan Colom i la seva colla arriben a Cuba, els espanyols exporten els puros i el tabac arreu del món, també a Catalunya, on es va posar tan de moda que al segle XVII, atenció, a les confiteries de Barcelona, on venien pastissos i bombons, també podies comprar-hi puros com un dolç més per acabar els àpats.
1: Veus que bé?
0: Es fumava a tot arreu, i quan dic a tot arreu, vull dir a tot arreu, eh?
1: TV3.
0: A TV3, bueno, no existia TV3 al segle XVII, però si hagués existit, si hagués fumat, perquè, atenció, es fumava a les esglésies.
3: Mare de Déu, senyor.
1: I el capellà no s'emprenyava? No,
0: és que el capellà també fumava.
1: Oh, collons, oi.
0: Mentre oficiava la missa, eh? T'imagina? Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: El vostre esprit. No te la planquis, passa-ho.
0: Sí, home, és una altra manera de repartir el cos de Crist. Poder aniria més gent a missa.
2: El costo de Crist.
0: El costo de Crist, m'agrada.
3: Blasfems. Són uns blasfems.
0: En una reunió del 1673 a Barcelona, el bisbe va haver de posar-se seriós i demanar a la comunitat que es reprimissin una mica. Sí, paraules textuals del bisbe.
4: Com que l'ús del tabac s'ha fet tan freqüent entre persones eclesiàstiques que es fuma fins i tot a les esglésies, o el que és pitjor, assistint al cor, processons i darrere l'altar, demanem als eclesiàstics que s'abstinguin del tot de prendre tabac a les esglésies mentre s'oficia la missa.
1: El cos de Crist
3: i el puro de regal.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: A banda de Mariano Rajoy, hi han hagut molts altres presidents al món que han fumat puros.
1: Oh, i tant.
0: Per exemple, Fidel Castro, no?
1: Clàssic, un clàssic.
0: No?
1: I tant.
0: Que a banda de fumar puros, també té un rècord bastant curiós. És el president que ha patit més intents d'assassinat.
2: Què
0: dius?
2: Es viu o és mort, en Fidel Castro?
0: Home, és mort.
2: Mort
0: ja fa 10 anys que és mort.
2: Va
0: morir el 2016. Però, a veure, que podria haver mort molt abans, eh? Perquè el van intentar assassinar 638 vegades.
2: Hòstia!
0: Ara!
3: Com et quedes?
1: Ha d'arribar un punt que t'hi acostumes, suposo.
0: No. Sí. Quina rutina, què has fet avui?
1: Mira, avui m'han intentat matar un parell o tres de cops. Entre anar a fer el cafè...
2: Mirant a buscar el pa,
1: i
2: la de la fleca me volia clavar el ganivet.
0: Un dels plans de la CIA per assassinar Fidel Castro tenia precisament com a protagonista un puro, no? L'estratègia era, era regalar-li una capsa de puros abans enverinats.
2: Mira, això ho va pensar la CIA?
1: Tots, sí. Una colla de gent,
4: I rato que havíem fotut la reunió per discutir això,
0: Què fotem? Era un dels plans de la CIA, però que finalment no es va materialitzar.
1: A vegades el sobrevalorem, sí. El de la CIA.
0: Sí.
1: Perquè enviar-li una caixa de puros enverinats a Fidel Castro...
4: Home...
0: D'on venen? D'Estats Units, però si els fabriquem aquí a l'Havana.
4: Jo soc en Fidel Castro i no sospito res, eh? Vull dir, presidente, la CIA le ha enviado una caja de puros de regalo.
1: Porta.
4: Venga, que me los voy a fumar todos de golpe. Idiota.
0: Doncs mira, si us fa gràcia l'estratègia dels puros enverinats, heu de saber que també es van plantejar, atenció, enviar-li un puro explosiu.
1: Molt maco.
0: Com de marca Acme.
4: Com aquells cigarros de fer bromes.
0: Sí, clar. Els dels dibuixos animats.
5: Sí.
0: Fidel Castro fumava i té el rècord d'intents d'assassinats, però el rècord de puros fumats segurament l'ostenta un altre president. Winston Churchill.
2: Oh, i tant.
0: Sí. Es calcula que el primer ministre anglès va fumar uns 1.600 puros al llarg de la seva vida.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: De què va morir aquest home?
1: De vell.
0: Sí. Li van caure els pulmons a terra.
4: Es van passar un puro.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Savi per conèixer, un artista que es dedica a l'escultura, concretament. Podem trobar obres seves per Catalunya, però també a Xina o a Suècia. Precisament a Suècia és on hi va fer una de les seves obres més diferents, diguem-ne. Una habitació de gel.
2: Això m'interessa.
1: Avui, sí?
2: No li preguntis, eh?
1: Sí. Què li ha de preguntar?
2: Collons, et dones amb el cul a terra tocant el gel?
1: Bueno, ara li preguntarem. Sí. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Abel Prunyonosa.
2: Bravo.

0: Abel, benvingut, què tal?
1: Sí. Bé.
0: Bé. Mira,
1: sí.
0: Sí? Com? Nerviós?
1: No, no es nota, no?
0: No? Sí, estàs nerviós? Sí?
1: Una miqueta.
0: No us entrevisten gaire, els escultors?
1: Depèn una miqueta, clar, si ja tens una mica més de volada, però bueno, jo que sóc un escultoret, pues poder...
0: Un escultoret, eh?
1: Sí.
0: Està bé, com a definició. Acosta't una mica més al micròfon, Abel.
1: Sí.
0: Què has esmorzat avui?
1: Què he fet? Mira, un pa de pessic del meu pare.
0: Pa de pessic?
1: Sí, sí, que fa meu pare, que realment li queda de conya, o sigui que...
0: Bé. Sí.
2: El primer dia... Sí.
1: El primer dia, no, al bord de la nevera.
2: Ah,
1: i llavors, bueno, després el poso a la torradora i...
0: Pa de pessic a la torradora,
1: ah, mira, pues queda guai.
2: No, no, ho guardo a la nevera i després ho provaré.
1: Sí, sí.
2: Perquè si no queda sec, que no te'l fots ni...
1: Aquí està l'assumpte. Ah. I clar, com que s'ha d'allargar...
2: El seu escultor.
0: Sí.
1: És la vida de l'escultor.
0: És la vida de l'escultor, eh? Allargant el pa de pessic. Ja, més o menys...
1: Així de tu.
3: Ja t'ho ha explicat tot.
0: A veure, l'any 2024 vas anar a Suècia a construir una habitació de gel. Digues, digues.
1: Sí, de seguir, res, t'he portat una...
0: Ah, m'has portat una escultura?
1: Sí. Oh. Una coseta...
0: Mira que maco!
3: Oh, xulo! Oh.
0: Ho deixarem aquí a la taula perquè em sembla preciosa aquesta escultura.
4: Ara haurem de fotre una vitrina.
0: És un cargol.
1: Sí, metalero.
0: Metalero, sí, boníssim. Perquè en comptes de cap té una mà fent el signe del metal, una mica, eh? És preciós, això.
1: Merci. Que
3: bonic.
0: És molt bonic. Abel, t'agrada el metal a tu, eh, que sí?
1: Sí, de tota la vida, sí, és el que he escoltat, escolto més clàssic, any més gran.
0: Mentre treballes, que escoltes metal?
1: No, música clàssica.
0: Clàssica.
1: Sí, bàsicament, sí, sí, a mi... El que et dic.
0: Són dos gèneres musicals, no? Vull dir, música clàssica i metal. No, no escoltes res entremig, eh?
1: És com, no, hosti, tipus reggaeton i tal, no.
0: No.
1: No, no, no.
0: Vas als dos extrems, tu.
1: Sí. Sí, sí.
2: Pop.
1: Depèn del dia.
2: Música pop, tampoc.
4: No.
1: No,
4: no t'ha dit metal o...
0: Habanera?
4: És que voleu insistir en coses. No us diuen que no demà al començament.
0: Anem a lo que li interessava al Xuriguer. L'any 2024 te'n vas a Suècia a construir una habitació de gel.
1: Sí.
0: Com arriba aquest encàrrec?
1: Això a través d'un amic meu, en Jordi Claramunt, que ell s'hi dedica, o sigui, ha fet més coses. Llavors, bueno, va sortir l'oportunitat. Ell ha fet moltes vegades, no sé si coneixeu el bar de gel que hi ha a les Torres Mafre, que es diu...
0: No.
2: Bueno, no he sentit de parlar, jo.
1: Si aneu, sí.
4: Doncs,
1: nosaltres moltes vegades hem fet les reformes i això, i l'acurat.
0: Sí.
1: I arrel d'aquí, que en Jordi s'ha mogut molt més per diversos països, no? O sigui, Andorra, Suècia, Suïssa, o sigui, sí. Ha fet un fotiment.
4: Sí, sí, sí.
1: I aquella, bueno, va sortir a l'Ice Hotel, que és el més important de sembla, del món o del mig d'Europa.
0: Sí.
1: I llavors va haver aquesta oportunitat de dir, hòstia, com ho tens, tal? Va ser com, doncs vinga, va.
0: I vas anar a dissenyar una habitació allà, sí, amb gel, eh?
1: Sí, de fet el disseny el va fer en Jonas Johnson, que és suec. Ell va fer el que és el disseny que estava inspirat en l'Orient Express.
0: Sí.
1: I llavors nosaltres érem els matxaques.
4: O manobra, tu vas anar a fer de manobra allà. De gel.
1: Sí,
0: manobra,
1: sí.
0: Del gel.
1: Sí, sí.
0: Però és com estrany, no? Treballar el gel. És fàcil? És difícil?
1: Com tot el material té les seves pros i contres, no? O sigui, realment, com a material és collonut. Perquè, clar, tu pensa que, jo que sé, tens un bloc, ara pesa.
4: Sí.
1: Però, clar, llavors treballa amb motosserra, normalment.
0: Yeah.
1: Motosserra, gúbies... Però el guapo també és, jo que sé, o sigui, si has de soltar dos peces...
0: Sí.
1: Allò se solda amb aigua.
0: Clar, clar.
1: Ah. Se separa la noia, sí, sí.
4: Ah, clar, clar.
1: Sí, sí.
0: Una mica d'aigua i
1: queda... Llavors queda congelada i vas construint. I realment, com a experiència, és brutal.
0: I quan aguanta? Perquè, clar, entenc que es pot desfer això.
1: Sí. Aquest isotel, clar, pensa que això està al Pol Nord.
0: Sí.
2: Clar.
1: I llavors, aquestes habitacions en concret són 14, que hi ha el que és l'isotel fixa. Llavors, és com un macrocongelador, de manera que t'aguanta tot l'any. Després, quan arriba l'hivern, fan el Winter Hotel.
0: Sí.
1: Llavors fan 14 més, però a fora. I llavors allò sí que construeixen i aguanta el que aguanta. O sigui, de cara al maig, que ja comença la primavera, es comença a desfer tot. És un espectacle, eh?
0: Sí, sí, sí. Veure com es desfà el teu hotel ha de ser preciós.
2: L'ésser humà...
0: Sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, som curiosos, perquè això entenc que la gent van allà i paguen per dormir,
1: sí,
0: allà
1: dintre.
2: Sí, clar, clar, clar.
0: Què val dormir una nit allà?
1: La nostra, que era una suite, eren 1.400 al nit.
3: Com ara?
2: Sí, sí. Ja em fotreu congelador de casa.
1: sé si és experiència.
0: 1.400 la nit, i a quina temperatura estàs a dins l'habitació?
1: Menys 10, menys 14, una cosa així.
4: Collons, però,
5: un arpó,
4: Però, a veure, deixa'm... Perquè jo sóc de Torroella de Montgrí i no acabo d'entendre això.
5: Bueno, encara ni que fossis de... Tira. No, vull dir que tot costa.
4: O sigui, jo com a client, arribo a l'hotel. Hola, bon dia, bon dia.
1: Ben abrigat.
4: Vull una habitació.
5: En català no t'entenen, bro?
4: Bueno, vull una habitació. Em donen aquesta, 1.400 euros. Molt bé, suposo que ho pago. Sí. Llavors, què? El llit, tinc un llit allà dintre?
1: Hi ha llit.
4: De gel?
1: Sí, o sigui, la part de fora és de gel.
4: Sí.
1: Però dintre hi ha el matalàs.
4: Hi ha un matalàs. Ah.
1: Sí, però igualment et donen... Clar, a veure, és una habitació que és un decorat. Llavors, al final, no pots ni jugar cartes, ni... O sigui, no és una habitació d'hotel que...
0: No és còmode.
5: Si tu dius a la dona, anem a fotre... No. Deixes la canalla als sogres i anem a fotre una nit d'hotel allà.
1: A darrere...
5: Es desfà tot amb la... Saps?
1: Sí, però el que és el lavabo, sí que hi ha una petita sauna. Llavors...
4: Allà pot passar de tot.
5: Allà sí. Has d'anar a la sauna.
0: No? I has dormit, tu, no? Ho has provat?
1: Aquesta la vaig estrenar, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: La vas acabar de fer i vas dormir allà.
1: Sí, era part del tracte.
0: I vas aguantar o et vas fotre a la sauna?
1: No, em vaig quedar, i tant. Sí. Et donen un sac d'aquells tèrmics.
4: Sí, és clar.
1: Sí. Després de la currada, i tant.
0: Sí. Anem als inicis, aquí és on has arribat, perquè hi ha escultures teves repartides pel món. Recordes en quin moment decideixes ser escultor?
1: Devia ser cap al 2002. Jo estava, de fet, vaig començar a estudiar química.
0: Química,
1: Sí. Imagina't, o sigui, jo era ciència, volia saber el perquè de la vida, volia fer bioquímica, de per què les reaccions químiques, com et transforma el cervell, no? Allò.
4: Em fas pensar tant en mi?
0: Sí.
4: Fali.
1: I després d'això, bueno, res, sempre de petit m'ha agradat dibuixar.
0: Sí.
1: I està la facultat de química i la de Belles Arts per allà. I dic, hòstia, bueno, amb una amiga vam fer una visita al seu nòvio que estava fent INEF i Belles Arts, i em va dir, hòstia, pues prova de compaginar les dues, no? I em vaig apuntar, sí. Vaig començar a fer Belles Arts allò com a hobby, sí. I ara que vaig tocar l'escultura va ser fins aquí la química.
0: Sí.
1: Vaig intentar compaginar les dues un temps, però al final...
0: I en quin moment dius, soc escultor? Perquè, o sigui, si tu estudies medicina o que tens el títol, soc metge.
5: Ets metge. Mm.
0: Però autodefinir-te com a escultor és una mica pedant, no? Jo soc escultor.
1: Bueno, al final és com qui és cantant, no? O qui és... Jo el que no dic o no diré és artista.
0: No ets artista.
1: Yeah. Artista, al final penso que t'ho han de dir a tu. O sigui, tu autodefinis, jo soc artista,
0: sí.
1: Bueno, això s'ha de decidir...
0: No, en coneixem no. Uns quants que s'ho
4: sí,
0: diuen.
4: Ja t'entenc, ja t'entenc. Sí.
1: Jo al final el que faig...
5: Et fotríem una llista que deies per...
1: No, clar, i aquí està. Jo el que faig al final són escultures, que siguin art o no, això ja depèn de la gent, o sigui, del criteri comú. O sigui, jo...
0: Escultures que n'hi ha algunes que han arribat a la Xina. Com arriben a la Xina les teves escultures?
1: Bueno, això perquè el meu germà hi viu allà.
0: Ah.
1: Fa 13 anys, ara farà 14, ben bé. I jo vaig estar visquent un any allà, el 2015, sí. I res, bueno, vaig estar, com que ja teníem una miqueta de... Clar, tinc el meu germà, doncs era fàcil.
4: Era una base.
1: I bé, llavors, durant aquell any vaig poder fer exposicions, clar, conèixer gent interessant, va ser tota una experiència guapa. No per viure-hi, jo m'estimo molt el meu poble.
4: Bueno,
0: quin és el teu poble?
1: Bueno, el meu poble. A veure, jo soc nascut a Barcelona.
0: Barcelona, és un poble preciós.
1: Sí.
5: És un poble gran.
1: No.
5: És un poble gran.
1: El tema és que jo, això, als 14 anys vaig anar a viure dins d'amunt,
0: sí.
1: I ara farà 10 anys que estic a Sant Pol.
0: Sant Pol.
5: Mira.
1: Llavors el meu poble per mi és Sant Pol de Mar.
4: Sant Pol de Mar.
0: I treballes allà també? Tens el taller,
1: sí.
0: A Sant Pol?
1: Sí, ara m'he agafat un taller allà al carrer Nou, que bueno, tot just començo ara, eh?
0: Sí.
1: O sigui, tinc el taller a casa dels meus pares per fer, si he de fer servir de radial i tota la història, el mantinc allà dins d'un, i després el meu taller propi,
0: Tens les primeres escultures que vas fer a la teva carrera guardades a casa dels teus pares, les has llançat?
1: Sí, en tinc alguna. No, que va.
0: Estàs content del primer que vas fer?
1: Sí, perquè de fet, sí. La veig i dic, hòstia, doncs mira, no està malament. Realment, clar, veure, ara li veus mil fallos.
0: Sí.
1: Però, bueno, realment estic molt, molt content d'haver fet el canvi de deixar la química, que era molt interessant, però realment... Sempre dic que al final l'he d'estudiar la vida i l'estic visquent d'una altra manera.
4: Ah, molt ben dit, això.
0: Sí, senyor.
4: Hauríem de tenir una guitarra.
5: És que maco.
0: Escolta, he estat remenant una mica per la teva pàgina web. Tens una marioneta del teu pare?
1: La idea era fer la família i fer titelles, sí, sí, titelles personalitzades.
0: Ah. O sigui, vas fer una marioneta amb la cara del teu pare.
1: Tinc la de mi mare encara per acabar.
0: Sí.
1: I volia fer això.
0: Sí. És un punt inquietant, eh?
1: Deixa'm és que, sí, per mi les titelles tenen aquest punt. Hi ha una cosa que es diu l'Uncanny Valley, que és la... el Valle... en castellà és el Valle Inquietante, que li diuen.
0: Sí, eh?
1: Que era aquella cosa que quan ja comencen a assemblar-se massa a una persona física, és aquell punt que crea aquella atracció i aquella angoixa, o aquella, aquell rebuig.
0: Sí, sí, aquella, sí. Aquella a mi em passa això amb algunes escultures.
4: A mi em passa
0: sí.
4: Amb el cap de la Núria Feliu, això. És inquietant.
0: El real?
4: No, el real, el pobrot.
6: Home, el gegant, no?
4: El gegant. Ah, però és aquell. Amb això em provoca una cosa rara.
5: A mi en Salvador Illa.
0: Sí.
5: Però no el gegant, eh? Ell.
0: No hi ha pas gegant d'en Salvador Illa.
5: De moment no, jo l'espero, eh?
0: No, home, no.
5: M'agradaria molt.
3: Poc em falta.
0: No sé.
5: No, ets viu, eh? Quan te'l fan, no has pas de morir.
0: No, està clar. Hi ha alguna escultura que se t'hagi resistit, Abel? Que no te n'hagis ensortit? Alguna prova que no...
1: Així no, normalment sempre li acabes trobant la manera. Sí.
0: I alguna escultura que diguis, hòstia, que popularment la tenim molt comprada però no la suportis? Miquel Àngel, el David de Miquel Àngel...
4: Apa, aquí!
0: No, pregunto, no ho sé.
1: És que és fa lleig de dir.
4: Clar.
1: Aquesta, bueno.
0: No es pot criticar el David de Miquel Àngel, per exemple?
1: No, el vaig veure, és una passada.
0: És una passada, és molt grossa. Sí. Jo també hi vaig anar-hi i vaig dir, hòstia, que ets baixet, nano, aquí.
4: És petita.
0: Sí.
5: Això em va passar amb Marc Gasol, a mi.
0: Sí. Quins materials treballes normalment, per la gent que no et coneix?
1: El que faig normalment és modelat en fang, sí. Després faig un motlle i després el passo a resines, i si hi ha diners, es passa a bronze, però això ja és més difícil.
0: Si hi ha diners. Anem als diners, perquè aquí qui són els teus clients? Per qui treballes?
1: He fet treballs, bueno, encàrrecs per algun decorat d'alguna pel·li, a part d'això de l'Hotel de Gel, després, jo què sé, decorats... És que bàsicament te'n vas a sempre o treballa per fer producció d'això, de decorats i històries sí. D'aquestes.
0: Però milionaris amb calés que diguin, no. Ui, una escultura, això no passa.
1: Això sí que passa,
0: sí.
1: Però bueno, a mi de moment quatre cosetes. Un encàrrec que també em farà gràcia que he de fer... Em van demanar per un ginecòleg.
0: Sí. Sí.
1: Una reconstrucció... Clar, és per donar classes.
0: Sí.
1: Llavors, clar, et demanen fer la vagina amb uns llavis, allò. Llavors, clar, allò és per fer classes, per fer retallades, o sigui, per fer...
4: Està bé.
1: Vaginoplàstia.
4: Sí.
1: Llavors, clar, és un encàrrec que dius, hòstia... Pues, sí. Clar, era amb l'escultura.
0: Ha de ser realista. Has de fer un escultor que et faci una vagina realista.
1: Clar, llavors ha de fer amb silicones, clar, són materials que clar, tu han de fer expressament.
0: Sí.
1: I són encàrrecs que dius, hosti, però clar, hi ha coses així, tipus, jo què sé, o ninos, o històries d'aquestes, que vas a mirar i moltes vegades intervé la mà d'un escultor.
4: Clar.
0: Veus, no havia pensat en això.
5: Tampoc, eh?
0: Sí.
4: Ja n'hem après un altre avui.
0: Sí.
5: Passa gent interessant aquí, ens expliquen coses que...
1: Inclús per fer motllos de... O sigui, models de... Per fer piercings. Perdó. També, jo què sé, tens un nas, tens una orella, llavors tot allò que és de silicona estubet, doncs allò, clar, has de fer la reproducció, o sigui, l'original en fang, motllo, reproducció amb silicona, i llavors tens allà per fer pràctiques i no cal punxar les orelles de...
5: Ah, veus, això està bé.
0: Doncs busqueu i rebusqueu les escultures de l'Abel Prunyonosa, perquè aquest cargol és meravellós.
4: És guapíssim.
0: I jo el que he anat veient per la pàgina web m'ha fascinat. Com vas de català, Abel?
1: Bé. Bueno.
0: Anem a posar-lo a prova.
1: A veure...
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula i tres definicions i m'has de dir què vol dir la paraula. La d'avui és piulots. A. Piulots. Dolor viu de dits, produït pel fred intens.
4: Collons, quina fred que fot. Fes el favor d'encendre el foc que tinc piulots.
0: B. Piulots. Terme científic que s'utilitza en medicina per descriure els primers plors que fa una criatura quan neix.
5: Ha pesat 3 quilos i mig i els piulots eren forts i sense mucosa. Capacitat pulmonar correcta. Bons piulots.
0: C. Piulots. Llum de color taronja que porten els tràilers de més de 6 metres als laterals per delimitar bé la caixa.
8: L'Esteve no ha pogut arrencar el camió. S'ha quedat sense bateria perquè li havien quedat els piulots encesos.
0: Endavant, Abel.
8: No he tingut molta credibilitat, crec.
1: O a la C, segur que no. Piulots. Mira que jo diria que és la B.
0: Doncs és la A.
9: Passa res.
0: Mira, si mai fas una escultura de gel, has de saber això. Hòstia, tinc piulots, se m'estan refredant.
4: Oi, fa mal,
0: Sí, collons, si els piulots es veu, que foten, es veu que foten tan mal. Sí. Presidents de la Generalitat de Catalunya, el 133è, l'hem dit fa una estona.
1: Però, oi, ja, no?
0: 132è.
4: Hem fet gestos.
3: Què hem fet?
1: Ostres.
5: Sabem qui vols dir.
0: Pere Aragonès. No passa res, Abel.
1: Tinc el cap, però...
0: No és la primera persona a qui li passa. Abel, doncs gràcies per acompanyar-nos.
1: I mira que és de Pineda, aquest home.
0: És veritat, és del Maresme, com tu. Sí, senyor. Fort aplaudiment per l'Abel Prunyonosa.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu portal i omple el formulari. Podràs comprovar que l'Arnau Tordera realment existeix.
4: A veure, sisplau, no parlàvem del puro avui.
0: Sí.
5: Encara de rato que no s'ha dit res del puro.
0: Bueno, un moment. Mira, Arnau Tordera, precisament, ens has de parlar d'alguna cosa amb la Laia.
10: Certament. Us he de parlar dels puros.
0: Els puros. Tu fumes puro o no?
10: Jo no fumo.
0: No fumes.
10: Però qui sí que fumava era en Pasqual.
0: En Pasqual? Qui és en Pasqual?
10: Un personatge conegut arreu per la seva peculiar forma de vestir i d'anar pel món. Un ésser estrafolari a tots nivells i que, evidentment, fumava puros.
4: És mal.
10: Però no se'ls fumava de manera convencional. Se'ls fumava amb xemeneia. Avui parlem d'un altre couplet, aquest força conegut, publicat el 1923, El vestit d'en Pasqual. I atenció amb el títol perquè molta gent l'anomena El vestit.
0: I no és El vestit,
10: no? No és El vestit.
0: És El vestir.
4: El vestir.
10: A referència a això, El vestir, a la manera de vestir d'aquest tal Pasqual.
0: Però qui és aquest en Pasqual? Qui era?
11: La veritat és que no ho sabem, Peyu, però qui ens podria donar alguna pista és l'autor de la lletra de la peça, en Joan Misterio.
0: Misteriós, dius?
10: Joan Misterio. Bon nom artístic aquest,
0: I tant, i tant.
10: El seu nom verdader era Joan Casas Vila i va ser un dels responsables principals a l'hora de normalitzar la llengua catalana al couplet d'inici del segle passat.
0: Molt bé.
3: Hola, quin campió! Misterio!
4: Misterio!
10: La lletra de la peça fa un retrat d'aquest estrafolari personatge de ficció que combina els colors i les peces de roba de la pitjor manera possible, però és justament això el que el fa únic i atractiu.
0: Mira.
11: I qui va escriure la partitura del vestit d'en Pasqual va ser justament un manlleuenc, en Joan Viladomat.
0: Sí.
11: I sembla que tenia certa predilecció per les lletres vinculades a l'acte de fumar.
12: Mando espero al hombre quien yo quiero.
10: Jo ara et donaré una dada que t'agradarà.
0: Això ho ha escrit un de Manlleu?
10: Ho ha escrit, no només ho ha escrit un de Manlleu, Joan Viladomat, autor del Fumando Espero, manlleuenc.
0: Què dius ara?
10: Va estudiar a la Salle de Manlleu.
3: Oh!
0: O sigui, a la mateixa escola que vaig estudiar jo.
10: Exactament.
0: Va estudiar-hi el senyor que ha escrit la lletra de Fumando Espero.
10: No, la lletra no, la música.
0: La música. Que encara és més difícil.
8: No us ho van explicar, això, a l'escola?
0: Això a la Salle no t'ho diuen quan entres. T'ensenyen el Pare Nostre i tal, però això no ens ho van dir.
10: El Fumando Espero i el vestit d'en Pasqual són possiblement les peces més famoses de Joan Viladomat, però en té d'altres que van ser força exitoses ara fa 100 anys. Per exemple, la sardana Catalunya plora.
4: Maquíssima.
10: Dedicada a la mort d'Àngel Guimerà, o el tango de la cocaïna.
4: Maquíssima.
5: Boníssima. Okay. Perdó.
0: És que és una barreja d'estils i de coses.
8: Toca uns temes?
0: Sí, no?
5: Sí.
0: O sigui, el mateix tio que ha escrit Catalunya plora ha escrit Fumando Espero.
10: Eren homes polifacètics aquella època.
0: Està bé.
10: I sí, en efecte, en Viladomat li agradava la vida, diguem, bohèmia. Gastar calés i allargar les dits fins a la matinada. I en riu tant de les estrelles del rock.
11: Ep, Arnau, però al marge de les seves aficions va ser un gran compositor, eh?
10: Sí, home, això no té res a veure. Un grandíssim músic. Escoltant justament la peça que a continuació sentirem, ens adonarem del seu domini de la melodia i de la forma musical, i també del coneixement dels estils més aclamats de l'època. De fet, la peça, El vestit d'en Pasqual, és un foxtrot, el trot d'en Fox, un estil nascut als Estats Units a inici de segle XX, emparentat amb el jazz i precursor del swing.
11: I artistes icòniques del país com les grans Mari Sempere, Salomé o Núria Feliu.
0: Mira, abans en parlàvem,
11: abans en parlàvem. Doncs han fet les seves pròpies versions, deixant un bon testimoni de l'empremta d'aquesta cançó al llarg de la història.
10: Avui enriquim el nostre esperit musical amb El vestit d'en Pasqual, de Joan Misterio i Joan Viladomat, alumne de la Salle de Manlleu.
0: Sí, senyor. Dels dos que han triomfat, doncs aquest també.
10: Amb una versió interpretada amb la veu de Guillermina Mota. Tenim tota una banda de jazz fantàstica i atenció a la incorporació d'aquest peculiar instrument. Xilòfon.
0: El xilòfon. Ah. El
9: xicot vestint és tan original que no té igual.
10: Aquí la bona de la Guillermina, ens explica una mica les singularitats d'aquest personatge. Tothom en el portal. I atenció amb la referència al puro. La sensació
9: amb xamaneia es fuma el puro i amb sol fumant arrenta els peus.
10: És un tio amb aficions peculiars.
0: Sí, home, déu-n'hi-do. Sobretot no equivocar-se i que anar-se sol fumant a la boca.
10: Preparem un gran ritardando per entrar a la tornada de la peça.
9: Elàstics blaus subjetats amb candaus.
10: I aquí tenim també el xilòfon fent trèmol, una tècnica extraordinària. També gran instrumentació, això no sé de qui és, però en tot cas és meravellosa.
0: És la cançó que a Catalunya sempre hem cantat com la de para pa pa pa para pa pa. Boníssima, eh?
10: Com cal. Aquí un glissando de xilòfon. Bravo, una
13: pa. Boníssima.
10: La gran Guillermina Mota la veu. Bravo.
0: De veritat que me'n vaig contentíssim avui a casa sabent que això ho va composar un tio de Manlleu que va estudiar al mateix lloc que vaig estudiar jo,
4: Salle,
0: que a més va compondre la música de Fumando Espero de la Sara Montiel.
10: I el tango de la cocaïna.
0: I el
14: Vés a saber què hi passava a Manlleu. Què es va inspirar?
0: No sé, perquè jo hi he estat a Manlleu i de veritat que no...
10: Aquesta de la cocaïna diuen que... que en unes nits tòrrides manlleuenques li va venir la inspiració, no sé, per aquest motiu.
0: Devia mirar les notícies i va sentir...
13: No estaves al cas, Peyu.
0: Jo
13: miraves cap a l'altra banda.
0: Bueno, és que penseu que jo vivia a Sant Hipòlit de Voltregà i estudiava a Manlleu. Vull dir que si sóc viu és un miracle. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltes gràcies.

0: Això també ho ha composat en Joan Viladomat de Manlleu, no?
1: No, això no, però qui l'interpreta és el músic cubà Compay Segundo, amb aquest Guajira Guantanamera. Fumar puros és una de les seves majors alegries, va dir. I és clar que la seva vida en va tenir moltes d'alegries perquè sempre anava acompanyat d'un puro.
0: Mira.
1: També assegurava que el secret de la seva longevitat era viure sense estrès i gaudir de cada moment. Entenc que ho feia això de gaudir fumant puros. En total va viure 95 anys.
0: Déu-n'hi-do. Està
2: mal, eh?
0: És que això sempre...
3: Què quan... deia el Rajoy?
0: Ah, bueno...
3: No me'n recordo.
0: Bueno, no volem citar el mestre una altra vegada.
4: El nostre referent.
0: El nostre referent en salut. Escoltem una mica de Compay Segundo i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: Caldrà estar atents on posem els peus avui, perquè tenim una gosseta molt, molt, molt petitona.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Sí,
1: ai.
0: És la Neula, una Yorkshire Terrier de Folgueroles.
1: Un Yorkshire, són aquells tan boita que petit.
2: Oh!
1: Petit,
2: és un gos.
1: És un gos.
2: Molt petit, això.
1: Una gossa.
0: És la gosseta de la família Portet i ens han explicat unes quantes coses d'ella.
1: Sí,
0: la primera és que és molt rabiuda.
1: Vaja.
0: Molt rabiuda.
1: Tots,
0: que...
1: tots els petits són iguals.
2: Sí, sí. Tota una ràbia.
0: És una mica de complexa d'inferioritat, no?
1: Sí,
0: trobes?
1: Sí, sí, és el que he fet jo tota la vida.
0: Bordar tothom.
1: Bordar tothom, perquè si no, no te'n surts.
2: Ja, ja, ja.
1: Quan ets petit, noi.
0: Doncs es veu que es criarassa tothom. Només es porta bé amb la gent de casa. Ni li agraden les persones desconegudes, ni li agraden els altres gossos. És rabiuda com ella sola.
1: És així i l'hem de respectar.
2: Sí, no,
0: se l'ha d'estimar tal com és.
2: Si no, no féssiu cap programa.
0: Exacte, o no agaféssiu un gos. També sabem que a la Neula li fan por les campanes de l'església, els pals de fregar.
1: Què dius?
0: Sí, sí, els pals de fregar.
1: Bueno, a mi també em fan por, si carden un hòstia amb un pal de fregar.
3: No, jo quan vaig un pal de fregar marxo, eh?
0: I que un dia es va trobar una cigarreta pel carrer i la va dur tot el dia als llavis com si fumés. Es veu que feia molt riure.
1: Mira que maco, quina estampa.
0: És xulo.
4: De tot el que ens has dit de la Neula, nosaltres ens quedem amb que li costa socialitzar. Sabent això, ens l'emportem a la Universitat de Harvard, Massachusetts, als Estats Units. Som a mitjans de l'any 2003.
1: Avui passegem el gos pel naixement de Facebook. Avui la Neula haurà de fer un exercici de paciència perquè la Universitat de Harvard és plena de gent. Al campus hi estudien 20.000 alumnes i té 5.000 professors. Per tant, per més que li agradi estar sola, segur que s'acabarà trobant amb gent.
3: 5.000 professors. 5.000
1: professors.
3: 5.000, allà podies fotre campana que no s'entrava ningú.
1: Què va. Entre tota aquella colla d'estudiants, nosaltres ens fixem en els que es preparen per ser futurs experts en tecnologia. Harvard és una referència en aquest àmbit. De qui en surt el bo i millor. Sense anar més lluny, en va sortir el creador de Microsoft, Bill Gates.
2: Ah, sí?
1: Va estudiar a Harvard.
0: Poca broma.
3: Ja sé qui és.
2: Harvard.
1: Els estudiants espremen els seus cervells. Les carreres són molt exigents. Tindran un currículum que els obrirà totes les portes, però, en canvi, aprofitaran ben poc la joventut. Es passaran el dia estudiant a la seva habitació.
3: Pobre,
1: gairebé no els toca ni la llum del dia.
3: Pobres nens.
0: Nen. Coi, que no em sent nen, el sopar!
2: Pare, ja estic...
0: Sopar, que és a punt, home!
2: Que no puc, pare, que estic estudiant, hòstia!
1: Pareu, un moment. Tu, Fel, fas d'estudiant?
2: A mi ja m'estudiava, això.
1: És que no cola, eh?
3: Ja, bueno,
0: ja,
3: mira, tu proves abans, i tu, un estudiant amb la veu de l'Arnau o la veu d'un Xuriguera...
1: Tampoc, no.
3: Ens
1: falta un nen petit.
0: Ens falta un nen.
3: O sigui, anem justos de gent, Peyu?
1: Sí que anem justos.
3: Anem justos.
1: I ara d'agafar un nen petit, robar-li amb algú altre. No. La Mancio Ortega, amb aquí, sí.
0: Escolta, que portes tot el dia aquí tancat, surt una mica.
2: No puc,
0: que et toqui l'aire,
2: no
0: coi.
2: Que demà tinc examen de mecànica computacional, que no sé
0: què. De què?
2: No sé.
0: Què dius?
2: No sé què dius,
0: però és que t'ha de tocar l'aire, coi. Verge santa. Mare, quin tuf que fot de tancar aquesta habitació. Per favor, obre.
3: Deixa'm tranquil. Marxa, sisplau.
0: No, però que es ventili.
3: Que em deixis tranquil·la.
2: Què passa, família? Què són aquests
0: fills? Què passa? Entra a l'habitació de ton fill, eh? Ja veuràs quin tuf qui fot.
2: Collons, què és aquesta flaire de rata morta?
3: Va. Deixa'm en pau, home, que he d'estudiar. Sortiu de la meva habitació. Hòstia.
2: Com que la teva habitació? Mira, noi, serà la teva habitació el dia que paguis un lloguer.
0: Digue-li.
2: Ara com ara és la nostra habitació i t'exigim que sigui neta.
0: Ja li he dit.
1: Guarro.
3: Peyu, si passa que no hi eres aquí en aquesta escena.
1: Jo ho he visualitzat perfectament. Un dels que estudia fort per treure bones notes és un tal Mark Zuckerberg. Té 19 anys i és un alumne brillant que té entre cella i cella convertir-se en un dels millors programadors del planeta. En Marc i la Neula, la nostra gossa, tenen coses en comú. A cap dels dos els hi agrada la gent. Cadascú fa la seva. La Neula busca un lloc on posar-se còmode i ell treballa en un encàrrec que li han fet uns companys d'escola, un projecte de xarxa social que tenen al cap. Com que en Marc és un gran programador, l'han escollit perquè els faci la feina bruta. Ells han tingut la idea i en Marc, que ja té experiència fent webs, la farà realitat.
3: Ai.
1: Fa uns mesos en Marc va crear una web en què els estudiants de Harvard podien puntuar el físic dels seus companys. Va ser un èxit i això li va valdre l'encàrrec actual.
3: Veus?
1: Una web ben maca, també.
0: Sí,
3: devia ser maca de llegir tot,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, oita, aquell, un 3, aquell cardo borriquero.
0: Mira quina seies que té.
3: Jo penso, l'hagués tingut jo de jove.
1: Hòstia, quin mal.
3: Hòstia, que llistit.
0: No.
3: Que
0: fora.
1: Els seus caps són estudiants amb mentalitat de tauró, però amb menys talent que ell. Perquè pugui treballar bé, li han explicat tots els detalls de la seva idea. Estan segurs que amb allò es faran milionaris i, per tant, s'han compromès a pagar un bon sou amb en Marc. Ara mateix estan reunits. Si parem l'orella, podrem escoltar el que comenten.
2: Què, Marc? Estàs content de treballar per nosaltres? Fa il·lusió, eh?
5: Sí.
2: Marc, ja saps com t'ho faràs perquè quedi tot com volem? Ho has pensat, això, Marc?
5: Marc? Sí.
1: Marc és una mica estranyot, sí, ja us ho avanço.
2: Sí, sí, ja ho veig.
1: No sabem si és una mica autista o és que li falta una patada pel quilo.
2: Marc, per cert, la gossa aquesta que no para d'abordar-nos, que m'està fotent una mica pesada, l'has portat tu, aquesta gossa, Marc?
5: No.
1: La gossa a qui es refereixen és la Neula. Amb tanta gent, en tan poc espai, s'està posant feta una fera.
2: A mi el que m'interessa és parlar de dates d'entrega, Marc. Quan creus que pots tenir acabat el nostre projecte?
5: No ho sé.
2: No ho sap. A veure, ni que sigui així per sobre, saps? Una idea. Ja m'imagino que tens molta feina, però ens aniria bé saber una mica quan ho tindràs enllestit, això més o menys.
5: No ho sé.
1: Noi, és molt poc radiofònic un autista.
3: Noi, aquest és el més llest,
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: No, et fem una cosa, Marc, maco. Ens envies un correu quan ho tinguis. Acabem la reunió, que el coi de gossa m'està fotent nerviós. Surt d'aquí! Sembla bé, Marc? Surt!
5: Sí.
3: Sí.
1: No. La reunió ha durat poc perquè la neu l'abordava com una boja i perquè en Marc té menys conversa que un Gerari. Però a grans trets ens ha servit per entendre que qui ha tingut la idea ha revelat tots els secrets amb en Marc. Això és perillós, s'ha d'anar al tanto,
2: Sí, sí.
1: Que a vegades expliques una idea...
3: Però veus un tio com en Marc i us expliquem-li que pobre nano...
0: Que sortirà d'aquí, no?
1: El projecte es diu Harvard Connection i serveix perquè els estudiants d'aquesta universitat mantinguin el contacte.
2: Ah, val.
1: És una web molt útil pels que els costa fer amics. Si...
2: És com un Facebook,
1: exacte,
2: no?
1: És com un Facebook. És molt semblant a un Facebook.
2: Ara ho he entès.
3: Acabes de fotre un spoiler, nano, que...
1: L'encàrrec fa que en Marc es passi un munt de nits programant. Després de les classes, es tanca a la seva habitació i es fot a programar com un boig. Li agrada treballar sol. Ara mateix en aquella habitació només hi són ell i la Neula, un Yorkshire de folgaroles. L'habitació fa una pudor horrible. No és culpa del Yorkshire.
3: No.
0: No.
1: Es nota que fa temps que per allà no hi ha passat cap pal de fregar. La Neula pot estar tranquil·la en aquest sentit.
0: És veritat que li feien por els de fregar.
1: Sí, sí. En Marc codifica una velocitat vertiginosa. Per nosaltres semblen un munt de lletres sense sentit, però són els fonaments de la web en què treballa. Sí, quan veus treballar un informàtic, és preciós.
3: No saps pas què fan, Una feina creativa, quan el veus allà un moment, saps? Dius, qui ho va parir, aquest tio?
1: Aquest tio.
3: Està passant teta.
2: Amb dònuts i hamburgueses.
1: Teniu una imatge dels informàtics que no...
3: Sí, no és veritat.
1: No, hi ha informàtics que no...
0: Són gent divertida.
1: N'hi ha algun que està...
3: Et pixes.
1: Sí.
3: A la seva cama.
1: Un dia entrevistarem un informàtic.
2: Vinga, va, no hi ha prous.
1: Bé, hi ha un silenci sepulcral a l'habitació. La Neula ni la sentim respirar. L'únic que trenca la calma és el so del teclat d'en Marc i els sospirs que fa de tant en tant. Se'l veu pensatiu. Sembla que alguna cosa del projecte li grinyola. Esperem que la reunió d'equip que hi ha programada per l'endemà a primera hora pugui exposar els dubtes que té davant dels que li paguen.
3: A veure, Marc, maco,
1: veiem.
3: Com ho tenim, la web, Fa dies que te la vam encarregar i, collons, jo no veig que la cosa avanci gaire.
2: Ei, que tampoc volem collar-te,
3: No.
2: Però, a veure, collons, t'estem pagant. Ara. I, esclar, a veure, una mica de cosa hauries de...
5: És que tinc dubtes.
3: Dubtes, Dubtes de què, Marc? De la web? O d'algun altre tema?
2: Són dubtes de calés?
3: Va.
2: Et sents mal pagat, Marc? Ja. No volem que et sentis mal pagat,
3: Home, no.
2: Si vols més cèntims, tu ens ho dius i ho reclames.
3: Ara. Abans ens acabaràs la paciència que els calés.
1: En Marc sembla absent, està esquiu. Diu que té dubtes del projecte, però no diu quins. L'únic que fa és respondre amb monosíl·labs i evitar mirar-los als ulls.
2: A veure, Marc, deixa de mirar el collons de gossa i mira'm els nostres quan parlem.
3: Mira, Marc.
2: Vols mirar?
3: Marc, sisplau,
2: Mira'm.
3: A mi em preocupen dues coses. La primera, que la gossa m'ho està emplint tot de pèls. I la segona, que si no traiem la web aviat, algú ens copiarà la idea, Marc.
2: Això també ens fa patir, Marc. Això ens fa patir de debò, Quan ho tindràs acabat, això?
3: Marc?
5: No ho sé.
1: Hòstia, quin tio, per favor.
3: Us juro que és per matar-lo,
1: Hòstia de Déu. En Marc està tan immers en el seu món, o està tan absent, que faria perdre els nervis a qualsevol. Però en aquest cas, la seva actitud és impostada. Es fa el ximple, es fa el boig. El que vol és evitar dir res que pugui delatar els plans que té entre mans. Té un pla que ni nosaltres ni la Neula sospitàvem quan el vèiem programar. Resulta que, si hagués volgut, hauria acabat l'encàrrec fa setmanes, però no ho ha fet. S'ha excusat dient que va molt enfeinat amb els estudis, però la veritat és que està retardant l'entrega perquè està treballant en un projecte propi. Un projecte que és una còpia literal de la web que li havien encarregat.
2: L'autista dels collons, ara puta!
0: El més llest de la classe.
2: Sóc el seu pare.
1: Calma. En Marc roba la idea dels que el van contractar i crea una web que coneixeu sobradament. Facebook.
2: Ah, mira, la que he dit jo abans.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Hi ha molta gent que ha parat a la ràdio perquè ja havies dit la solució.
0: Clar. Sí,
1: és una rèplica del que li havien encarregat oberta a tot el món, siguin o no siguin estudiants de Harvard. I és per això que han endarrerit l'entrega del projecte que li havien encarregat, perquè no volia competència ni que se'l pogués acusar de plagi. En Marc s'acaba sortint amb la seva. Quan té Facebook prou desenvolupat, ho penja a internet. Ho fa amb la Neula, al seu costat. Ella és de les primeres a veure com aquella web es converteix en un fenomen. La creació robada d'en Marc es converteix en un èxit mundial. Imagineu-vos la cara dels que li van proposar quan s'adonen del que els hi acaba de passar.
0: Nen, escolta, mira, tu què hi entens d'això dels ordinadors? Que, com es fa per pujar les fotos al Facebook? És que saps què? Que no me'n surto.
2: No em parlis del puto Facebook, eh?
0: Què vols dir? No em parlis d'això de ta mare, eh?
2: Escolta, ei, noi, no li parlis de la teva mare.
0: Home, clar.
1: Tornes a fer de pare, ara, eh?
2: Sí, noi, sí. Veies que som els que som, eh?
1: Sí, no, ja.
2: Ja em feixades, soc jo, la Mercè.
0: Ah, ja està.
1: Vols que històries amb menys personatges.
0: Sí.
1: Si no que ho faci la Laia, no ha fet de personatge amb la Laia.
3: Ja, veio, però és que la Laia ha de fer de germana meva.
1: Ah, vale.
3: Anem justes de personal,
1: que sí, que sí, que sí, que
0: eren dos.
1: Doncs seguiu amb la història.
2: Demana-li a ma germana que t'ho faci. Jo no em vull saber res del collons de Facebook. Aquell desgraciat ens va robar la idea, cabron.
0: Mira, és igual. Nena, escolta, carinyo, tu em pots ensenyar com es pugen les fotos del Facebook? És que el desagradable del teu germà ara no vol. No m'ho vol explicar.
6: Facebook, què de bo, Facebook.
0: Sí, esclar.
6: Què està passadíssim? És de boomers, mama.
0: Què vol dir boomers?
6: Està boomers, està passat de moda.
1: Laia, a veure, som el 2003, eh?
0: Som el 2003, nena.
1: Facebook s'acaba d'inventar, llavors estava de moda.
6: És igual, veio, ja va néixer passat de moda el Facebook, ja ho sabem.
1: Potser sí. Certament, amb els anys, Facebook ha perdut importància, sobretot entre el jovent. Però durant anys va suposar una revolució i va fer que Marc es fes fastigosament ric i famós.
3: Sí.
1: Els emprenedors a qui va robar la idea el van denunciar, aportant proves que treballava per ells i que va basar Facebook en la idea que li havien confiat. Però la justícia va mirar cap a una altra banda. Va convidar a les dues parts a arribar a un acord extrajudicial. És a dir, que en Marc els compensés amb molta pasta.
3: Veus?
0: Va, també està bé.
3: A mi m'agrada molt la frase que la justícia mirés cap a una altra banda.
1: Sí.
3: Que estaven tots els jutges...
1: mirant cap a enrere. Sí. És que aquella túnica que porten,
3: sí,
1: tu els hi pots girar el cap.
3: Ah!
1: Sí.
3: Vaig aquí, la frase.
1: Sí.
4: Però, igualment té els ulls tapats, no?
0: És cega, no? La justícia, diuen?
1: La justícia és cega. Sí. És igual cap on miri.
3: Ah, doncs ja està.
0: Doncs allà mira cap a una altra banda.
3: Doncs ja està.
0: Mira, Gerxo.
1: Quan hi va haver l'acord extrajudicial, en Marc ja era milionari. Tenia tantíssims diners que va oferir als que van demandar-lo 65 milions de dòlars perquè es quedessin més tranquils.
3: Bueno.
1: Eren 3 que van demandar, bueno. Heu de dividir 65 milions entre 3.
3: Bueno, 20 milionots.
1: Et queda
0: jo ja faria, eh? A hores d'ara i no parlem del 2003.
1: Home. Entre, bueno, 65 milions, Déu-n'hi-do.
4: I, Peyu, tenim la dada del valor actual de Facebook? Seria bé saber-la.
1: No? Ho hem buscat, he de dir que ho hem buscat, però, honestament, ens ha sortit un número tan gros que no l'hem sabut llegir. No sé com... és ignorància nostra, eh?
2: No hi arribem, entenc-ho. No és una crítica, això?
1: No, és que era un número amb lletres.
2: Que no havia vist.
1: Lletres.
0: Com amb lletres? Ah, bueno, allò de les cases.
1: Sí.
2: Que no fos el número de compte.
1: No ho sé. Sí, jo entenc que algun milionari deu saber com es llegeix allò, però no hi hem arribat. Perquè us feu una idea, heu de saber que, bueno, han tingut la capacitat doncs, de comprar altres serveis com Instagram o WhatsApp. Vull dir que algun calerot tenen.
0: Escolta, mira, que tot això dels calés està molt bé, però què ha passat? Què ha passat amb la gossa?
1: Ai, la Neula.
0: Sí.
1: El nostre Yorkshire.
0: Avui ve, no?
2: Home, és impossible.
1: Home, tal de pot haver trepitjat amb Mark Zuckerberg.
0: És veritat, també.
1: Penseu que el noi
0: entre la merda que tenia l'habitació.
1: El nano és mig encantat, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí.
1: La Neula, companys, està perfectament! Oh!
0: És que era molt mona, a mi m'hauria sabut greu.
1: La La Neula ha tingut una aventura tranquil·la. S'ha estat tota l'estona espaterrada al costat d'en Marc i només ha mogut el cul quan hi ha hagut reunions. L'única cosa dolenta de tot plegat és que li han quedat les articulacions ben encarcarades. Oh. I com que té 12 anys, li costarà recuperar la bona forma.
3: Ja sé què és això.
1: Però això ja no és cosa nostra. D'aquest tema millor que se n'encarreguin els seus responsables.
3: Pobre.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres! Yeah!
7: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.
8: Quan jo era petitet, que festejava i presumia,
9: ara que et denota guapo,
8: espardenya blanca al peu,

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Esports. El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega

0: que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc, demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
2: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
1: I mentre Elma Saed ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
3: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
1: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
4: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
1: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
5: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
6: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
7: ¿Y salió de dónde?
6: De Marruecos, de Rabat.
7: Entonces vino en el...
6: Vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
5: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
8: Dice que están esperando que les lleven al centro menores hasta que les facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que lo han dicho que esperen.
5: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Seran una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural i és que bona part d'aquests països a més tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
12: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
13: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
12: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
14: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
15: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
16: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia a prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
11: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
11: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
18: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
19: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de tres menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Els cartells hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
21: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable. A les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
20: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que estan fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
23: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Calve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
24: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que amb el conjunt de reformes la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
25: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
11: Trescat Info.

0: cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens explica la Varelia Borrera.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
5: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
6: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
8: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
9: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
6: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
6: Són 7:15.
0: Moment a aquesta hora la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares, un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i un altre a la tarda amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, i ha assenyalat el govern del Marroc, demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
10: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
11: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
10: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
12: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
10: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
13: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
10: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
14: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
15: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
16: ¿Y salió de dónde?
15: De Marruecos, de Rabat.
16: Entonces vino en el...
15: Vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
14: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
17: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que lo han dicho que esperen.
14: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
18: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya. Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
19: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
20: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
19: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu a aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies, empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i de moment continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar a prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
22: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. Al cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
21: Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una 20 de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
21: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
21: Trescat Info. Trescat Info.
0: 3:45. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
4: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
7: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Lliber Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3CAT Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual, perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Ubareda.
1: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
2: I'm not in high school anymore. Oh, you stretch, you big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarri, Domingo.
6: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
8: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i de repent pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
6: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
9: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
11: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
9: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
12: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar. And then we will see what
9: happens. Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
26: Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
9: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
21: 3CAT Info.
9: Iris Tio nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en sol lliure femení disputat aquest dilluns i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
10: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
9: Aquest dilluns les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hosset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
13: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
9: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
14: Para nosotros es una inmensa alegría.

0: Johan Cruyff, un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dimarts que ens llevem amb 19 graus al Carràs, 24 a Santa Coloma de Farners i 26 graus i mig a Badalona. De tota manera, el tema avui sembla que no és tant la calor com la xafogor i el risc de pluja, perquè Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions, molt especialment al nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. En concret, s'esperen tempestes, ens diuen el Ripollès, la Garrotxa, Osona, també el prelitoral de Barcelona i Tarragona, també al sud del país. Es recomana evitar rius i rieres en aquestes zones. Això després de la pedregada que hi va caure al Solsonès. Important pedregada que, segons el Servei Meteorològic, va fer que caiguessin pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre. Al Berguedà, a la Cerdanya, a l'Urgell, també hi ha hagut xàfecs déu-n'hi-do d'intensos. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Avui, per tant, o pluja o xafogor, no? Una de les dues
1: doncs
0: coses.
1: Doncs sí. Un d'aquests dos ingredients seran els principals del menú meteorològic d'avui. Atenció, amb les tempestes aquesta tarda poden ser fortes cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, però tota la línia perlitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre, passant per la Catalunya Central, i avui, a diferència d'ahir, les comarques de Ponent en quedarien força al marge. I a la costa, ni pluja, més núvols i aquesta xafogor, ambient pesat que s'ha de mantenir un dia més.
0: Gràcies, Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs aquest és el menú, com deia el Gori Massip, o pluja o xafogor. Serà una mica el menú meteorològic de les pròximes hores. La part positiva d'aquest risc de pluja que comentàvem ara mateix és que per segon dia consecutiu no hi ha cap municipi català en el nivell més alt de risc d'incendi. Sí que n'hi ha uns 52 municipis on la situació de risc d'incendi forestal és molt alta, però el risc extrem, ara mateix, per segon dia consecutiu, per primer cop en el que portem d'estiu, no hi és a cap municipi de Catalunya. Això, de tota manera, sense oblidar el foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Avui anirem en directe. És un foc que continua actiu, bàsicament perquè és una zona bastant complicada d'accedir-hi i això està complicant la feina dels bombers. La bona notícia és que s'hi han aixecat les restriccions. Veurem també si aquestes pluges, que ens anuncien per les últimas horas, mejora la situación de la sequera.
2: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'investigador Sergio Vicente. Ell és investigador, com dèiem, de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, del CSIC, i va participar en l'informe de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Ens deia que és d'hora per veure si Catalunya pot tenir aviat problemes de sequera, però que hi ha aquest símptoma, que hi ha algunes zones, sobretot de muntanya, on comença a haver-hi problemes de pastures, de la qual cosa noten especialment els ramaders. Tot això a les 7 i 3 minuts, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, amb la mirada posada en Ceuta. Això que sentiu és un dels dispositius que ha hagut d'activar la Creu Roja, literalment per donar menjar i beguda a les persones migrants que continuen a Ceuta. La crisi és ara per l'acollida dels menors d'edat, perquè la ciutat, ho ha dit molt clar, des de Ceuta no tenen capacitat per acollir el que es calcula com un miler de persones, com un miler de menors d'edat, de nens, de nenes, de nois, que hi ha ara mateix a Ceuta, una quarta part dels quals es calcula que dormen al ras. Això, d'una banda, la part social, l'atenció a aquestes persones, però després hi ha la part política o la part diplomàtica.
3: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
0: Després que la ministra Margarita Robles fos la primera del govern de Pedro Sánchez en assenyalar el Marroc per la possible complicitat de permetre l'entrada a Ceuta de milers de persones, avui hi ha la famosa reunió dels ministres europeus de l'Interior. El govern de Pedro Sánchez hi demanarà més compromís europeu. És veritat que després que el govern espanyol garantís que la immensa majoria de persones que van entrar a Ceuta ja torna a ser territori marroquí, el to de les crítiques ha baixat, però continuen sent-hi aquestes crítiques cap al govern de Pedro Sánchez per

0: part de governs com l'italià. En fi, a banda d'això, avui anirem en directe també a l'aeroport del Prat, on comença una vaga dels treballadors de Ground Force, que són els que carreguen i descarreguen maletes per aerolínies com Air Europa o Qatar Airways.
1: Es 24 horas de carácter indefinido, de momento, espera que también la empresa pues quiera sentarse a hablar.
0: Ground Force també gestiona facturació i embarcament de passatgers. Aquesta vaga coincideix, no cal dir-ho, amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlem del turisme de brossa. La setmana passada, si us recordeu, ens feien ressò de la queixa de la Glòria Rodríguez, una veïna de l'Hospitalet que té casa a Roda de Barà i que es troba com veïns del Vendrell li col·lapsen els contenidors d'escombraria que té prop de casa.
2: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Masos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: El motiu és aquest que deia la Glòria. El Vendrell és recollida d'escombraries porta a porta. Com que al Vendrell hi viu molta gent que té la segona residència i no li va bé, és el sistema, perquè recordem que la recollida porta a porta doncs és en uns dies concrets, doncs com que la gent que hi va de cap de setmana, per exemple, en els dies concrets que li venen a recollir la brossa no hi són, el que fan és portar-la a Roda de Barà, on no hi ha aquest sistema. L'alcalde del municipi ja ens avançava mesures.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Roda de Barà. Avui a l'Àgora repassarem més queixes que ens han fet arribar oients del programa de Salt, de Cabrera de Mar, de Solsona, de molts altres municipis on hi ha queixes semblants pel que fa a la gestió de les escombraries. I aquesta nit, a banda d'això, a les 7:06, una altra entrevista de Ferran Torres a la televisió dels Estats Units. Ja sabeu que està fent gira de promoció de la seva marca esportiva. Estava a la CNN i li han preguntat per aquella gorra vermella que portava el dia de la celebració del Mundial, imitant la gorra dels partidaris de Donald Trump, on, en aquest cas, amb la que portava el jugador del Barça, es podia llegir Make Spain Great Again.
4: You were later seen wearing a red Make Spain Great Again hat. Where did you even get that hat from?
5: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics because honestly I don't know about politics. It was just...
0: El jugador diu que allò no tenia res a veure amb la política perquè no hi entén de política. Recordem que Ferran Torres, insistim, està fent diverses entrevistes i en una d'elles, al portal Esportico, ha parlat de la renovació amb el Barça. Allà ha dit textualment que el club blaugrana ha de demostrar que realment el vol. En fi, de seguida ho repassarem en el matí de Catalunya Ràdio d'aquest quart dia del mes d'agost. Com ja és pràcticament tradicional, August de Taylor Swift s'ha tornat a posar entre les cançons més reproduïdes de les plataformes, una cançó que té 6 anys, però vaja, amb això del mes d'agost el seu ús es dispara a les xarxes.

0: 7 i 20 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. De moment, Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Es reuneixen
2: els ministres d'Interior de la Unió Europea avui per tractar temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió després de la crisi migratòria a Ceuta.
0: Més detalls, Clàudia Serra.
3: Durant la trobada s'espera que els socis comunitaris mostrin la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi migratòria, una forma de rebaixar el to perquè recordem que la reunió arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus. Ahir el president espanyol ja va rebre també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Onega.
4: El govern espanyol, que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc.
5: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern a la UITA que investigui fins al final l'entrada massiva d'immigrants.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
6: La ministra Elma Saïd ha estat contundent. Cap informe d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
7: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
6: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu a la UITA que investigui.
8: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
6: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Malviuen
2: els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera cap al Marroc.
4: Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans, fins i tot, d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-se.
0: Enviat especial del 3CAT a Ceuta, la Dina Susi.
9: El centre de la ciutat de Ceuta comença a recuperar la normalitat, mentre que ara mateix la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe, a tocar de la frontera amb el Marroc. Es troben en una situació molt precària, dormint molts al ras, en zones muntanyoses o boscoses, tenint un accés molt difícil a menjar i aigua, i també incomunicats per la família. És per això que molts d'ells han optat al llarg d'aquests dies a retornar voluntàriament al Marroc, tot i que també empesos per la pressió militar. La ciutat de Ceuta continua militaritzada i continua havent-hi molts joves encara vivint-hi, esperant, sense saber què podrà passar amb ells en el futur. Aladina Susi, Catalunya Ràdio, Ceuta.
0: Vaga.
5: Aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Grand Force.
2: L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2 com Air Europa o Qatar Airways.
0: Albert Durán.
10: Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
10: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Albert Duran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incendi.
4: Els bombers han reprès aquest matí les tasques d'extinció del foc forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després que les tempestes d'ahir a la tarda obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat.
0: Anem a la Vall d'Embuí, de la Vall d'Embuí, amb el Pau Rovira. Bon dia.
12: Bon dia. Els bombers han tornat a desplegar el dispositiu a la zona per continuar treballant en un foc que crema des de divendres en una àrea d'alta muntanya molt inaccessible. i la pluja va ajudar a frenar l'activitat de l'incendi, però el risc de vent, llamps i nous pirocúmuls va obligar a suspendre les tasques d'extinció. Protecció Civil també va enviar un SOS als excursionistes perquè abandonessin la zona, una restricció que es va aixecar al vespre quan va disminuir el risc. Avui es preveu una jornada complicada i l'incendi pot durar dies, tal com recordava l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
13: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula els 7 dies.
12: De moment el foc ja ha cremat més de 80 hectàrees. Des de la Vall de Boí, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contrastos.
5: Pel que fa a la previsió meteorològica i el risc d'incendis.
2: Després que ahir al vespre les pluges escombressin el Pirineu i el Prepirineu, aquesta tarda es preveu un nou episodi de precipitacions violentes.
4: Per contra, el risc d'incendi continua baixant i avui serà el segon dia consecutiu sense cap municipi català en situació de risc extrem.
0: Cristian Roldán.
14: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país. Preocupa sobretot el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també diferents punts del litoral de Tarragona i Barcelona. S'esperen ruixats molt violents que freguin els 30 litres per metre quadrat en franges de mitja hora. Ahir a la tarda, de fet, ja va arribar la primera pota d'aquest temporal que va deixar tempestes al Pirineu, al Solsonès, al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. De fet, a Solsona van caure pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que no van causar greus desperfectes. Tot plegat ha fet que avui, igual que ahir, tampoc hi hagi cap municipi en situació de risc extrem d'incendi, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment situades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Tancat per l'eclipsi.
5: Els municipis de Cornudella i la Morera del Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant entre l'11 i el 13 d'agost per l'eclipsi del dia 12. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
15: Elegant, doncs, per una banda, els espais naturals, la protecció i la prevenció de riscos i d'incendis. Per una banda, elevem aquest decret, doncs, a títol municipal, i per l'altra, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també, doncs, els restringim, doncs, amb aquesta acreditació per evitar, doncs, que hi hagi un desbordament, doncs, d'afluència de persones.
0: I una quarta part de les més de 2.000 morts atribuïbles a la calor a tota Espanya s'han produït a Catalunya, Montse Poblet.
16: Són un total de 544 defuncions, majoritàriament de persones de més de 65 anys. Com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, a la gent gran la calor es pot complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
17: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
16: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ofegaments.
2: 6 de cada 10 menors es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 i tenien menys de 5 anys, més de la meitat eren de nacionalitat estrangera.
0: Maria Costa.
18: Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. En parla a Catalunya Ràdio el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
19: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi per evitar situacions de risc.
18: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors ho detecten regularment.
20: Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari.
18: Per això es demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació de prevenció. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nous cartells.
4: L'Ajuntament de Tarragona n'instal·la 10 per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar.
16: La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels tres menors a la platja de la Rabassada al juny.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
22: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable. A les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
21: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I també a la platja.
2: Ucraïna trasllada la guerra a les platges russes en plena temporada d'estiu.
4: Un dron va matar ahir almenys 7 persones, 3 de les quals menors, i en va ferir una quarantena a la regió de Krasnodar, al Mar Negre.
0: Moscou, Cristina Solies.
1: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I es contradiuen.
4: Els Estats Units i l'Iran sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament.
2: Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
3: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
4: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. A l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda.
0: I mentrestant, el nombre de morts pel terratrèmol de Veneçuela el dia de Sant Joan ja supera les 6.000 persones.
4: Són xifres actualitzades aquesta matinada per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que actualitzi també la xifra de desapareguts, que segons les dades oficials està estancada en 157 persones. Alguna d'aquestes entitats calcula que hi ha almenys 29.000 persones que no han estat localitzades des del dia del sisme.
0: Doncs encara parlant de balanços, 60 persones.
2: Han mort a Catalunya en accidents laborals durant la primera meitat de l'any.
4: Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina.
0: Roger Santaló.
7: Són el que s'anomena víctimes in itinere. N'hi ha hagut 17 durant la primera meitat d'aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquestes morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
23: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
7: El sindicat demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un segon pavelló.
4: L'ha posat en marxa aquesta nit l'Ajuntament de Lleida per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar en la campanya de la fruita.
0: Anem a Lleida, Júlia Albacar.
24: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost i que sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira. Un dispositiu d'emergència que s'ha activat després que s'hagi duplicat el nombre de persones que han vingut per buscar feina als camps de fruita. Una situació, però, que algunes entitats asseguren que era previsible i lamenten que l'ampliació arriba tard. Sentim el portaveu de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac.
25: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
24: Des de Lleida, Júlio Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix són les 7 i 22 minuts, al Matí de Catalunya Ràdio, vaga de vigilants.
2: De les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir de dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any.
0: Més detalls també, Vicent Mifsud.
26: La vaga la convocà Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors el 2023. Llavors, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballassin diumenges i festius. Un jutge va tombar la decisió, però el sindicat defensa que la sentència comporta el retorn del sou que els treballadors van deixar de percebre per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
27: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar.
26: Misem Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Urna funerària.
4: A Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'aquest objecte que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat.
0: València, Alba Barbosa.
6: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, Spider-Man.
4: Recapta en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història del cinema.
0: Valèria Obereda.
8: Només té al davant Avengers Endgame del 2019. I si ens fixem en l'Odissea de Christopher Nolan, la seva recaptació des que es va estrenar fa 15 dies es queda en 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i dona per fet que coses apassionants estan per arribar. Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Locarno.
2: El Festival Internacional que acull aquesta població suïssa, un dels certàmens de cinema d'autor més prestigiosos del món, comptarà amb 5 produccions catalanes.
0: I a les 7:25 minuts gairebé anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Ferran Torres no descarta marxar del Barça.
9: El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
10: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
9: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
11: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
9: And then we will see what happens. Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge, a l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se.
0: I el Madrid ven jugadors.
9: El club blanc traspassa Gonzalo García i César Palacios al Fulham, que entrena l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per uns 40 milions d'euros i Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots els jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorpora als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de Mourinho.
12: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
0: I pot caure una altra medalla.
9: Diris Thion, natació artística, als campionats aquàtics europeus de París. Thion nedarà a partir de les 9 del matí la final de solo tècnic per lluitar per la seva quarta medalla. Ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení disputat ahir, i dues plates en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips, on l'equip espanyol es va quedar a menys de 3 punts de l'or.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
28: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: El 18 d'abril de 1934.
28: I el número de la sort, el...
29: 10.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: Manu, què passa aquí amb el senglar? Em puc menjar els peus de porc o no?
5: 10 anys, catalanes, Catalunya està en guerra. Coroneu a Verdarmau, sisplau. Gràcies, coroneu Dalmau.
0: Aviam, president Illa, bon dia. Què és tot això? Què ha passat? Què està fent?
5: Acaben d'arribar notícies del front.
0: Home, del front, no.
5: I la situació és molt delicada.
15: Quin front? A veure, president, i expliqui'ns per què porta aquest casc militar que sembla el Gila.
5: Segons els meus homes desplaçats a Collserola, una mica es multiplica. Es multiplica i avança de manera implacable, inexorable, amenaçant l'estabilitat i la pau social que aquest govern havia aconseguit per Catalunya.
15: Molt bé, a veure, estic interpretant que l'enemic del que parla són els porcs senglars.
5: Afirmatiu, soldat, molt agut.
15: Soldat.
5: Els nostres serveis d'intel·ligència han detectat un nou focus de pesta porcina africana. Amb perdó, no volem estigmatitzar ningú.
0: Bueno, no, és que es diu així, no pateixi, president, es diu així, pesta porcina africana, PPA.
5: Ningú se senti
15: interpel·lat,
5: fes o deixat de banda.
15: És un concepte científic.
5: Exacte.
15: Sí, no.
5: I hem de tornar allà a la zona de Collserola. Aquesta és la conseqüència. L'altra vegada vam eliminar els líders del règim dels senguars.
15: Sí,
0: el règim dels senguars.
15: Quins líders?
5: Però sembla
0: el règim dels
5: que han seguit operant a la zona. I s'han tornat a expandir.
0: Molt bé,
15: anem... Gràcies, senyor Dalmau.
0: Gràcies, conseller.
15: Sí, va venir ahir el conseller Dalmau al matí de Catalunya Ràdio, va dir, cito, sabien... Va dir que s'havien de matar senglars sense complex.
0: Sense complex. Sí. De manera desacomplexada.
15: De manera desacomplexada, exacte.
5: És així.
15: He citat, però he citat malament.
5: Sí, potser et podries mirar una mica els puixos que fem al matí.
15: Sí.
0: Que n'hi ha molts.
15: Ho he fet així de memòria una mica i no.
5: Els senglars són un perill per l'estabilitat a la zona i els hem d'exterminar. Per tant, no tindrem compassió.
0: Aviam, tampoc no en fem un gran massa ara, d'aquesta història. President, conseller.
5: Si m'esteu sentint...
15: Ara es dirigeix als senglars.
0: Sí, està bé, això.
15: Està mirant a càmera,
5: S'ha acabat el temps. S'ha acabat. En què governeu lliures per Collserola.
0: Home, s'arribarem a dos quarts de vuit.

0: Els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin assumptes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió i mostrin la solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Tot això després que alguns dels socis de la Unió es desmarquessin d'una manera molt clara de Pedro Sánchez, però en les últimes hores el fet que el govern espanyol assegurés que la majoria de persones que van travessar la frontera ja tornen a ser en territori marroquí ha suavitzat d'alguna manera les crítiques. Tot això mentre el govern espanyol nega que els serveis secrets l'alertessin del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit això i també ha pujat el to contra el Marroc.
1: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
0: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, un miler dels quals podrien ser menors d'edat, i això fa que els centres d'acollida d'adults i menors estiguin ara mateix saturats. Aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Ground Force fa, bàsicament, carregar i descarregar maletes i també alguna atenció a la facturació per Air Europa o Qatar Airways. Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball, diuen que si l'empresa no cedeix, l'aturada serà indefinida i això coincideix, evidentment, amb el moment de l'estiu en què hi ha més vols a l'aeroport del Prat. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana extremar la prudència davant del risc, sobretot, de rius i rieres. Recordem una vegada més que aquestes crescudes són molt sobtades. Per tant, vigilar molt en aquestes zones del país, nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. La pluja, però, té una part positiva, fa baixar el perill d'incendi. Per segon dia consecutiu, a Catalunya no tenim cap municipi en risc extrem d'incendi forestal. I una dada, ja que parlem d'altes temperatures, les morts per calor a Catalunya el mes de juliol han duplicat les de l'any passat, s'han enfilat fins a 544 persones. La immensa majoria són persones de més de 65 anys amb altres patologies prèvies, com deia Montse Soler, que és la presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
0: I a les, quan passen 3 minuts de 7:45, en esports, Pau Dax.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo tècnic.
0: I mentrestant també val la pena que fem un cop d'ull al temps amb aquestes circumstàncies que dèiem ara mateix. D'una banda tenim xafogó, de l'altra banda tenim tempestes. En fi, que hem d'esperar. Gori Massip, bon dia.
4: Bon dia. Doncs el temps d'aquest dimarts ens porta a parlar novament d'inestabilitat a la tarda. De moment, aquest matí, alguns núvols baixos cap a la costa denoten aquesta humitat, aquesta xafogó, i a la tarda, atenció, se'n tornem amb tempestes que poden ser localment intenses, cap al Pirineu, Prepirineu més oriental sobretot, passant per tot el prelitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre i també la Catalunya central. A diferència d'ahir dilluns, avui les comarques de Ponent en quedarien força al marge. Precaució perquè poden acompanyades de ventades i també de calamarsa o pedra. La costa també es mantindrien al marge d'aquesta situació de tempestes, però no de la xafogó. Aquí la humitat continuarà sent molt elevada i, per tant, l'ambient pesat s'ha de mantenir.
0: Gràcies, Gori. Paciència, per tant, amb aquesta xafogó i amb aquest ambient pesat. De moment, repassem la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui és un matí relativament tranquil al transport públic. Això sí, amb alguns retards als trens. Per exemple, la demora d'uns 25 minuts que porta l'AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid. També veiem retards a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus cap a Barcelona i que va amb una demora de 10 minuts i també endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. A l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi veiem retards destacables.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs les carreteres en general tranquil·les. A la P7 encara un carril tallada a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès en direcció Tarragona per les tasques de retirada del camió accidentat ahir al matí que va provocar força en renou. A Barcelona, la ronda de la cua de Roquetes a la Vall d'Hebron direcció Llobregat entre Sant Gervasi i Vallcarca sentit Besòs per les obres de cobriment de la ronda que tallen un carril per sentit, i a la ronda litoral aturats entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, l'Àgora, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. Però de... moment el que fem és un cop d'ull als diaris i comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pau Bartrolí, Marc Presseguer, bon dia.
7: Bon dia.
0: La reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta centra totes les portades dels diaris.
7: La Vanguardia parla de màxima tensió pel xoc migratori i considera que la crisi de Ceuta n'ha portat una altra, de diplomàtica.
8: En el seu editorial assegura que és preocupant que la majoria de països de la Unió Europea exhibeixin més desconfiança en Espanya que solidaritat.
7: Al periòdico, el columnista Ernesto Kaiser va un pas més enllà i parla d'una vendetta anunciada. Explica que la dreta i l'ultradreta europea no perdonen a Sánchez la regularització massiva de 500.000 migrants. I Kaiser també assenyala Trump, que ha utilitzat Espanya com a mirall del que pot passar als Estats Units si el Partit Demòcrata guanya els comicis.
8: L'Ara, per la seva banda, posa el focus en el paper d'Úrsula von der Leyen. Publica que la presidenta de la Comissió Europea ha sortit a rescatar Pedro Sánchez, sobretot per rebaixar el fet que Ceuta hagi tornat a posar en evidència la desunió interna i comunitària en el tema migratori.
7: I el Mundo posa de manifest el que considera una contradicció de la Unió Europea. Per una banda, denuncia el paper de Marroc i al mateix temps continua donant ajudes a Rabat com a soci estratègic per gestionar la migració.
8: El País, en canvi, dedica l'editorial al sisè mes de conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Diu que l'exasperant frivolitat de Trump només contribueix a allargar la incertesa i el caos econòmic i fa presagiar una perillosa extensió de la guerra si no s'arriba aviat a un acord.
7: L'ABC, de la seva banda, obre Montero i Zapatero, assegurant que es van unir tres dies abans del cessament d'Avalos per fer més discreta l'entrada de l'expresident al ministeri i responsable del rescat de Plus Ultra. El diari ha tingut accés a correus electrònics exclusius que revelen fins a 8 reunions entre els dos.
8: I el Punt Avui se centra en mantenir la cultura en temps de guerra. Ho fa amb l'exemple del Festival Frontera, Ucraïna. A l'editorial critica el procediment sancionador contra la directa per haver destapat informació sobre els policies espanyols infiltrats en moviments socials independentistes.
0: Dos quarts i set minuts de vuit. Un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Bon dia.
9: Bon dia.
0: El rescat en mar endins i acaba detingut.
9: Salvament Marítim va emetre un avís per la presència d'un nedador a l'aigua mar endins a la zona del Port Olímpic i que no seguia les indicacions de tornar a terra. Van enviar una llanxa per rescatar-lo i un cop identificat, la policia va descobrir que el noi, de 23 anys, tenia pendent una ordre d'arrest dictada per un jutjat de Vigo i set antecedents per delictes relacionats amb maltractaments a l'àmbit familiar, desobediència, resistència i agressió contra un agent de l'autoritat. Evidentment, el van detenir. Ho explica La Voz de Galícia.
0: I atenció amb això, un meteorit amb gust de pernil?
9: Bé, això ens ho hem inventat una mica. S'hauria de llepar i olorar.
0: Comencem bé, també, trobo.
9: El cas és que una família d'una petita localitat de Ciudad Real passejava pel camp, va veure una roca d'aspecte singular i grans dimensions, pesava 100 quilos i va pensar que li aniria bé per premsar i salar pernil. Després de veure una notícia a la tele sobre meteorits, van lligar caps i es van posar en contacte amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Els científics que van anar a fer acte de presència per confirmar-ho, es van trobar el meteorit al pati on l'havien arrossegat amb una catifa. Es van endur una petita part per exhibir-la al Museu Geominer de Madrid i la resta es va quedar on era. Ho recull El Periódico.
0: I el Mundial del Futbol ressuscita Nino Bravo.
9: La mítica Un beso y una flor, estrenada al febrer de 1972 amb la veu prodigiosa del cantant de la Vall d'Albaida, ha tornat a les llistes d'èxit 54 anys després. Ha aconseguit el disc de platí i s'ha col·locat al número 71 de la classificació de vendes d'Espanya que elabora l'associació de productors ProMusicae. El motiu que se n'hagin disparat les vendes i les reproduccions en plataformes com YouTube o Spotify, on l'últim mes han augmentat més d'un 80% respecte a l'anterior, és clar. El tema ha estat una mena d'himne oficiós de la selecció espanyola i va sonar per megafonia després dels partits, incloent-hi la final contra l'Argentina i a les celebracions pel títol a Cibeles. Ho llegim a Regió 7.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: Un dia més hem de parlar sobre Ceuta i mirem cap a Itàlia. El Corriere della Sera titulen el duel entre Espanya i Itàlia i es fan ressò de les paraules d'ahir del ministre Álvarez, que va dir que Itàlia hauria d'aprendre d'Espanya pel control del flux migratori. Això, el Ministeri de l'Interior d'Itàlia ha contestat i ha dit que amb Meloni el nombre d'arribades està disminuint. El diari The Guardian es fa ressò de la polèmica sobre alliberar fins a 6.000 delinqüents de les presons del Regne Unit, perquè segons prediuen, les presons estaran plenes al mes de novembre. Aquest era el pla de l'antic primer ministre, però ara el nou primer ministre ha dit que, de moment, els violadors, els abusadors sexuals infantils i acusats d'altres delictes sexuals seran exclosos d'aquests plans d'alliberament. Acabem al New York Times, que en portada dedica un article a la brossa espacial que cau a la Terra. Cada vegada hi ha més deixalles al cel procedents de parts dels coets i de satèl·lits que s'envien, i això s'explicaria per la cursa frenètica entre governs i empreses com les d'Elon Musk per qui té més poder al cel. L'any passat, la Força Espacial dels Estats Units va emetre alertes per gairebé 820 objectes que entraven a l'atmosfera terrestre, mentre que fa 10 anys se'n detectaven poc més d'un centenar.
0: I pel que fa als diaris econòmics, es fan ressò de les dades de les matriculacions al juliol. Un de cada 4 cotxes comprats a l'estat espanyol són elèctrics o endollables. Tot i això, els híbrids convencionals són el tipus de vehicle preferit pels compradors. A l'Economista destaquen el programa Auto Plus, el pla del govern espanyol per subvencionar l'electrificació, ja té gairebé el 60% dels fons compromesos. A l'Expansió analitzen les inversions del sector immobiliari espanyol. L'aportació a nous projectes de construcció supera els 77.000 milions d'euros fins a l'any 2031. Gairebé la meitat es dedicaran a habitatge residencial, un 22% a habitatge assequible i un 14% a hotels. El diari destaca que l'encariment dels preus de l'energia, la construcció i el transport passen factura al sector immobiliari. I acabem al 5 dies, on destaquen un robatori de criptomonedes. Els hackers es van endur 60 milions d'euros en bitcoins en 3 quarts d'hora. El robatori ha generat alarma en tractar-se d'un atac contra el que es considerava un dels sistemes més segurs per guardar criptomonedes, les anomenades call cards, carteres fredes, on les claus digitals es desen sense connexió a internet.
11: Minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Ara l'esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
3: Bon dia.

0: Hansi Flick mira el cel i espera que amb les llàgrimes de Sant Llorenç li caigui una estrella pel davanter centre, i és que passen els dies i l'opció de Julián Álvarez pinta negra com l'eclipsi solar del dia 12. Mentrestant, Ferran sembla que ha fet la carta astral i està acabant de decidir on jugarà. Llegim al Mundo Deportivo un titular amb declaracions del valencià a l'NBC. El Barça ha de demostrar que en vol. En els destacats, més missatges críptics de Torres. Vull prendre la decisió correcta, però encara no la sé. Anem amb l'esportiu i seguim parlant dels astres amb una peça que repassa casos històrics de grans jugadors de futbol que han jugat en equips modestos de la Lliga. L'últim cas, Aubameyang i el Depor aquest estiu. Falcao va fitxar pel Rayo, Bebeto i Mauro Silva també van aterrar al Deportivo als anys 90, Riquelme va portar la samarreta del Villarreal i el neerlandès Van Nistelrooy la del Màlaga. I acabem amb l'Ara, que obre la secció d'esports titulant 700 milions per mantenir el Barça flor d'aigua. La notícia explica que el club necessita més finançament de Goldman Sachs per tancar l'exercici econòmic i també evitar que les obres del Camp Nou s'endarrereixin encara més. Tot plegat, diu la peça, amb manca de transparència per part del club, que des de fa 5 anys ja no fa un avançament de l'estat dels comptes als socis abans de l'agost.
1: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Sembla que no és un estiu fàcil per a la baronessa Thyssen. Després de la pneumònia que la va tenir ingressada unes quantes setmanes i que l'ha obligada a canviar d'hàbits, ahir arribava la gran bomba des d'un diari andorrà. El seu fill Borja estava en cerca i captura per morós. I això sí que no. Deixar el tabac per fa de baronessa moderna, però tenir un fill morós, no. Segons publicava l'altaveu d'Andorra, l'hereu de la família Thyssen tindria un deute d'uns quants milions d'euros amb un banc del País dels Pirineus. I a la família no li ha faltat temps per desmentir la notícia. Bé, per desmentir-la potser no, però sí per matisar-la. És cert que Borja té algunes discrepàncies amb el banc per la manera de com tornar els diners, però està perfectament localitzable. De fet, està de vacances amb la seva família, segons publica l'Ola. Com a bon rendista, primer les devocions que les obligacions. O era al revés.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Crec que ens hem perdut.
6: Sí, sort que he portat ametlles.
7: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: A punt d'arribar a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
10: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
10: Va, que aquesta t'agradarà.

0: quants anys diries que fa, va?
1: Eva Maral, 48.
0: L'has fet molt jove.
1: Sí?
0: Bueno, molt jove. A veure, ara sí. Que el cotxe d'aigua ens enfadarà. Una mica més, 54.
1: 54. Pensava que era una mica més jove que jo. Mira, és una mica més gran que jo.
0: Vinga, ara anem amb dos presidents. El primer, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Avui és l'aniversari de Zapatero.
0: Avui és l'aniversari. Pobret. Sí, pobret.
1: Zapatero, 72.
0: 66.
1: Vaja.
0: I Barack Obama, president dels Estats Units i Premi Nobel de la Pau al 2009, en fa...
1: 72, repeteixo.
0: No. 65.
1: No, tampoc. No.
0: I acabem amb una actriu, ara duquesa, que t'agrada molt o no t'agrada gens, que és Meghan Markle.
1: Home, Meghan Markle. Meghan Markle, 40.
0: 45.
1: Ai, bueno, m'he costat.
0: No, bé, bé, bé.
1: Vinga, i el santoral?
0: Avui és Sant Joan Maria Viné i és el patró dels rectors de la parròquia. També avui, si coneixeu alguna perpètua, doncs és Santa Perpètua. També és Sant Rubén, Sant Tertulià. Sant Eleuteri.
1: Sant Tertulià? Sí. Deixa'm un punt després.
0: Sí. Sant Eleuteri i Sant Agavi.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio cada dia us fem una recomanació literària. Vaja, no la fem nosaltres, és una recomanació que ens arriba des d'una llibreria del país.
2: Hola, sóc l'Anna Ginestà de la llibreria cooperativa Malapesa de Sabadell i us vull recomanar Imaginar la fi d'Eudald Espluga, un llibre sobre com podem imaginar una fi del món antifeixista i anticapitalista. Davant els discursos d'una fi del món violenta i dolorosa, hem d'imaginar-nos utopies? Eudald Espluga té clar que no, que la fi del món no serà ni distòpica ni utòpica, sinó real. El món tal com l'hem conegut ja està acabant, però els exemples de com imaginar una fi que impliqui poder seguir vivint també els tenim sobre la taula. No hem ni d'escapar de la Terra ni confiar en que la nova Jerusalem baixi del cel en forma de megalòpolis 100% ecològica. Ni colònies a Mart, ni invasions de migrants. Les narratives col·lapsistes reaccionàries són tan o més perilloses que els riscos ecològics que ens assetgen. Necessitem una crida esperançada a organitzar agències col·lectives i moviments contrahegemònics. L'apocalipsi també ens l'hem de fer nostre. Pot ser un terreny fèrtil per imaginar un canvi positiu.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La Mujer Danesa.
3: Una exespia danesa es retira a Islàndia buscant una vida tranquil·la, però la seva naturalesa ho fa impossible. L'edifici on viu es converteix en un camp de batalla, on cada situació quotidiana es transforma en una missió i cada veí és un cas a resoldre, sovint amb mètodes poc convencionals. Missions que tenen com a eix l'ecologia, el masclisme o el racisme, tot passat pel sedàs de l'humor negre. La protagonista, interpretada per Trine Dirholm, és magnètica. Té 6 capítols i és a Filmin.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó.
6: Ara mateix, la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe.
7: Están esperando que le lleven al centro menores.
8: Y no lo encuentro, no sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: I salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat. Vino
10: ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
11: L'incendi ara està mateix un terme estabilitzat, però que tardarà de distingir-se.
12: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Xarxa.
13: En sentit figurat, conjunt de coses o persones enllaçades entre elles. La ministra de Defensa, Margarita Robles, demana al Marroc que investigui qui hi ha darrere de les xarxes socials que compartien informació sobre com arribar a Ceuta. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, posa com una de les prioritats en la resposta europea el desmantellament de les xarxes de tràfic il·legal de persones. I tot plegat, mentre els menors que han arribat sols a Ceuta no tenen cap xarxa familiar que els empari.
1: Maleta.
13: Caixa amb nansa i tanca destinada a portar-hi roba i altres efectes. Aquests dies molts fan les maletes per marxar de vacances, però els treballadors que les traslladen als aeroports, a l'aeroport del Prat, han començat una vaga indefinida perquè asseguren que ja fa massa temps que arrosseguen una maleta massa pesant d'hores extres i manca de descansos, amb una càrrega de treball que diuen que és insostenible.
1: Ofegar-se.
13: Morir per no poder respirar. Més de la meitat dels menors que van perdre la vida ofegats al medi aquàtic entre el 2019 i el 2023 provenien de famílies migrades que patien un altre tipus d'ofegament, més en sentit figurat, l'econòmic. Així ho ha revelat un estudi de l'Institut de Medicina Legal que conclou que les famílies amb pocs recursos no es poden permetre cursets de natació per als seus fills i fa una crida a facilitar-los l'accés a aquest aprenentatge.
1: Després de les tres paraules, posem-hi tres xifres al dia amb la Sílvia Creus. 12.708.
9: Són els milions d'euros que ha guanyat nets el primer semestre del 2026 el banc HSBC, el més gran d'Europa. Aquesta xifra de beneficis representa un increment del 27,07% respecte al mateix període de l'any anterior. La companyia atribueix la millora de les xifres a l'absència d'extraordinaris negatius, així com uns ingressos nets més grans per interessos i també per comissions.
1: 90.000.
9: Són els dòlars que un noi de Portland ha obtingut per una samarreta de bàsquet que va comprar de segona mà per poc menys de 3 dòlars, concretament 2,61. El motiu és que la peça havia pertangut a Wilt Chamberlain, pivot de Los Angeles Lakers a principis dels 70. Quan es va adonar de la troballa que havia fet, ho va compartir a les xarxes socials i de seguida van contactar amb ell des de la casa de subhastes Sotheby's, que va autentificar la samarreta i es va encarregar de trobar el millor postó.
1: 3.012,9.
9: Els metres que té exactament el cim acreditat com a nou 3.000 al Pirineu Català. És l'agulla sud de Malavasina al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, el terme municipal de la Vall de Boí, i l'ha certificat l'equip de topògraf de Sostremetries, que fa anys que revisa les altituds dels pics dels Pirineus en els mesuraments que ha fet aquest mes de juliol passat. D'aquesta manera, Catalunya passa de tenir 12 3.000 a tenir-ne 13.
1: I ens falten les tres imatges amb el Carlos Sant Andrés, que de seguida repassarem les imatges del dia. Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. A la primera imatge del dia, dues turistes asiàtiques al centre de la plaça Catalunya, totes dues amb ulleres de sol, una beu aigua d'una ampolla, l'altra s'amaga del sol sota un barret, al fons una mare i una filla busquen refugi a l'ombra d'una de les estàtues de la plaça. És un exemple del nombre de turistes estrangers que visiten Catalunya. Les xifres continuen creixent i, segons els especialistes, encara no s'ha tocat sostre. El primer semestre d'aquest any ens han visitat més de 9 milions i mig de persones, que representa un 3,5% d'un 3,5% més respecte a l'any passat. De mitjana, cada turista es va gastar uns 1.300 euros durant la seva estada. Això és 11.800 milions d'euros en total. La tendència diu que els visitants cada cop gasten més i passen més dies a Catalunya, concretament 8 de mitjana. Catalunya és la segona comunitat més visitada, només superada per les Balears. I a la segona imatge, el llac de Brenets, a l'est de França, pràcticament buit. Veiem al fons de la llacuna i un embarcament que ha quedat inutilitzat pel baix nivell d'aigua. Carlos, ara sí.
14: Ara sí, doncs és una de les moltes conseqüències que està deixant la sequera a Europa. El volum de rius com el Rin o el Danubi han caigut un terç i el baix nivell està perjudicant el transport de mercaderies i de matèries primeres. Les altes temperatures i la falta de pluja han deixat al descobert bombes i vaixells de la Segona Guerra Mundial i han pes el Regne Unit a una situació alarmant amb una baixada del 75% del volum dels seus embassaments.
1: Gràcies, Carlos. I la tercera ens l'envien des de Girona, una imatge típicament estiuenca, una de les petites cales de la Costa Brava, amb embarcacions que fondegen a una certa distància de la platja i que contrasta amb la sequera que viu a Europa. Què té d'especial això, Fèlix Martín?
15: Doncs si t'hi fixes bé, que en aquest blau transparent de l'aigua hi tornen a surar les boies de color groc que algú o alguns van destrossar fa uns dies entre Palamós i Mont-ras i que són el punt en el que, com a molt a prop de la costa, s'hi poden amarrar aquests vaixells recreatius. Això vol dir que els ajuntaments ja han posat boies noves i ara creuen els dits perquè les respectin i no les tornin a fer malbé.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
16: Les tasques d'extinció van bé.
17: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: Quan Àtila i els uns van irrompre...
19: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és
4: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
4: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Repassem els titulars en 2 minuts amb Maria Fernández Noguera i Pau Bartolí. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta.
20: S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria.
1: El govern espanyol nega, en canvi, que el CNI els alertés del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta.
13: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pujat el to contra el Marroc.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
1: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants continuen encara als carrers de Ceuta.
20: Mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats.
1: I anirem en directe d'aquí uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio, mentre aquí aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force de l'aeroport del Prat.
13: Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport.
1: I Protecció Civil activa el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya.
20: Tempestes que ja han fet que s'aixequessin les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. L'alcalde José Antonio Parache diu, però, que encara trigaran a apagar-lo.
11: L'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula el 7 dies.
1: I les morts per calor a Catalunya el juliol dupliquen les de l'any passat i s'enfilen fins les 544 persones.
13: El gruix són de més de 65 anys amb altres patologies prèvies. Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
0: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb problemes de marejos, infeccions.
1: I a la taquilla, rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man.
20: En el seu primer cap de setmana als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars a tot el món.
21: Bon dia, el temps d'aquest dimarts torna a mostrar-se força inestable. No encara, amb un matí de calma tensa, amb alguns núvols baixos cap a la costa, on es manté i s'ha de mantenir tot el dia aquest ambient xafogós, i nuvolades que, atenció, a partir de mig matí i migdia creixeran cap al Pirineu, Prepirineu, tota la serralada prelitoral, des de la serralada transversal, Ripollès, Garrotxa, Osona, arribant fins a les Terres de l'Ebre, passant també per la Catalunya central. Ruixats que només 30 minuts poden deixar més de 20 litres per metre quadrat, anar acompanyats de pedra o de fortes ventades, de diferents d'avui, d'ahir, l'alt ponent quedarien força al marge d'aquesta situació. Tot plegat amb calor, calor de ple estiu, no extrema, moltes màximes de 30 a 35 graus.
1: Repassem el trànsit a aquesta hora amb la Lluís García, que ens expliques. Bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs ja hi ha una incidència a la C31 a les costes del Garraf, tallada a Sitges en tots dos sentits a causa d'un accident a Barcelona. Aturats a la rondada, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que es fan de cobriment de la ronda, i a la ronda litoral, aturats entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
13: Doncs mira, al matí hi ha alguns retards aquest matí als serveis de Rodalies i de Regionals de Renfe. Destaquen els 40 minuts de demora a l'R11 del tren que ha sortit a primeríssima hora de Barcelona Sants cap a Portbou a causa d'una incidència en l'operativa. El tramvia de Barcelona, freqüències de pas alterades a les línies T1, T2 i T3 a causa de l'avaria d'un comboi. I mentrestant, a l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi estem veient retards destacables.

0: Per a cada dia per arribar a les 8 sentim un oient del programa o una oient que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si ho voleu fer en el que queda de mes d'agost, envieu-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és la que ha fet, per exemple, en Salvador.
1: Bon dia, des del Solsonès. Dedico aquesta cançó a les meves filles, Sheila e Irina. I els hi desitjo que puguin mantenir l'equilibri en els nous reptes que començaran al mes de setembre. La cançó es titula La bicicleta, interpretada per Shakira i Carlos Vives. Bon dia.

0: Molt bon dia, molt bon dimarts a tothom. Un dia en què, pel que fa al temps, tindrem o xafogó o pluja. S'anuncia possibles tempestes en alguns punts del país, no a tot arreu. Per exemple, al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. De fet, Protecció és on ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions. És el panorama que tenim ara mateix pel que fa al temps, que té una part, diguem-ne, positiva, que és que redueix d'alguna manera el risc d'incendis. Avui, per segon dia consecutiu, no tenim cap municipi de Catalunya amb risc extrem d'incendi forestal. Sí que n'hi ha una cinquantena de municipis que tenen risc molt alt, però no n'hi ha ni un en risc extrem. Per tant, és una situació inèdita en el que portem d'estiu i pròpia d'aquest mes d'agost i d'aquestes tempestes que estem tenint, que també, ahir, per exemple, ahir van complicar una mica les feines d'extinció del foc de Saneta, d'Alta Ribagorça. És un foc que continua actiu en molt bona mesura, perquè ahir alguns dels equips es van haver de retirar per seguretat, precisament per aquestes tempestes que queien. Aquest és un dels temes del dia. L'altre, evidentment, continua sent a Ceuta. Avui anirem en directe al matí de Catalunya Ràdio per saber exactament quina és la situació als carrers de Ceuta. L'últim que en sabem és que hi ha entre aproximadament 3.000, 4.000 persones que continuen a Ceuta. Ja sabeu que la immensa majoria de persones que van arribar des del Marroc tornen a ser en territori marroquí, però a Ceuta continua havent-hi entre 3.000 i 4.000 persones. D'aquestes es calcula que hi ha un miler que són menors d'edat, i avui ho ampliarem ara de seguida aquí al matí de Catalunya Ràdio, però la pregunta és: què passa amb aquestes persones? Què passa amb aquests menors? D'entrada, Ceuta, ho ha dit diverses vegades, no té capacitat per acollir i donar la protecció necessària a aquestes persones. Dos, els tribunals han deixat meridianament clar que per tornar-los al Marroc cal un procediment que ràpid no és, perquè cal una atenció individualitzada i se'ls ha de garantir tots els drets jurídics. Allò de la devolució en calent amb els menors no es pot fer. I tres, l'altra opció seria repartir-los per altres comunitats autònomes, però si ho recordeu, aquesta qüestió va ser la que va provocar una ruptura dels governs que el Partit Popular tenia amb Vox. I ara mateix hi ha diversos governs autonòmics del PP i Vox on s'ha dit i s'ha posat per escrit, en alguns casos, que no s'acolliran més menors migrants. Per tant, aquest serà un dels temes que avui abordarem aquí també al matí de Catalunya Ràdio, el mateix dia que reuneixen els ministres de l'Interior de la Unió Europea per parlar precisament de Ceuta. I sense oblidar que els que tingueu un vol avui a l'aeroport del Prat, sobretot si el tenim amb Euroeuropa, si el teniu amb Qatar Airways, haureu de vigilar una mica, perquè avui tenim vaga de Ground Force, vaga de l'empresa que fa allò que en diuen les feines de terra, per tant, carregar i descarregar maletes i facturació, per aquestes aerolínies, per Air Europa o Qatar Airways. Una vaga que anuncien d'indefinida si no hi ha una reunió amb l'empresa en els pròxims dies. En fi, comencem així el panorama del dimarts. Avui també parlarem, per cert, del turisme de brossa, en tornem a parlar, ja vam abordar l'altre dia aquí al matí de Catalunya Ràdio, ens feien ressò d'unes queixes que ens arribaven a la bústia del programa, literalment que es trobaven els contenidors davant de casa seva plens de brossa de municipis veïns on hi ha recollida porta a porta. Avui abordarem queixes semblants, però el primer és el primer i el primer és el temps. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Freddy.
0: El que dèiem abans, és a dir, avui tenim d'una banda pluges i de l'altra xafogó.
1: Correcte, molta xafogó per començar el dia, en aquest matí de calmatensa abans no arribin les tempestes. Hem de pensar que molts valors de la costa ara ronden els 24, 25, 26, 27 graus, que aparentment és una temperatura doncs, relativament poc elevada, però amb aquesta humitat tan intensa heu de pensar que l'índex de xafogó, la temperatura de sensació, ja es troba al voltant dels 36 o 37 graus. Com dèiem, a partir de la tarda, tensió, aquests ruixats intensos al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i a tota la serralada prelitoral, amb aquests avisos que ens adverteixen que poden caure més de 20 litres en només 30 minuts i, a més, anar acompanyats de calamarsa, pedra o de fortes ventades.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs un dia més, hem de començar parlant de Ceuta. Això que sentiu és un dels dispositius que ha organitzat la Creu Roja per donar menjar i beguda a les persones que continuen a Ceuta. Es calcula que a la ciutat hi pot haver encara entre 3.000 i 5.000 persones, de les quals un miler serien menors d'edat. Aquest pot ser ara un dels punts clau per diversos motius, el que dèiem ara. Les autoritats de Ceuta ja han dit que no tenen capacitat per acollir aquest miler de nois, una quarta part dels quals dormen al ras. Segon, els tribunals han deixat molt clar, ara ho explicarem, que no se'ls pot tornar per la via ràpida. Cal mirar literalment cas per cas. I tercer, si s'aprova repartir-los entre d'altres comunitats, és més que probable que les governades pel PP i Vox, pel Partit Popular i per Vox, s'hi neguin, perquè tenim un historial ja d'aquestes qüestions, o com a mínim que això generi

0: tensions entre els socis de govern. En fi, anem a pams. El primer de tot és anar en directe a Ceuta amb l'enviat especial del 3CAT, a la Dina Nausi, perquè repassar sobretot la situació dels menors que tenim ara mateix en aquesta ciutat.
1: El centre de la ciutat de Ceuta comença a recuperar la normalitat, mentre que ara mateix la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe, a tocar de la frontera amb el Marroc. Es troben en una situació molt precària, dormint molts al ras, en zones muntanyoses o boscoses, tenint un accés molt difícil a menjar i aigua, i també incomunicats per la família. És per això que molts d'ells han optat al llarg d'aquests dies a retornar voluntàriament al Marroc, tot i que també empesos per la pressió militar. La ciutat de Ceuta continua militaritzada i continua havent-hi molts joves encara vivint-hi, esperant, sense saber què podrà passar amb ells en el futur. Aladín Azuzi, Catalunya Ràdio, Ceuta.
0: Gràcies, Aladín, enviat especial del 3CAT a Ceuta. Aquesta qüestió, la dels menors, pot ser una de les claus d'aquesta crisi, com dèiem ara mateix. Insistim que es calcula que n'hi ha aproximadament un miler pels carrers de Ceuta, molts d'ells centrant-se en barris perifèrics. La policia local els està buscant per traslladar-los en alguns centres, però, com deia l'Aladín, n'hi ha alguns que no hi volen anar perquè tenen por que això impliqui que els facin tornar al Marroc, cosa que no volen. Però vaja, el que està clar és que el sistema de protecció de Ceuta està molt per sobre de la seva capacitat. En aquestes últimes hores, Save the Children ja ha alertat del greu risc que hi hagi menors que quedin desprotegits. En fi, la pregunta és, llavors què? Llavors què es fa? Què pot passar amb aquestes persones? Francesc Soler, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Hi ha una cosa molt clara, que el que no es pot fer. El que no es pot fer és tornar-los per la via ràpida al Marroc. Això es va fer el 2021 i des de llavors els tribunals han deixat meridianament clar que això és il·legal.
2: L'any 2021 va haver-hi una situació semblant quan unes 10.000 persones van entrar a Ceuta. Arran d'aquell cas, la justícia va dictaminar que les devolucions sumàries de menors són il·legals. En concret, el Suprem va confirmar el que abans havien dit el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia i un jutjat de Ceuta. Segons el tribunal, el govern espanyol ha de fer una anàlisi individualitzada i oferir atenció a la situació dels menors.
0: Per tant, Ceuta no dona l'abast per atendre aquestes persones, per tant, no se'ls pot tornar per la via ràpida, i aquí arriba el tercer punt que dèiem. Una opció seria redistribuir aquests menors en altres comunitats autònomes, però aquí el que tenim ja no és un front legal, ja no és un front social, ja no és un front pràctic, sinó un front polític.
2: Ceuta està textualment en contingència migratòria des del 2025, que és el que van al·legar les Canàries quan va demanar que altres autonomies es repartissin els menors. El gran dubte és què faran les autonomies on governa el PP i Vox, entre altres coses, perquè alguns pactes recullen explícitament el rebuig a acollir més menors. Recordem que els anteriors pactes es van trencar per l'oposició de Vox a acollir menors immigrants.
0: Per tant, això tota la pinta que serà el pròxim front polític, no només amb aquestes autonomies, també en aquestes últimes hores l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, també ha deixat molt clar que textualment no volen aquestes persones a la ciutat, a Badalona. Són declaracions de l'alcalde a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Acaba generant a les ciutats problemes molt importants, especialment amb l'experiència que tenim a Catalunya, que ho estem visquent en moltes ciutats.
0: És la que deia l'alcalde Albiol de Badalona, dient que no vol i que suposarà que alguns d'aquests magrons vagin a alguns d'aquests menors que ara mateix són a Ceuta vagin a la seva ciutat. En fi, sobre el front polític, també hi ha una altra evolució de la crisi de Ceuta. Ho hem destacat abans només començar el matí de Catalunya Ràdio. Avui es reuneixen els ministres d'Interior de la Unió Europea, els ministres de l'Interior de la Unió Europea, per mirar d'abordar aquesta crisi de Ceuta. El to és veritat que ha baixat una miqueta. Inicialment va haver-hi crítiques molt dures, fins i tot per part d'alguns governs, com l'italià o el danès, cap al govern espanyol, però és veritat que el to ha baixat una miqueta després que l'executiu de Pedro Sánchez confirmés que la majoria de persones que van entrar des del Marroc ja hi havien tornat. Anem a Madrid. Paula Brujats, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: De fet, la presidenta de la comissió va parlar de gestió eficaç per part d'Espanya ahir en la primera reunió que es va fer per preparar aquesta trobada d'avui, però en qualsevol cas, Paula, el ministre Grande Marlaska avui demanarà més suport als socis europeus.
4: Sí, perquè Marlaska arriba a la reunió pràcticament sol. La majoria de socis europeus culpen el govern espanyol d'aquesta crisi a Ceuta i avui serà, de fet, un matí de donar explicacions. Marlaska intentarà convèncer els socis europeus que Pedro Sánchez està compromès amb el control de les fronteres, que la crisi a Ceuta és també una crisi europea i demanarà més solidaritat i menys egoisme als estats per gestionar-la i, sobretot, per evitar que es repeteixi. No serà, però, diuen des d'Interior, una cita fàcil. Itàlia i Dinamarca, com tu deies, lideren aquesta crisi crítica a Espanya, però Pedro Sánchez no ha rebut ni tan sols el suport explícit de capitals com París o Berlín, i el suport de la presidenta de la Comissió, de von der Leyen, va arribar ahir, 4 dies més tard d'aquesta crisi. Això sí, va elogiar la gestió del govern espanyol, que n'ha fet, però recorda Pedro Sánchez la necessitat d'endurir el control de les fronteres. Per tant, cita important avui, és una reunió telemàtica. Marlaska sortirà després en roda de premsa. Ahir ja es van veure els ambaixadors a la Unió Europea, i el que sabem de fonts diplomàtiques és que aquesta primera trobada va servir com a mínim per rebaixar la tensió.
0: Això és el que ens diuen des de Brussel·les. Important, el matís que feia la Paula, el suport de la presidenta de la Comissió Europea. És veritat que ha arribat, però 4 dies després. I important també el que deia Emmanuel Macron, de moment no ha dit gran cosa. Sí que hem sentit els que hi estan en contra, hem sentit Itàlia, hem sentit Dinamarca, però els partits o els països, vaja, els governs més o menys pròxims a Pedro Sánchez ho han fet amb la boca molt petitona. Veurem què passa en aquesta reunió d'avui. Aquest front diplomàtic, però, té una altra carpeta, que és la carpeta del Marroc. Ja sabeu que hi ha hagut moltes sospites des del primer dia que aquesta crisi la desemboca al Marroc perquè obre les portes, perquè aixeca els controls fronterers, per bé que els uns i els altres ho neguen. Els dos governs, l'espanyol i el marroquí, continuen evitant el frec a frec, continuen evitant el cos a cos, però qui alça més la veu en aquest sentit és la ministra de Defensa, que, per cert, Paula, avui es reuneix amb els comandants generals de Ceuta i Melilla.
4: Sí, Margarita Robles ha trencat aquesta treva diplomàtica amb el Marroc, ha sortit a defensar la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols i ha negat errors de comunicació entre el CNI i el Ministeri de l'Interior. La ministra de Defensa, per tant, es desmarca així del discurs de la resta del govern espanyol, assenyala el Marroc per aquesta crisi i el reclama que aclareixin què ha passat.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
4: Una versió de Robles que no es creu al Partit Popular. Diuen que és impossible que el CNI no detectés aquest risc. La Moncloa no aclareix encara si van menystenir els avisos que tenien o no expliquen per què no van detectar aquesta entrada, que ja ho sabeu, es va moure a través de les xarxes socials. Diuen que no tenien cap informe que alertés de la magnitud d'aquesta entrada.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
4: Bon dia, adéu.
0: Avui per...

0: I un altre dels punts d'atenció d'avui és l'aeroport del Prat. Aquesta mitjanit ja ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force. És una empresa que assisteix companyies com Air Europa i Qatar Airways. Albert Duran.
1: Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
1: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Albert Duran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és un dels punts d'atenció, eh? Tornarem en directe avui a l'aeroport del Prat per veure com evoluciona aquesta vaga. L'altre punt d'atenció a aquesta hora són els incendis. La situació, evidentment, és molt, molt, molt millor del que teníem ara fa uns dies, però encara continua actiu l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Anem en directe, Joaquim Albarate, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit, Joaquim?
3: Doncs bé, els bombers han treballat tota la nit per monitoritzar aquest foc. Recordeu que ahir es van haver de retirar per les tempestes i la pluja, i ara a primera hora doncs s'han tornat a incorporar els efectius. L'incendi, tot i aquestes pluges que dèiem, continua actiu perquè no va ploure prou, les tempestes no van deixar prou aigua com per poder-lo controlar, i per tant continua en marxa aquest foc que ha afectat per ara unes 80 hectàrees i que de moment, si més no ha arribat al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
0: Joaquim, ahir es van retirar els efectius per les tempestes, avui hi ha previsió de pluja, no sé què et diuen els bombers.
3: Doncs clar, és una inestabilitat que, més enllà de l'aigua que pugui tornar a caure com va fer ahir, doncs no ajuda aquestes tasques d'extinció, perquè hi ha llamps, hi ha vent que no ajuden a combatre aquestes flames, i tampoc ho fan, evidentment, la dificultat d'accés a la zona i també el risc que és molt alt per les persones que hi treballen. I per això han tornat a demanar que s'evitin les activitats de muntanya a la zona del foc. Ahir ja van enviar un SLR per a demanar als excursionistes que no accedissin a la zona entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs d'aquesta zona, i que si hi eren, doncs fessin mitja volta i s'allunyessin de l'incendi. Ahir, com dèiem, al vespre es va aixecar aquesta restricció, però ara fa una estona que, com dèiem, els bombers han tornat a demanar que ningú s'acosti a aquesta zona.
0: Important, eh? Per tant, s'ha reactivat la restricció, Joaquim?
3: Exacte, sí, ara fa... No és que s'hagi enviat cap SLR, però sí que ho han publicat a xarxes socials els bombers demanant que els excursionistes doncs no s'acostin a aquest incendi.
0: Gràcies, Joaquim Albalate. Fins ara.
3: Fins ara, bon dia.
0: Per tant, tenim aquesta situació, eh? Aquests incendis que ara mateix tenim ara mateix, o aquest incendi que ara mateix tenim a Catalunya, l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, continua actiu. De fet, va un parell de dies que continua actiu, en molt bona mesura per aquesta dificultat orogràfica, diguem-ne. És un terreny complicat d'accedir-hi, com ens deia ara mateix el Joaquim Albarate. Però, en fi, ara que parlàvem de tempestes... El Solsonès, segons el Servei Meteorològic, va caure aquesta pedregada que sentim ara mateix, pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre. El Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, també hi ha hagut xàfecs molt intensos, i això precedeix, com dèiem abans amb el Gori Massip, la jornada que tenim avui. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es recomana evitar rius i rieres, i aquest panorama fa que, com a mínim, això és la part positiva, el risc d'incendis baixi. En fi, Cristian Roldán, endavant.
4: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país. Preocupa sobretot el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també diferents punts del litoral de Tarragona i Barcelona. S'esperen ruixats molt violents que freguin els 30 litres per metre quadrat en franges de mitja hora. Ahir a la tarda, de fet, ja va arribar la primera pota d'aquest temporal que va deixar tempestes al Pirineu, al Solsonès, al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. De fet, a Solsona van caure pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que no van causar greus desperfectes. Tot plegat ha fet que avui, igual que ahir, tampoc hi hagi cap municipi en situació de risc extrem d'incendi, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment situades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Cristian Roldán Tomàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Per tant, el risc el tenim alt, com a mínim no el tenim extrem, en molt bona mesura per aquestes tempestes, per aquesta situació de pluja que hem tingut a les últimes hores i tindrem a les pròximes. Veurem si això també millora la sequera.
5: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: És el que deia aquí al Matí de Catalunya Ràdio el Sergio Vicente, que és investigador de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, del CSIC, i també va participar en un informe de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, un dels últims informes informes sobre el canvi climàtic per part de l'ONU i ens alertava, com sentíem d'això, d'aquesta sequedat en algunes zones de, del Pirineu que fa que no hi hagi pastures, que el bestiar no tingui on, on pasturar. Per cert, parlant de sequera, parlant de risc d'incendis, els municipis de Cornudella i la Morera del Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant entre l'11 i el 13 d'agost per l'eclipsi, que això en parlem molt, eh? L'eclipsi del dia 12. Meritxell Cardona és l'alcaldessa de Cornudella.
6: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i per l'altre el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència doncs, de persones.
0: És el que deia l'alcaldessa de Cornudella. Aquest és el panorama que tenim ara mateix amb els incendis, que és notablement millor del que teníem ara fa tot just uns dies, i les temperatures doncs, home, són més normals per l'època de l'any. Com deia ahir el Gori Massip, no arribem als 40 graus, però vaja, tenim temperatures altes, tenim molta xafogor. El que passa és que a poc anem sabent més detalls de la factura que deixen aquestes altes temperatures. Sabem, per exemple, que una quarta part de les més de 2.000 morts atribuïbles a la calor que hi ha hagut el juliol a tot Espanya s'han produït a Catalunya. Montse Poblet.
7: Són un total de 544 defuncions, majoritàriament de persones de més de 65 anys. Com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, a la gent gran la calor es pot complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
8: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
7: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un estudi que hi va publicar la revista Nature, per cert, apuntava a un altre punt d'aquestes altes temperatures, la factura econòmica. Segons deia, l'impacte de la calor a l'economia catalana podria ser tranquil·lament de mig punt, de 0,5 punts del PIB català, segons càlculs de Caixa d'Enginyers. En fi, aquests són els alguns dels principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
9: El matí de Catalunya Ràdio. CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
10: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
9: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 8:20, som-hi amb els bàsics del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb la Marta Viana, la Maria Fernández Noguera i la Roser Parera. Bon dia.
2: Bon dia.
0: L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, es dona de baixa de Junts. És una de les novetats del matí. Giró trenca definitivament així amb Carles Puigdemont.
2: Ho avança Nació. L'exconseller d'Economia va deixar fa gairebé un any la direcció del partit pel desacord amb la línia política i la gestió interna. I ara ha comunicat l'adeu definitiu al líder, a l'exili i a Jordi Turull. Jaume Giró va valorar com un pas endavant l'acord dels pressupostos en una entrevista que feia la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva. I per tant, escolti, jo el que vull és que s'aprovi pel bé de tots els ciutadans.
2: A proposta de Junts, el 2021, Giró va ser el gran fitxatge com a independent per ocupar la Conselleria d'Economia al govern de Pere Aragonès.
0: És una de les novetats del matí que publica el Nació, el fet que l'exconseller Giró es donés de baixa de Junts i trenqui, segons diu el diari avui, amb Carles Puigdemont. En fi, ho avançarem, ho explicarem també avui aquí a Catalunya Ràdio, però deixem enrere una nit en què també hem tingut una altra novetat, que és que l'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte Firal esperant poder treballar en la campanya de la fruita. Júlia Albacar.
4: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost i que sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira. Un dispositiu d'emergència que s'ha activat després que s'hagi duplicat el nombre de persones que han vingut per buscar feina als camps de fruita. Una situació, però, que algunes entitats asseguren que era previsible i lamenten que l'ampliació arriba tard. Sentim el portaveu de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac.
5: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
4: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:22, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui, que aquí el programa, tornarem a parlar, segon capítol, del turisme de brossa.
6: La setmana passada ens fèiem ressò de la queixa de la Glòria Rodríguez, que té casa a Roda de Berà i que es troba com veïns del Vendrell col·lapsen els contenidors que hi ha prop de casa seva.
7: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
6: El motiu és que al Vendrell hi ha recollida d'escombraries porta a porta i com que hi ha molta gent de segona residència i no li va bé aquesta recollida perquè és en dies concrets, la porten a Roda de Berà, on no hi ha aquest sistema. L'alcalde ens avançava mesures.
8: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també, eh?
6: Així ens ho deia l'alcalde de Roda de Berà al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora repassarem altres queixes semblants que ens han fet arribar oients del programa, com Sal, Cabrera de Mar o Osona. També parlarem amb els ajuntaments de Calafell o de Biosca, el Solsonès, que es troben en situacions semblants. Serà d'aquí menys de 20 minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio en aquest nou capítol de les queixes que hi ha al voltant de la brossa o de l'anomenat turisme de brossa. En fi, i mentrestant, ja hem explicat diverses vegades l'augment de persones que es moren ofegades a Catalunya i les xifres nefastes que portem aquest estiu. Ara ha aparegut un estudi de l'Institut de Medicina Legal que alerta que la desigualtat també influeix en aquests ofegaments, que la desigualtat social, econòmica, també hi influeix. Per les barreres, per exemple, que tenen alguns nanos a l'hora d'aprendre a nedar. Per exemple, aquest informe que diu que les morts de menors amb nacionalitat estrangera es concentren bàsicament a la platja o a rius, Maria Costa.
9: Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. En parla a Catalunya Ràdio el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
10: La nacionalitat espanyola seria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi per evitar situacions de risc.
9: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors ho detecten regularment.
11: Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari.
9: Per això es demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació de prevenció. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs Doncs precisament per evitar ofegaments, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat nous cartells per advertir de la prohibició de saltar a les roques al mar. La mesura arriba després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada el passat mes de juny. Clara Chavarría Domingo.
12: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
13: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
12: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clara. 4 minuts i 2 quarts. De les últimes hores, els Estats Units i l'Iran es contradiuen sobre les negociacions en teoria per acabar el mal conflicte que els enfronta des de fa mesos.
14: Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament. Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
15: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant. When they're talking, they don't like
14: saying that they're talking. De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. A l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada un impacte d'un projectil de procedència desconeguda.
0: Mentrestant, ahir, un dron ucraïnès va matar almenys 7 persones en una platja russa, això en plena temporada d'estiu, clar.
2: L'atac va ser a la regió de Krasnodar, al Mar Negre. 3 de les víctimes eren menors i també hi ha una quarantena de persones ferides.
0: Moscou, Cristina Solies.
16: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un parell de minuts, gràcies, Cris, i arribarem a 2:15. Atenció amb això, els Mossos d'Esquadra estan investigant una possible estafa d'una agència de viatges a les comarques gironines.
2: De moment ja han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades, que o bé s'han quedat sense vacances, o bé només tenen una part del que havien contractat.
0: Roger Santaló.
17: L'agència investigada, que ha tancat el web i el perfil d'Instagram, s'havia fet popular pels preus competitius que oferien els seus viatges, però fa unes setmanes no va retornar els diners a un grup que havia demanat cancel·lar un paquet. Des de llavors s'han anat acumulant les persones que o bé han perdut una part del viatge contractat amb l'agència, o han hagut de tornar a pagar de la seva butxaca els bitllets per tornar del seu destí, o directament s'han quedat sense les seves vacances. La majoria dels afectats són de les comarques gironines. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Diu que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés de turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant els paquets. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguns apunts més. Els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona faran vaga. En concret, en faran a partir del proper dissabte.
14: L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'ha convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament el 2023. Aleshores, l'empresa BSM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies.
0: I amb les festes de Gràcia a la cantonada, atenció perquè el carrer La Perla denuncia un sabotatge al local on es reuneixen per fer els decorats.
2: En un comunicat a Instagram expliquen que diumenge al matí van trobar una persiana inutilitzada amb silicona i apunten a una acció deliberada. L'incident coincideix amb la polèmica que es viu per les queixes d'alguns veïns sobre el soroll durant les festes. Fa dues setmanes també la Fundació Festa Major de Gràcia va publicar un comunicat en defensa de la festa popular.
0: I el Tribunal Superior de Justícia ha confirmat l'acomiadament d'una operadora del telèfon d'emergències que literalment va penjar diverses trucades.
2: Era una treballadora del 112 destinada a la sala de Reus. Ara fa 2 anys va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les. Entre els avisos que va descartar hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida o una agressió i també 2 menors atrapats en una sentència.
0: I atenció, Amb un ascensor, perdona, Maria, que t'he tallat. I atenció amb això, perquè a Benidorm la policia busca els amos d'una urna funerària que algú es va oblidar a la taquilla d'un supermercat a la Barbosa.
18: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida rematem els bàsics, encara amb algun titular més, però ara heu sentit els senyals horaris de 8:45, actualitzem la situació de la mobilitat aquest matí. Maria, què ens expliques?
6: Doncs és un matí amb dos retards destacables a l'R11, el tren que ha sortit de Barcelona a Sants abans de les 6 del matí cap a Figueres va amb una demora de més de mitja hora, i el que ha sortit també de Sants a 6:45 i va cap a Portbou va amb un endarreriment de 40 minuts. Tots dos retards es deuen a una incidència en l'operativa. I el tramvia de Barcelona a les línies T1, T2 i T3, les freqüències de pas ja estan normalitzades després que estiguessin alterades durant bona part del matí per una incidència en un comboi.
0: I ho dèiem, avui molt pendents de la vaga dels treballadors de Ground Force, que fa serveis de terra a l'aeroport del Prat, com el transport de maletes, per exemple. Ara mateix ja hi ha diversos vols afectats. Anem en directe cap a l'aeroport del Prat. Jordi Canal, què ens expliques? Bon dia.
19: Bon dia, sí. Hi haurà al llarg del dia almenys una vintena de vols cancel·lats, cancel·lacions que s'han fet de manera preventiva per la vaga, segons la CGT, que és el sindicat convocant. Retards ara mateix no en consten els canals d'Aena, sí que hi ha cues més llargues del que és habitual, ens diuen en alguns taulells, i pot haver problemes en els equipatges.
0: Gràcies, Jordi. Tornarem en directe de seguida a l'aeroport del Prat per conèixer l'última hora. Hem vist com està el transport públic, hem vist com està l'aeroport i les carreteres. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
20: Bon dia. Doncs en general tranquil·les, però les coses del Garraf, la C31 ha caigut una roca de grans dimensions a l'altura de Sitges. Ara s'hi està fent pas d'alternatiu. Abans la via estava tallada. Hi ha retencions en totes dues direccions. I a l'àrea de Barcelona poques complicacions, però sí que hi ha cua a la ronda de dalt entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres de cobriment de la ronda que tallen un carril a la circulació. I a l'AP7, lentitud entre Bellaterra i Barberà en sentit nord.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
20: Fins ara.
21: Bon preu i Esclat, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Amb el Gori Massip. Gori, bon dia de nou.
22: Bon dia, Freddy.
0: Ja ho estem repetint una mica, però vull dir, avui hi ha un dia en què l'aigua té alguna cosa a veure en un sentit o en un altre,
22: Sí, bàsicament, per suar amb la xafuor que fa la costa i que ha de continuar fent, o amb les tempestes que s'esperen aquesta propera tarda. De moment, calma, un matí de calma, de xafogor, de calor, de ple estiu, però serà a partir del migdia quan s'infin aquestes nuvolades. Atenció al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Prelitoral, aquesta propera tarda pot ploure de valent i, a més, han acompanyat aquests xàfecs de calamar-se, pedra o fortes ventades, i tot plegat amb una calor intensa de ple mes d'agost, moltes màximes de 30-35 graus, i avui, a diferència d'ahir, com que aquestes tempestes no quedaran tan ubicades a les comarques de Ponent, aquí farà més sol i, per tant, sí que es podria enfilar el termòmetre fins als 37 o potser 38.
0: Gràcies, Gori, abraçada, cuida't molt.
22: Que vagi molt bé, Freddy. Adéu.
23: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Al Matí de Catalunya Ràdio, ara mateix passen 4 minuts de 8:45, de seguida l'Àgora amb el Vicent Sánchez, en Joan Guirado, el Marc Font Ribas i la Montserrat Nebrera, però abans parlem de Spider-Man.
24: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: Perquè ja ens ho apuntava ahir el Toni García Ramon quan parlàvem amb ell aquí al Matí de Catalunya Ràdio, però es confirma que bat rècords la nova entrega del superheroi. En el seu primer cap de setmana, als cinemes ha recaptat 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història del cinema, Valeria Obereda.
25: Només té al davant Avengers Endgame del 2019, i si ens fixem en l'Odissea de Christopher Nolan, la seva recaptació des que es va estrenar fa 15 dies es queda en 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i dona per fet que coses apassionants estan per arribar. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de cinema, el Festival Internacional de la localitat suïssa de Locarno comptarà amb 5 produccions catalanes, Valèria.
25: El llargmetratge Lejos de los Árboles, la tercera cinta de ficció de la cineasta barcelonina Meritxell Colell, competirà a la secció Concorso Internazionale. Es tracta d'una coproducció amb el Perú i Itàlia. Fora de competició s'hi veurà Sese Moment de Mavi, un documental d'Albert Serra sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Caben. La representació catalana arriba també a Locarno Kids, amb la pel·lícula ecologista Los Nuevos, de Rodrigo Plau, una coproducció amb Mèxic. I també es podran veure dos curtmetratges catalans, Los Andares, de Sofia Esteve i Isa Luengo, i Primer Foc, de Blanca Camell Galí. El Festival Internacional de Cinema de Locarno s'allargarà fins al 15 d'agost. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:06 de nau, anem a Palamós. Perquè allà hi arrenca una nova edició del Festival So de Cobla, Maria Rovira.
1: Per la desena edició s'ha volgut fer una inauguració especial amb l'espectacle Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb la Polifònica de Puig-reig, que comptarà també amb les veus d'Arjau Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
3: Mare Mundi és un homenatge al món del mar. Nosaltres, com a un poble pescador, creiem que era un grandíssim que tindrà la presència de 100 artistes sobre l'escenari.
1: La programació consolida la voluntat del festival de fusionar formats i acostar-se a nous públics, amb propostes com la de la Cobla amb so de dona, que reivindicarà la contribució de les dones a la creació per la Cobla, el baríton palamosí Guillem Batllori, amb la principal del Llobregat, o el concert d'Obeses i la Cobla Berga Jove. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Això a Palamós, però a la Catalunya del Nord... El Festival Casals celebra aquest any els 150 anys del violoncel·lista, Laura Bertran.
4: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. En aquesta edició especial, inaugurada el 28 de juliol i que durarà fins al 8 d'agost, se succeeixen concerts que presenten la millor assistència de públic des de la Covid. Sandra Mascret, directora administrativa del festival, es mostra satisfeta.
5: Entre el públic, els músics, els voluntaris, és a prop 8.000 persones que vinen aquí i que viuen el Festival Casals aquest any.
4: Al festival s'hi barregen artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui de Jordi Savall són exaurides. Des de Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 2:15 de 9. Anem als esports.

0: Sisplau, Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ferran Torres obre la porta a deixar el Barça.
1: El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
2: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: Torres va afegir que el Barça se li ha d'apropar per negociar i per demostrar-li que el vol. Mentrestant, Hansi Flick creu que cal esperar tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
3: We have to wait.
4: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
3: And then we will see what happens.
1: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge a l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, que tornaran a entrenar-se.

0: possible nova medalla.
1: Diris Thió en natació artística als Campionats Aquàtics Europeus de París. D'aquí a pocs minuts, Thió nedarà a partir de les 9 la final de solo tècnic per lluitar pel seu quart metall. Ja ha aconseguit el bronze en la final de solo lliure femení i dues plates en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips, on l'equip espanyol es va quedar a menys de 3 punts de l'or que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tinto de verano, Don Simón.

0: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost en hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
1: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai. Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci, que no és mai bon senyal. Esdevenir un viatge a la mort. És un malson, és com ara ser enterrat bé. Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
3: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
9: Si no ho veus.
8: És que és el que...
9: que quedem unes preguntes a vegades.
10: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
8: A veure, Xuriguera.
9: Ai, el swap i el... I el rap, a més, oi? I llavors el crack.
8: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag, no sé.
10: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
2: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
11: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
12: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
13: La meu padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
14: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme. Imagineu marxar.
15: Aquest estiu també sense fronteres.
11: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
15: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
18: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, periodista i director general del Grup Mont, Montserrat Nebrera, advocada i professora universitària, el periodista de l'ABC, Joan Guirado, i el periodista de Públic, Marc Font Ribas. Com esteu? Com va la calor? Com la porteu? Més o menys bé o no?
19: Aquí dintre?
18: Aquí dins bé, no? És que he preguntat abans, perquè ara teníem enrenyar que tenia l'aire una mica alt.
19: Home, els contrastos és veritat que són forts, eh?
18: Sí, eh? Ui, ahir teníem el Bolaño amb una veu justeta, eh? Vull dir que... a més, us he de felicitar perquè avui és Sant Tertulià.
19: Oh!
20: Sí, però, mare del senyor Màrtir.
19: Santodólogo.
18: Sant Tertulià Màrtir estaria molt bé. Estaria molt bé. Vinga, comencem amb l'Àgora. Una notícia que hem conegut aquest matí i que la comentàvem abans quan repassàvem els bàsics, la publicava el Nació. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, s'ha donat de baixa de Junts i ha trencat definitivament amb Carles Puigdemont. Segons diu el diari, l'exconseller va deixar fa pràcticament un any la direcció del partit per desacord amb la línia política i la gestió interna i ara ha comunicat l'adeu definitiu tant a Carles Puigdemont com a Jordi Turull. Recordem que Giró va ser un dels grans fitxatges a proposta de Junts del 2021 i ara doncs oficialitza Vicenç la marxa del partit.
20: Sí, i és veritat que hi ha una sèrie de gent que en aquesta legislatura ha anat abandonant Junts, i és veritat també que hi ha algun problema seriós pel que fa a dirigents respecte al líder. I perquè hi ha gent bastant, que jo considero que políticament tenen bastants coses encara a aportar, o sense l'encara, sense l'adverbi, i que no acaben d'estar a gust perquè qui pren les decisions els menys té. I això vol dir que podria passar, com en molts altres partits, que sempre a tot arreu se'n fan bolets quan plou, O pot passar també que, que el liderant de Carles Puigdemont en aquest sentit no siga prou ni acollidor, ni incloent, ni generós. I Miquel ha pensat una mica aquesta segona versió també. Pel que siga, segurament per la distància en l'exili, per el seu cercle de gent que més pot influir-hi, per moltes coses. I clar, segurament això, a part de tot el que fa Carles Puigdemont de sovint per no tindre al costat gent que jo considero que sí que hi haurien de ser i que jo considero i que vaig que mirant-ho així fredament, Jaume Giró és una persona que no se n'hauria d'haver anat del partit. Victòria Alsina és una persona que no hauria d'estar relegada en l'Ajuntament. I aleshores veus la gent que despunten junts i dius, ostres, vols dir que aquesta gent són millors que els que se'n estan anant? I clar, això pot tindre, i acaba amb això, crec que també pot alguna cosa tindre a veure el fet de que la línia política de Junts són dues línies. D'un costat, tota la influència que marca Carles Puigdemont com a president del partit, i de l'altre costat, la línia que marquen els alcaldes territorials i la direcció general del partit, Jordi Turull, que és una direcció, crec jo, més acostada al que era abans Convergència Democràtica. I clar, què acabarà passant amb aquest partit? Això només se sabrà quan Carles Puigdemont torni de l'exili. Però com és una derivada aquesta que depèn dels jutges del Tribunal Suprem Espanyol, que són una cosa terrorífica, al meu entendre, doncs tot queda sempre en un estadi estrany i és possible que molta gent en aquest estadi estrany no s'acabi de sentir a gust. I ho lamento perquè em fa l'efecte que Junts és un partit necessari per quadrar tot el ventall polític a Catalunya i que li passen massa coses. A Junts li passen massa coses.
17: Marc. Per mi el que posa de manifest la marxa de Jaume Giró és una mica, com deia el Vicent, les tensions internes a Junts, també aquesta, no sé si dir-li, desorientació estratègica, una mica un partit que no sap gaire com va, si més no, de cara a l'electorat, segurament l'electorat no està percebent què vol Junts, això també explica aquesta teòrica potencial fuga de votants que detecten les enquestes, ho veiem al centre d'estudi, al baròmetre del centre d'estudis d'opinió. I després un altre element, justament fa uns dies també Nació va treure un article, també en van fer un de similar a Públic, posant el focus en els fitxatges de dirigents, de candidats inicialment independents, molts dels quals després acaben afiliant-se al partit, de Junts des del 2007, ja sé que inicialment el 2017 Junts encara no era un partit, era una candidatura, no? I fas un repàs a diversos fitxatges teòricament estrelles de Junts en aquell moment fins ara, començant per Jordi Sánchez, i la majoria han acabat fora i han estat dirigents que inicialment eren molt propers a Puigdemont, els potenciàvem com a suposades estrelles, políticament parlant, i al cap de més d'hora o més tard acaben fora del partit. Per tant, sí que compro bastant el que comentava el Vicent, que segurament també hi ha aquí un problema o un cert malestar amb la direcció, que tots sabem que Junts pesa molt el que diu, pensa i fa Carles Puigdemont.
18: Montse.
19: M'interessa molt aquesta idea de com entren i surten, acaben sortint els fitxatges estrella, perquè efectivament les estructures de partit siguin més o menys sòlides, no? En aquest cas, efectivament, aquesta dualitat estranya i aquest lideratge fora i altre dins, i dos línies, a més, estratègiques respecte del que ha de ser el futur, marca un problema, però hi ha un altre que té a veure amb aquesta imatge de que persones amb una major o menor vàlua o importància des del punt de vista del que s'anomenaria la vida més enllà dels partits, entren però tornen a sortir, no? Que és com si les estructures de partit només una mica fessin difícil comprendre els que venen de fora com funcionen aquestes estructures.
18: Que ho dius per algun concret?
19: Bueno,
18: anava a dir, perquè tu va passar una mica.
19: Per això deia de més o menys vàlua, no?
18: Sí,
19: vàlua i després altres que van passar per allà. I també ens va passar una mica el mateix perquè era sobtant, no? Com funcionen les estructures i que els que tenen una vida professional fora segurament uns l'entenen més que d'altres, no? Però al final té aquesta espècie de sensació de regurgitar les persones que no tenen aquesta experiència de partit o no l'han tinguda, no?
18: Però tu ho havies notat, això? És a dir, quan
19: sí,
18: la teva...
19: moltíssim.
18: Sí, dins del partit, com volem dir, aquesta que ve aquí a fer ara?
19: Això o... per començar.
18: Sí.
19: És a dir, aquesta sensació de que tu vas entrar en el que en realitat és el modus vivendi, en el millor sentit de la paraula, ara amb respecte, no? Perquè hi ha gent que tota la vida porta allà i de sobte ve que un altre aterrissa des de dalt i diu, ara el posarem de número 2, això queda grinyola dintre de les estructures perquè el treball fet al llarg del temps a la gent que el fa li sembla que és suficient com per poder prosperar. I efectivament aquesta idea tu la tens quan entres, si tens una mica de sensibilitat t'adones que allà has entrat com cavall en catxarreria, no? Sí. I després que no entens les estructures, per exemple, no entens que hi hagi, que la gent hagi de tenir un argumentari. Això que ha fet ara en Giró, per exemple, dir, pues a mi em sembla que aquest pressupost, jo penso que no està mal, no? Bueno, pues no ho pots dir. Per què? Perquè la línia d'argumentació ve determinada de vegades ni tan sols pels polítics, sinó pels de comunicació que li diuen com s'ha de dir les coses. I que no es poden dir d'una altra manera perquè l'enemic, que és el de fora, l'adversari, se n'aprofitarà. Jo també ho vaig viure, això. De quanta gent em parlava a mi perquè jo era el vers lliure, que li diuen, no? Per ells era la traïdora. Evidentment que des de dins és així. I ara ho entenc. Aleshores no ho entenia, eh? Aleshores vaig pensar en una colla de desgraciats i crec que passa a tot arreu. Aleshores, aquesta idea és interessant, no? La del fitxatge estrella. I després, quina cosa que al final que torni el Carles Puigdemont serà més interessant del que es pugui pensar per aquells que ara semblaria que són els pitjors enemics o els que més critiquen aquesta línia independentista, perquè solament es desactivarà aquesta figura, solament acabarà de fer net en la línia que sigui quan torni, no? I ara, en canvi, està generant una mena de disintonia dins del partit entre la fidelitat, aquell que alguns pensen que va marxar perquè era un traïdor, perquè era un covard, i d'altres perquè a l'exili, bé, que hi ha les dues maneres d'entendre-ho, però que està fora, i mentre estigui fora, tot això no acabarà de fer-se, de quallar-se en alguna mena de discurs coherent, únic, tenint en compte que, a més, té aquesta ombra que creix, que és Aliança Catalana, i altra, la idea aquesta originària d'aquella convergència que va deixar el nom i pel camí també va deixar de ser un partit central a Catalunya de governació o de governabilitat que abans era.
18: Joan.
0: Sí, de fet, això que diu la Montse ara té molt sentit i té molta raó, perquè mentre Puigdemont sigui a Waterloo, tampoc es permet una transició al front del partit, al front del lideratge i fins i tot en la candidatura a la presidència de la Generalitat. Hi ha molta gent dins de Junts que creu que és el moment de fer aquest relleu. Hi ha noms com el de Míriam Nogueres que emergeixen amb força, que tenen cert predicament, no sé si fins al punt d'aconseguir recuperar cert vot de l'antiga Convergència, perquè és veritat, doncs, que un perfil com Nogueres et pot generar cert rebuig en part de l'electorat que sempre ha tingut Convergència, però fins que el president Puigdemont no sigui a Catalunya, fins que no es tanqui aquest cercle, diguéssim, això serà pràcticament impossible. I si hi hagués una convocatòria electoral anticipada, quelcom que sembla pràcticament política ficció, que és impossible, tinguent en compte la proposta dels pressupostos fa poc, ens trobaríem amb la mateixa. És a dir, que ell seria candidat amb un número 2 efectiu, que seria qui lideraria el Parlament, aunque ja hem vist que en aquesta última legislatura doncs tampoc ha estat així, i per tant es dibuixaria, jo crec que Junts a dia d'avui hi ha un lideratge molt desdibuixat, perquè hi ha Turull a la Secretaria General, però Puigdemont a Bèlgica intenta, no acaba tampoc de fer-ho seu. Sobre el tema de Giró, per anar més concrets al que ens pertany, crec que era la crònica d'una mort anunciada, ho estava comentant ara amb el meu company Dani Tercero. Estava cantat que això passaria des que va abandonar l'escó fa un any. Ara bé, què ha passat durant aquest any? Que Giró, que tonto no és, que és intel·ligent, ha estat a la recàmera pensant, bueno, a veure si m'ho recompensen amb la candidatura a l'Ajuntament de Barcelona, que és el que ell volia. Yeah. És a dir, és veritat que va renunciar a presentar-se a les primàries, però perquè també, ostres, no som ingenus, l'ego de Giró és gran, és a dir, i ell no volia passar per un procés de primàries, ell volia ser candidat a l'Ajuntament de Barcelona per designació i pràcticament, doncs, allò...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues de Llobregat.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a doncs, escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrías. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ja ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi han, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec tot Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment tots els voltants de l'església i aquests raconets

0: Preciosos, aquestes masies antigues, són fantàstiques.
1: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
0: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat. I els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat. I cada cop me'l demanaven més. Molt bé. I si em despistava algun dia, això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent, amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar? Ho van estudiar? Em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que em fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
1: La primera novel·la, que és El pacto del hambre.
0: Exacte.
1: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
0: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
1: Sí.
0: I bé, parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
1: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com
0: sí, sí. Sí, a més hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net i s'explica des de l'any 2017 que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. Ah, sí. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
1: Si tu vas al barri de Gràcia, uh-huh, i parles de la Casa Elizalde, uh-huh, encara trobes a persones grans, 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
0: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular, sí, dels amos de la
1: però
0: fàbrica, de la família.
1: La gent ho associa, sí, quan sí, sí, parles... Sí. Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia,
0: sí, sí,
1: de motors,
0: sí,
1: i ho relacionen amb la família.
0: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional,
1: sí,
0: però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
1: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net, uh-huh, com va ser tot aquest procés que ella va viure, uh-huh, i per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important, uh-huh, de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com, uh-huh, ho reflexes tot això en la novel·la?
0: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
1: D'on venim.
0: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco i no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt, i estem parlant doncs de crims de guerra i de repressió i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
1: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
0: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir... El que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
1: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
0: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
1: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
0: Sí, sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El pacto del hambre, i també a la llibreria...
1: L'escriva de l'Avinguda Isidre Martí.
0: Ah, exacte.
1: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
0: Sí.
1: Digue'ns on et podem trobar, amb
0: quina pàgina. Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
1: Bueno, però si estic... més no, trobarem les teves feines que has fet.
0: Sí, sí, a les xarxes... estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto del Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet. I això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
1: Perquè calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premi Fernando Lara, de l'editorial Planeta.
0: Sí.
1: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
0: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
1: Sí.
0: Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premi de Novel·la Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto del Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista. Sí.
1: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i...
0: Sí.
1: Em va semblar molt entranyable.
0: El pseudònim... Bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corrias i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy. Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria. I després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partíceps del que jo estava fent. Els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
1: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
0: Encantada.
1: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
0: Quan vulgueu.
1: Doncs ho torno a repetir. El Pacto de l'Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situa en el barri de Gràcia perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia. Una abraçada.
0: Encantada.
1: Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
4: Hola, gràcies.
3: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade, doncs és que... Ets d'Esplugues.
4: Sí, sí, jo soc d'Esplugues i, de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues, que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
3: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport. En aquest cas, el centre excursionista, doncs, pujar a la muntanya.
4: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat o escalar. Al final, tot el que estigui vinculat amb la natura.
3: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
4: Correcte, sí, sí, això sempre se surt amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe, si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries tassen dos totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
3: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys... o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
4: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà... I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que jo enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part de que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya, l'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et donen molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant Gelade. Anàvem a fer un cim ens equivocàvem i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant gelada. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
3: Ara em dius, i fem un cim, quants cims heu fet a gelada aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però... Fes-ne 5 cèntims alguns importants.
4: Bueno, molts. Mira, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000. També hem anat a, diríem, el que és els Alps, Mont Blanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims. És a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit. I mitja muntanya també, i escalada.
3: Perquè hi han persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? Se n'han de fer 100, 150, per ser un bon escalador?
4: No, en principi no. O sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé, sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
3: 3.000, l'has dit?
4: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
3: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
4: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això... Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Va sortint quan pots i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir ells de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
3: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació... Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
4: Els socis ara són fruit de les notes, sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa a Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
3: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
4: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana, qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
3: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el Rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas,
4: vale.
3: Per l'últim que heu fet.
4: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Mont Blanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Xollo, bueno, es va intentar pujar al Xollo, que no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, a, bueno, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
3: També feu cursos?
4: M'ho dic per mi mateix com a experiència, Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però aquella persona automàticament, que és el centre, es fa EDA, ja té una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
3: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la SEAS, es diu?
4: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte. Vale. Els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diguem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
3: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
4: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, Gelade, via l'Avens, està, diríem, és una agrupació muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que allò, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
3: Doncs, en cas, recordarem que Gelade està a l'Event Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
4: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
3: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
4: Correcte. Va. Hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a Gelade, i allà, òbviament, pots escriure un mail que se t'respondrà igualment. Al final avui dia els canals de comunicació poden ser diversos.
3: Quin futur tenim per Gelade? Com ho encarem?
4: Home, jo vull ser optimista, de fet jo sóc optimista de mena. De fet, no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta Gelade i pots tornar a generar xarxes, i la idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs, aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a la gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, a portant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. Realment, llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar, i llavors el fet d'animar-se a fer muntanya avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
3: Al principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
4: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la, diríem, a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i de seguida tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per, diríem, per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etcètera, ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
3: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
4: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
3: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
4: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui pel risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
3: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
4: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap a on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
3: I sabeu els noms dels diferents núvols?
4: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
3: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
4: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passes, surts de Barcelona, a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible, terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors, és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
3: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
4: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
3: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavier Arias.
4: Correcte.
3: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
4: Sí, sí, sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90, amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Darío Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
3: Doncs novament, gràcies, Sergi.
4: Gràcies a tu per convidar-me.
3: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
4: Gràcies.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
6: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
5: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
6: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
5: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
6: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes, i calia també una organització que l'emparés, i aquesta va ser la Coloma, i durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de la Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer, i dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
5: I quin tipus d'activitats organitzeu?
6: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes, i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
5: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
6: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
5: formulari
6: per poder-t'hi apuntar.
5: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balla sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
6: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
5: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entrin en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
6: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
5: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
6: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix, has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
5: Explica això que és el de repartir. En què consisteix?
6: Bé, repartir consisteix a fer que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es pica, es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
5: I això és el que ho ha de fer és el cap de colla?
6: El cap de colla.
5: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
6: I no s'ha de distreure.
5: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
6: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. Però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, ja n'hi notes.
5: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans, perquè tota la gent jove, els més petits, o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres, i un plaer, que som veïns de l'Avens, i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
6: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
7: Esteu escoltant Esplugues FM.
8: Coplejant.
9: Som a tot el país.
8: Coplejant.cat.
9: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
8: Coplejant.
10: Amb Caral Pedemonte.
11: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
9: I a la teva ràdio.
12: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, al cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida, d'una forma bastant poètica, a la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som

0: l'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria, i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu.

Show.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: coreat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra

0: el mateix.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Allà on siguis,
2: Esplugues FM. Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

la Crònica de la Vida d'Esplugues organitza la taula rodona per parlar dels mitjans de comunicació històrics Esplugues de Llobregat. Hi participaran ETV Esplugues Televisió, els fundadors de Ràdio Estudi Esplugues, la revista local La Crònica de la Vida d'Esplugues. Es debatrà sobre la necessitat dels mitjans de comunicació local i sobre la gran tasca social i cultural que deixen empremta a la nostra vila.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquest acte que és dels darrers que fem per celebrar el 75 aniversari de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Aquest acte, com

0: sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
1: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes, esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és doncs, anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
0: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
1: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és doncs, sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per diversos temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava doncs, tenir altres coses i altres compromisos familiars que no els permetien d'organitzar doncs, tantes sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove, entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent per anar fent sortides a la muntanya. El que ens passa a bastanta gent és que tenim el nostre grup d'amics de tota la vida, amb el que fem els sopars i les festes d'aniversari i el que sigui, però a l'hora de sortir a la muntanya, doncs no, pel que sigui, doncs no els agrada o no trobes aquell grup de gent o no pots fer les mateixes coses. Aleshores, doncs, la idea és això, un grup de gent que tinguem ganes de sortir a la muntanya i aleshores doncs, per autoorganitzar-nos una mica i tenir, com bé comentaves i vaig ara això que em deies, hem fet un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida un mes sí, mes no, per tenir això, no implica, no és tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres doncs atent al calendari i fent coses, sinó doncs saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust doncs apuntar-t'ho al calendari i abans doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
0: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
1: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el Poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació, aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i alguns altres que són algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
0: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de Gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi, me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
1: Sí, sí, sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
0: hem d'anar una miqueta fins aquí, fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure Montserrat.
1: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
0: Sí, ja sortim.
1: No tenim la possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puigdossa si fa bon dia s'intueix.
0: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat.
1: Però tornen a ser els de Sant Just, veus?
0: També.

0: Ens falta sí, això, ens falta no. Un lloc per veure'l tranquil·lament. Però res, això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs, descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una del que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català sí. I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit en un refugi, aleshores doncs combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
1: I al ser el mes de juny podreu disfrutar perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu i el juny estarà preciós perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia perquè la neu fa això que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
0: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
1: I explosiva de color
0: sí,
1: i de vida.
0: Sí, sí, sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre hem planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és el país veí que tenim aquí, que és com ells diuen, no? Tenen com a eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bo a nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure i fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta i una mica, tant aquesta de la d'Andorra com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust o quina zona de Montserrat volem descobrir o quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer i estar obert a això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i d'aquestes sortides doncs fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
1: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? On s'han d'adreçar?
0: D'entrada, podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, donaran informació quan s'apropin les sortides. També anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al Poblat d'Iglús i així doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure doncs, les sortides que anem fent i allà anirem anunciant les properes sortides doncs, via Instagram, via Facebook o via presencial vinguent aquí a l'Avens i parlant a secretaria i ja indicaran doncs, com ho poden fer o el telèfon de contacte o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
1: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
0: Home,
1: com a d'altres.
0: Tot i que en el nostre cas, a veure, hauríem de poder pujar unes quantes escales, no? Si la idea després és anar a fer muntanya, però sí, sí, entenc el que dius. És cert que per reunir-nos en el local que tenim aquí a la zona de el mateix Avens no hem de fer molt esforç, perquè ja el guardem o ho guardarem per les sortides quan anem a caminar.
1: Oriol, si m'he deixat alguna cosa, alguna coseta més que vulguis comentar ja per anar finalitzant?
0: No, simplement doncs, reiterar de portes obertes. En aquest sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí prop i el país.
1: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu, i recordar-vos que Gelada està a l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, d'Esplugues de Llobregat.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
4: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar,

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquest Esplugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Soc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, a darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta en un barri, i a darrere ja és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que, molta gent passejant. El fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, el conde, que també era de la meva edat, i després a baix hi havia gent a Can Pi, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir...
1: Com el Josep Florença...
0: O els seus germans, Camps, també.
1: Sí. La Maria Teresa Carbonell, sí. Els de la Rosita Casellas del Calvialet, i les seves germanes, també. Uh-huh. Hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble. Vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota l'altar major. I d'allà més o menys vaig començar de minyó, però vaig seguir com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari, i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, a Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè després aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà. I llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes, diguéssim, a Can Clota, o acabes al carrer de Mestre Joan Corrales, puges amunt, i després per tornar a baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
0: També segueix l'article dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé, que hi ha a la plaça Santa Magdalena, sí, de Cal Faura, sí, que hi ha un rellotge de sol i precisament, sí, hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacaríem del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet allà és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem en el recorregut? Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots,
0: val,
1: de tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla, Miquel?
1: Sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els prats i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, sí, feta, o sigui, també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Orillas, i després ja anem passejant cap al Parc del Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues. Sí.
0: Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, i que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler,
1: sí,
0: que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant, sí, és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè la tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou,
0: sí,
1: al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després, la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Orillas, també amb aquest motiu quan el Carles García es va morir. I després també la vida d'Esplugues, la crònica de la vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre, pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: sí, el que passa és que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No, no hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. I què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pou d'en Fèlix, seguint tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per casualitat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar als Laboratoris Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí vaig esbrinar després que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant, perquè clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere? No se
1: no se sap. Ningú sabia que era, vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les Laboratoris del Bat.
0: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses la sabia, aquest no la sabia, aquesta
0: sí,
1: la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica important. A nivell de, precisament d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos, que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos d'Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment, doncs, ja es comencen a urbanitzar i a sorgir, doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el Sindicat de Pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i he parlat abans dels meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos, eren pagesos. I el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues, fins que ell ha deixat d'exercir com a pagès. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
0: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall, i hi ha coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del Sindicat de Pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a Masquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és el que dic de les sedes.
0: Exacte.
1: La fàbrica de les sedes.
0: Val,
1: aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo pel carrer Joan Brilles, i passem per davant del jutjat, i anem a parar al parc gran que hi ha de la Font Santa, darrere de l'escola Lola Anglada. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: Sí. És és aquesta zona d'aquí baix de Font Santa, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just
1: d'Esvern. És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí.
1: També era interessant saber on estava el punt aquest del límit i tot això d'aquí, aquest punt d'aquí.
0: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Sí, sí. Aquest, és que cada itinerari començo amb el Robert Brilles, amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margaric i Evien i la seva família que hi havia viscut allà, i altres, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social a Robert Brilles i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que és això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre, de fet, va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem. No ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit, les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà hi ha, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi Riera.
1: Mira,
0: El rellotge és una lluita que tinc i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs aquí,
0: però perquè
1: sí,
0: és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes amb el primer itinerari, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat
1: a
0: fer-ho tot.
1: Aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Uh-huh. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. Després aquests itineraris, lògicament, els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hi hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs hem acabat ja l'itinerari aquest segon.
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint, tornant a Robert Orilla, sí, ja està.
0: I el tercer itinerari seria el centre, la Maiola.
1: El més alt, sí, que surt de Robert Orilla, lògicament, pugem per el carrer del Nord i la Maiola, sí, i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió.
0: Sí.
1: Aquí em va agradar molt, uh-huh, que hi havia passat, però a peu no hi havia passat mai, hi havia passat amb cotxe, a peu el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'Embordes, uh-huh, i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
0: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo, perquè del nord pugem amunt, uh-huh, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
0: Explica'ns què és la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans l'Esplugues pràcticament era el Raval i poques coses més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? Uh-huh. El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval, el Raval de Sant Mateu, però després hi ha també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, darrere, sota el Col·legi d'Alemany, hi havia una sèrie de cases que allò també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, però la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del Terme, encara que el Terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
0: Perquè cal explicar que a tots els pobles tenen el barri del Raval,
1: sí,
0: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
1: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
0: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no existeix.
1: Que ha desaparegut completament.
0: Perquè
1: hi ha una masia molt important com era Can Carbonell.
0: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de l'Aurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
1: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les masies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són les típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
0: Per darrere.
1: Per sota, entre Cal Vialet, i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral, i llavors es va donar, obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans l'església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia, i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
0: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari, que estem fent.
1: És més muntanyenc, diguéssim. Sí. Passa a arribar, arriba un punt en què el camí encimentat, el camí asfaltat s'acaba, i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, a un altre carrer asfaltat.
0: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
1: La Font de la Mandra la tenim, la veiem.
0: La veiem?
1: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
0: Ah, sí, tens raó.
1: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, esclar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
0: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers.
1: Sí.
0: Allà anàvem a berenar.
1: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
0: Exacte. Allà anàvem a berenar i després, si un cas, o era de pujada o quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves ja, i després baixaves.
1: Sí, allà hi havia ja també el Pou de sí, Vernís, hi havia tota aquella zona.
0: Exacte.
1: D'allà.
0: Sí, molt bé.
1: Aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, perquè dins del cementiri hi han bastantes escultures també de l'Eulàlia de Sant Benet, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
0: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí Esplugues
1: en tenim parroquial, dos. Eh? Sí, sí. Estic parlant del cementiri parroquial. Sí. De l'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
0: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
1: aquí
0: més.
1: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, i a trobar un cantintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, i ja trobem el Convent de les Monges, de Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem, dic a darrere, Can Cortada, ja veiem Can Pi, es veu l'església, es veu que un afegit que és la capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Can Pi perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
0: Gran pianista.
1: L'Angeleta.
0: La recordem.
1: Tocava l'harmònio.
0: La recordem sí, i ens estimava molt a la cara
1: aquí,
0: ja petita.
1: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí, també has de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després, quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar, o va agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè a Montserrat ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de Palos Santos, que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa partir la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de ja fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenar també, com ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I esclar, lògicament, que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, perquè esclar, venien pel Raval, per la Via Augusta.
0: Sí.
1: Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi han dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Bord de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
0: I avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
1: Bueno, no es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes. I sí.
0: Molt bé, Miquel, donem pas al segon itinerari.
1: L'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles, amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa, que són, i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir amb una miqueta primers principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricant les seves mateixes, ells mateixos, les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres. Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim bastantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes, i inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, lògicament, doncs, amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que varia gent del poble l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri.
0: Sí.
1: De Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
0: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'Hotel dels Insectes.
1: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes, aniuen les larves, aniuen els cucs, aniuen les papallones, i d'aquí surten insectes per polinitzar tota aquesta zona, perquè no es quedés els pulgues sense aquesta microbiologia natural.
0: I sabem qui ha fet aquesta mena d'hotel?
1: Suposo que això és una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. En diu Hotel dels Insectes, està marcat d'aquesta manera.
0: Molt bé.
1: Darrere de tot hi he deixat una fulla en blanc.
0: Sí, això anava a dir jo ara, que primer de tot, prenem nota, Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis, perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre, i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
1: Sí, un full en blanc ratllat,
0: que
1: perquè la gent pugui escriure i
0: sí,
1: el que sigui, perquè vaig pensar que, igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament,
0: sí,
1: perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber o inclús alguna dada que estigui errònia o estigui o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet, que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta al costat de l'Església, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I llavors hi va haver una persona que em va dir que era més important encara havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més escolar de Montserrat, i que va dirigir molt bé molts anys l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, sí, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
0: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
1: Particularment sí.
0: Sí,
1: oficialment no ho he comentat a ningú, però particularment jo sí, estic treballant-hi.
0: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
1: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en propòsit de fer editar aquest llibre, sí, i regalar-lo tots els socis del grup d'estudis. O sigui, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
0: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
1: Celebro que agradi a la gent. El que sí, sí, m'agradaria deixar constància també,
0: sí,
1: de coses i noms que a vegades no tenim, no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Martí i he sentit a dir l'emissora. I no és l'emissora, sí, és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos, i allò és el Parc de Can Vidalet.
0: Sí,
1: i ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt.
0: Ja.
1: Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà,
0: no,
1: on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
0: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, sí, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
1: Sí, queda el mateix que Can Cadena, Cal Esteve, i si volem el castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
0: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bosch a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els
1: Crec
0: espluïns.
1: Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé,
0: sí,
1: donar-nos a conèixer properament, i agraïu la vostra col·laboració.
0: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brillas, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
1: Moltes gràcies.
0: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat.
1: Molt
0: ens
1: bé.
0: Escoltem aviat.
1: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: Sou una entitat, organització sense ànim de lucre, associació de veïns, artista, ONG, músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Fàtima Agdi, que va néixer al nord del Marroc, a Tànger. Hola, Fàtima.

0: Tot.
1: la joventut, dels estudis, d'estudiar allà, dels amics d'estudiar, de tot, de moltes coses.
0: Ja. Tànger és una ciutat molt cosmopolita on hi han viscut amb harmonia musulmans, jueus i cristians. A tu això t'ha influït d'alguna manera?
1: No, en principi, no. Això no em vaig donar diguem-ne, d'altres religions, no. Sí que és veritat que de la meva ciutat hi ha, per exemple, hi ha encara esglésies d'altres religions i encara funcionant i tal, vull dir, però cadascú practicar el que vol i ja està. O sigui, allà sí que existeix encara altres religions que tenen els seus espais.
0: Però us relacioneu més cadascú amb persones de la seva mateixa religió?
1: Et refereixes aquí,
0: No,
1: Sonta?
0: allà a Tànger.
1: No, la veritat, jo no he tingut allà, quan estava allà no he tingut amics o amigues d'altres religions.
0: També Tànger ha tingut molta presència diplomàtica, no? Amb representants de països molt diversos. Això s'hi nota?
1: Sí, Tànger ha sigut en una època multinacional, això també influeix. Sí, és una ciutat diversa.
0: I a nivell geogràfic i això, quines imatges en tens?
1: És una ciutat molt maca, té dos mars. El clima és molt maco, sembla molt a Barcelona, en el
0: El
1: clima.
0: clima, sí.
1: Sí, el clima sembla molt a Barcelona, només que fa més vent i aquí, per exemple, a l'estiu fa més xafogor i això. Però, o sigui, a mi em va agradar molt Barcelona perquè em recorda també Tànger.
0: I què va motivar que vinguessis?
1: Aquí em va motivar, bueno, si vols que et digui la veritat, la meva professió. Jo volia venir aquí per estudiar la professió que estic fent ara, perquè ahir al Marroc no tenim. Vale? Llavors jo vaig acabar la meva carrera i no vaig treballar, no vaig, bueno, vaig estar un any sense treballar, o sigui, no era massa tampoc. Però em va fot d'això de tenir una amiga que tenia dues nenes sordes i sí, llavors no teníem nosaltres el que és audiologia. I això em va fer pensar de que, mira, ja que he tingut l'oportunitat de tenir el germà aquí, el meu germà que va vindre el 99, llavors em va proposar la idea i vaig dir, vale, doncs mira, vinc cap aquí. I la idea ha sigut aquesta, venir aquí i en un moment donat, quan ja aprengués l'idioma i tal, estudiaria això d'audiologia.
0: I et van
1: I
0: convalidar els estudis que havies fet al Marroc?
1: després de bastant de temps, vaig arribar aquí al 2003 i vaig convalidar el meu títol fins al 2008.
0: Ui, s'hi vas trigar.
1: Sí,
0: I po
1: sí.
0: però podies fer audiologia directament.
1: Audiologia ja és un grau superior que ho vaig estudiar aquí, llavors em demanaven només el batxillerat, vaig convalidar el batxillerat del Marroc. Vale? Llavors, quan vaig entrar a estudiar audiologia, sí que em van demanar com requisit aquest de convalidar el meu batxillerat i és el que vaig fer i vaig entrar a estudiar audiologia. Però jo ja venia de la licenciatura, jo tenia la licenciatura al Marroc.
0: Clar. Què havies estudiat allà?
1: Geologia, sí,
0: Sí,
1: soc
0: sí.
1: geòloga.
0: Que bé, però és un títol superior, sí, però en canvi has acabat treballant d'audiòloga. no?
1: Exacte, és el que

0: M'agradava.
1: Sí,
0: És
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: feina.
1: I les teves expectatives en relació a poder ajudar persones que no hi senten o que no hi senten bé, s'han acomplert?
0: Sí, molt, molt. Molt perquè és una feina que et dona satisfacció i això m'agrada molt, m'encanta. La meva feina m'agrada fer-la. Jo treballo relaxada, o sigui, no treballo amb estrès ni res. Jo, per exemple, a la gent agafo carinyo, faig amistat amb els meus clients, o sigui, no són clients o pacients, els converteixo en amics.
1: Quina sort. És
0: Sí.
1: un gran què saber el que et mou, el que t'interessa, no? El que desitges fer. I ja si ho pots acomplir i després veus que ho has encertat, és un gran què, no? Perquè dediquem moltes hores a treballar, no? I si pots treballar en una cosa que realment et satisfà, no?
0: Sí, la veritat que sí. El temps a mi em passa volant. El dia no me n'adono i passa el dia ràpid per mi.
1: Sí. Deus parlar àrab, tu.
0: Sí, el meu idioma maternal és àrab. Parlo a casa amb els fills.
1: I quines altres llengües parles?
0: Jo parlo cinc.
1: Ja ho pensava.
0: Sí, he vingut del Marroc parlant àrab i francès, perquè estudiem tota la vida en francès, bilingüe,
1: Sí.
0: i estudiem anglès quan arribem al batxillerat. Estudiem
1: Sí,
0: 3 anys d'anglès,
1: sí.
0: diguem-ne. Llavors, un cop aquí, he vingut jo amb 3 idiomes, i aquí vaig afegir el català i el castellà.
1: Ja el sabies el castellà al venir aquí o no?
0: No, molt poc, molt poc. Vaig estudiar un mes i mig abans de vindre.
1: I ho sabies quan vas venir que es parlava català aquí?
0: No sabia, però després ho vaig descobrir. Vaig descobrir amb les cartes. Sí, m'arribaven cartes a casa i ho llegia i no entenia. Trobava algunes paraules en francès que semblaven, perquè el català s'assembla molt en francès,
1: Sí.
0: però no entenia jo les cartes Llavors això és un gran motiu que em va donar l'empenta
1: Sí.
0: d'estudiar el català. Sí.
1: I quina trajectòria laboral has seguit? Sempre has treballat ja com a audiòloga, però
0: No,
1: no,
0: no, no, no, que
1: no.
0: va, clar, perquè clar, un cop aquí, arribes aquí i no, jo no vaig arribar i vaig començar a estudiar audiologia, ha sigut això a partir del 2006, jo et vaig dir que vaig arribar el 2002, llavors des del 2002 fins al 2006 que vaig començar a estudiar, que eren 2 anys i un tercer de pràctiques perquè treballava i no podia acabar el títol en 2 anys, llavors això implica que vaig treballar d'altres feines i ha sigut de tot. Vaig començar al principi a donar classes de francès amb un nen, o sigui, poca cosa. I
1: Sí.
0: després no tenia més remei de treballar el que sigui, fer cangur, netejar, vaig treballar de netejar també i vaig treballar de cuidar gent gran. Vale, tot això en els primers 5 anys, no, 5, 6 anys, vale? I després, quan vaig ja aprendre el català i el castellà, és quan vaig començar a buscar, diguem-ne, feines que s'encaixin més amb la meva preparació.
1: Sí.
0: Llavors vaig aconseguir una feina d'educadora social amb els nens menors que venen no acompanyats. Els aquests que estan titulats per la DGAIA.
1: Sí.
0: I això ha sigut 2 anys, des del 2008 fins al 2010. Tot així, i ja amb el títol fet d'audiologia. Vale? Em quedava l'últim any d'audiologia i entrava a treballar això d'educadora.
1: Molt bé.
0: I després, un cop ja ha tingut el títol i aquella feina d'educadora al centre va tancar, un centre de menors va tancar, em vaig trobar a l'atur. Em vaig trobar a l'atur I vaig estar a l'atur 3 mesos i mig, i jo tenia el títol però no buscava feina d'audiologia en aquell moment, perquè ja estava, m'agradava l'altra feina que vaig aconseguir d'educadora, eren nens marroquins, la majoria, i jo em trobava a gust amb ells, vale? Em feien una mica de pena i tal, em consideraven com la seva mare, l'edat dels meus fills. Llavors, la veritat que fins que no em vaig trobar a l'atur, no vaig començar a buscar de practicar audiologia. Llavors, a partir d'allà sí que vaig aconseguir treballar d'audiologia en una empresa, en una cadena d'òptiques, i des del 2010 sí. fins al 2021,
1: ja.
0: fins l'any passat a l'abril, al març.
1: I ara tens la teva pròpia empresa, diguéssim, no?
0: Sí, ara vaig muntar un centre auditiu propi
1: sí.
0: i la veritat estic contenta.
1: Ai, que bé. Tu ets una gran defensora de poder portar el hijab en tots els espais.
0: El hijab es diu.
1: Ai, ho dic malament.
0: L'inverteixes una letra. El hijab.
1: Molt sí. bé. I sí, què sí, representa per tu?
0: Fa part de la nostra religió. És una cosa que tenim obligació de portar-la i la portem a tots. O sigui, ningú ens obliga, però... És com, aviam, jo el comparo a vegades amb les monges d'aquí. Les monges ningú les obliga a portar el que porten de vestimenta, vale? Però ho porten, jo crec, còmodes. I això és el que a nosaltres representa el hijab. És una cosa, no és una prenda de roba, no. És una cosa que fa part de la nostra religió. O sigui, si jo... has de complir amb la meva religió, has de portar el hijab per fer-lo bé. Vale? I això no es compleix aquí amb segons quina feina. I això és una làstima, és una pena.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè no té res a veure el que tu portes amb el que estàs fent. Tu pots fer una feina ben feta portant el que vulguis. M'entens?
1: Però bueno, també sembla que la religió no és una qüestió com íntima, no? Que tu pots practicar en els teus espais, però que l'espai públic no es veu tan clar que això, que hi hagi d'haver com manifestacions religioses.
0: No sé, no sé què dir-te, però una cosa no... No sé, no justifica l'altre. El fet de portar el hijab no, crec que no treu a un treballador ninguna força, ni li treu temps, ni li treu capacitat. M'entens què vull dir?
1: Sí, vas, sí, sí, no, això segur. Molt, això segur.
0: Vas molt ben vestida i ben presentada si tu pot portar un bon hijab.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I no afectes la teva feina, ni dones mala imatge. Penso jo.
1: Sí, sí. Mira, ara...
0: Pots fer la teva feina igualment, o sigui...
1: Clar, no, vale? Això és evident, segur, seguríssim, perquè... Bé, mira, ara posem la música que has triat i ens seguim parlant.
0: Vale.

0: Fàtima, tu t'has trobat amb problemes per tal de Dolgy Hub?
1: Sí, en alguns moments sí, això és evident. Sí, passa molt sovint, sí. De tant en tant trobes algun comentari per lloc, o sigui, anant per centre comercial, et diuen algun comentari, treus aquella, et diuen que per què portes aquesta sàbana, algun et diuen, és que hi ha gent de tot, però bueno, hem d'entendre també
0: Sí.
1: i deixar córrer.
0: Sí. I a la cadena d'òptiques on treballaves abans, en duies?
1: No em vaig atrevir perquè, clar, el que vaig explicar, jo quan vaig dir aquí venia o sigui, jo tenia la responsabilitat de portar la meva casa, o sigui, de portar els meus tres fills, vale, endavant i de tirar-los endavant.
0: Sí.
1: I llavors, jo no em vaig atrevir a proposar-lo a la meva feina. A les feines de neteja i de jo sí que ho
0: Sí.
1: portava, i d'educadora social també, però un cop vaig treballar, entrar a l'òptica, era de cara al públic, i clar, a l'òptica ja et marcaven un uniforme que t'has de portar igual que els companys, una bata i ja que sé, et deien fins i tot que no pot portar un texà, que no sé què, bueno, coses així que tenen un uniforme, no? Llavors, l'últim any, m'ho vaig proposar al meu jefe, al meu cap, i em va dir que no. Em va dir que no, que la meva feina és de cara al públic i jo podré tenir un fatge davant i no sé què, i em va dir uns quants arguments. I que la meva feina baixarà, que les meves vendes baixaran, que la gent gran no m'acceptarà i tot això. I llavors d'aquí d'alguna manera va començar a no de rumiar muntar-me
0: Clar. I ara el portes i tens clients, no?
1: Sí, tinc clients igualment, estic molt igual d'amable com abans. Fins i tot els meus clients d'abans, alguns ja m'han trobat aquí i segueixen venint, veient-me amb el mocador, o sigui, no hi ha cap problema, perquè el mocador que porto jo és un mocador que porta el cirurgià, és un mocador que porta el dentista, és un mocador que porta molta gent, o sigui, jo em vaig tapar el cabell i poca cosa més, i
0: Clar,
1: això
0: clar,
1: no,
0: clar.
1: no afecta.
0: I a part del mocador, què et comporta ser musulmana?
1: Jo practico la meva religió com Déu manar.
0: Què vol dir que vas a la mesquita?
1: Vaig a la mesquita divendres, el meu horari de feina em permet, perquè jo faig partit i plego al migdia, vaig a la mesquita a resar al migdia. Aquí rezo també els cops que toca resar, perquè clar, jo a la meva feina és amb visites concretades.
0: Clar.
1: Si tinc una visita i toca l'hora de resar, quan acabi la visita vaig a fer la meva oració i no hi ha cap problema. I tot l'altre, Ramadà, tot l'altre.
0: Clar.
1: Sí, que practicants, nosaltres som practicants,
0: Sí, la
1: alhamdulillah.
0: mesquita on tu vas es diu Centre Cultural Islàmic Català, que hi
1: Correcte.
0: és al barri del Clot, i es diu
1: Sí.
0: cultural perquè feu activitats culturals, a més a més.
1: També, sí, fan activitat cultural als nens, a les dones, a la gent musulmana conversa, o sigui, als espanyols, la gent d'aquí que es converteix a l'islam, fan activitat també d'ensenyar-los coses i donen classes d'àrab als nens d'àrabs que nascuts aquí i que els pares li volen ensenyar l'àrab.
0: I et relaciones amb altres marroquins aquí?
1: Sí, tinc moltes amigues i ens comuniquem i em relaciono.
0: A través de la mesquita també us deveu fer feina de suport entre uns i altres, no? Us deveu donar suport.
1: Sí, entre nosaltres ens ajudem molt.
0: Sobretot la gent que acaba d'arribar i així, que segur que...
1: Que troba problemes, troba dificultats, sí, ens ajudem entre nosaltres, orientació... sí, és aquestes coses, la dificultat que passa un, dos, estic als altres i intentem ajudar.
0: Els teus fills han seguit també la teva trajectòria a nivell religiós? Practiquen la religió, sí, també? Sí.
1: Sí, sí, els meus fills segueixen la religió i són practicants també. Jo tinc tres fills, dos que han vingut del Marroc, diguem-ne, 6 i 7 anys. Aquest podem dir que ja, bueno, ja portàvem una mica la base, no?
0: Sí.
1: Però el petit que va néixer aquí, aquest sí que és la veritat que estic molt orgullosa.
0: Ai,
1: perquè
0: que bé.
1: Aquest parla l'àrab millor que els altres germans.
0: Fixa't, i l'ha pres aquí, no?
1: I l'ha pres aquí, sí, sí, tot arreu, o sigui... I més quan són nens, tu li pots ficar el que vulguis.
0: I tant, i tant. Doncs quina sort. Això sí que ha de ser un orgull, perquè tirar tres fills endavant i poder-ne estar orgullosa no és fàcil.
1: Això.
0: Mira, ja s'acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés, que és molt interessant el que pots explicar, perquè és una realitat que és poc coneguda. I no sé, et vols acomiadar en àrab?
1: Bueno, puc acomiadar i també no sé si em permeteu aprofitar aquest espai,
0: sí,
1: i dir que el meu centre auditiu està a Virrei Amat, a plaça Virrei Amat, aviam.
0: Molt bé, sí, sí, sí,
1: si
0: tant.
1: Si algú necessita el meu servei, jo encantada d'ajuda que sigui.
0: Sí.
1: I per acomiadar ma mare, doncs dic assalamu alaikum, barakallahu fikum, shukran jaziran.
0: Doncs molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Fàtima, que ha sigut un plaer, i fins una altra. Segur que tenim ocasió de tornar-nos a trobar.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Hi ha una màgia que no té truc.
6: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
7: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
8: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
9: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
10: Perquè quan parles, fas màgia.
11: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
12: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
13: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Mary Grace Hernández, que prové d'una família originària de Filipines. Tot i que ella va néixer a Barcelona, va viure a les Filipines amb la seva àvia des dels 8 mesos fins als 5 anys, i ara en té 29. Hola Mary, com estàs?
1: Hola Assumpta, bé.
0: De quin lloc o de quina illa de les Filipines prové la teva família?
1: La meva família és de la regió de Luzon, que és la part nord de les illes, i concretament de la ciutat de Batangas.
0: Tu hi vas viure amb la teva àvia fins als 5 anys.
1: Sí.
0: Quins records en tens?
1: Doncs records molt, molt difusos, perquè tenia,
0: clar,
1: era molt petita.
0: Però
1: recordo, bueno, sortir al carrer del poble, jugar amb els nens, els veïns, agafar flors, jugar amb el terra allà fent fang, i vaig anar a l'escola com 2 mesos. I al passar 2 mesos a l'escola, que era com equivalent a P4, em van venir a buscar els pares, a començar aquí la vida.
0: Sí. I com és que vas néixer a Barcelona i després et van deixar a les Filipines amb l'àvia?
1: Bueno, els meus pares no m'ho han explicat molt, crec que no volen tocar molt el tema, però recordo que em van dir que no tenien la situació, una situació regular aquí a Barcelona, perquè ells van començar aquí a viure a finals dels 80 i no tenien papers. Aleshores van aconseguir els papers quan el govern d'aquell temps van decidir fer com una amnistia per els Jocs Olímpics, i van donar papers a tots els immigrants. I van tenir la sort de regularitzar els seus papers, i bueno, van decidir tenir-me quan ja tenien papers, i com que no tenien una casa fixa, vivien amb més gent, com en un pis amb, jo que sé, 20 persones, que només estaven els caps de setmana quan no treballaven, i aleshores no podien tenir un bebè allà.
0: Clar.
1: En aquelles condicions.
0: Clar. En què treballaven?
1: Doncs crec que tenien dues feines, en un restaurant i a més en una casa d'interns, o sigui que dormien entre setmana a casa dels jefes.
0: I quan vivien a Luzon, vivien a casa de la teva àvia?
1: Ells es van conèixer aquí.
0: Ah.
1: Bueno, és una llarga història.
0: Yeah.
1: Perquè es van conèixer, el meu pare va sortir de Filipines, va treballar a la construcció a Saudi Aràbia, i allà va conèixer un senyor que era cosí de la meva mare, i aquell cosí li va dir: "Venga, jo tinc una prima que està a Malàsia, us escriu cartes i a veure què surt d'aquí, no?" I va sortir, bueno, van dir: "Bueno, ens veiem a Barcelona i bueno, a veure què passa."
0: Ah, i aquesta era la teva mare?
1: Sí, la meva mare, que treballava a Malàsia, bueno, netejant cases.
0: Ah.
1: I bueno, es van trobar aquí a Barcelona.
0: I no es coneixien?
1: Personalment no.
0: Només s'enviaven
1: cartes, fotos, tal.
0: I mira, va sortir bé, no? Perquè
1: sí,
0: encara estan,
1: sí,
0: junts. I tenen dues filles precioses,
1: sí,
0: no? I després, quan et van venir a buscar ja, seguien treballant de cuiners?
1: Sí, de fet el meu pare segueix sent cuiner ara. La meva mare, bueno, aquests últims anys ha treballat de portera, que és em va dir que és la feina més fàcil que ha tingut a la seva vida, perquè sempre ha netejat cases i les jefes miraven si quedava polvo, tal, i ara estava molt tranquil·la, però ara està de baixa perquè va tenir un ictus fa poc.
0: Ah.
1: I bueno, sí, quan em van venir a buscar treballaven del mateix, però potser tenien més una situació millor, tenien un pis, no, ja no estaven en el pis on hi havia molta gent i em podien cuidar.
0: Està bé de l'ictus la teva mare?
1: Bueno, s'està recuperant, està fent rehabilitació.
0: I li quedaran seqüeles?
1: Bueno, era lleu, de l'equilibri només, o sigui, no, no és un ictus greu.
0: En quin barri vivíeu aquí a Barcelona?
1: Al Raval.
0: Encara hi viuen els teus pares?
1: Sí, un altre pis, però sí.
0: Ja. I quines vivències tens tu del Raval? Com ho valores haver viscut allà?
1: Molt bé, o sigui, moltes cultures, cada dia aprenia molt dels meus companys de classe perquè tots eren fills d'immigrants i no sentia cap discriminació, en plan, bueno, cap, o sigui, tots érem diferents i ens respectàvem com érem i parlàvem de tot, la veritat.
0: I autòctons n'hi havia o no?
1: Un o dos. No, però és clar, al ser del Raval, doncs, eren de famílies desestructurades i bueno, era difícil, tenien situacions difícils també a casa.
0: Vols dir que al Raval no hi viu cap família, diguéssim, normalitzada, així entre cometes, que no vull dir que,
1: sí,
0: que les que hi viuen no ho siguin, però vull dir famílies això, autòctones.
1: Sí, però jo no, bueno, sí, hi havia una companya de classe que sí que era, que estava bé a casa seva, suposo, sí. Però crec que no tenia pare, no sé, no sé.
0: Ja, ja, bueno, bueno. Però tu ho valores com una riquesa, això.
1: Sí, clar. Tinc molt bons records. A l'escola érem poquets, era d'una sola línia i érem com una família. I sempre els profes s'interessaven molt per la ideologia dels pares, i això ho veien bé, tal, quins recursos mancaven a casa.
0: No, que a mi em sembla molt bé, però trobo que també hi hauria d'haver-hi barreja, no? amb famílies catalanes, diguéssim,
1: sí, però
0: no? Que també és una riquesa, que no vull dir que tu no siguis catalana, per famílies d'aquí de tota la vida, diguéssim,
1: sí,
0: no? Que també és una riquesa per les famílies autòctones,
1: clar.
0: No?
1: Però clar, jo que ara estic estudiant educació, s'escolta molt a famílies autòctones, entre cometes,
0: sí,
1: que, bueno, que no volen ficar els fills, no? A les escoles on veuen molta immigració, també entre cometes, perquè també hem nascut aquí, som d'aquí. I bueno, no crec que sigui un problema de les famílies que venen de fora, sinó de les pròpies famílies autòctones que no volen que els seus fills es baregin amb nosaltres, que ens veuen com extraterrestres, per dir-ho d'alguna
0: manera. No, no extraterrestres, però sí que s'ha com divulgat molt, així a nivell popular, com si les escoles on només hi hagués immigració, el nivell acadèmic fos més baix, diguéssim. Tu que després vas anar a fer la secundària a una escola concertada, tu vas tenir dificultats pel teu nivell acadèmic?
1: No, cap.
0: Ja. I com valores després el pas per l'escola concertada, que tu vas anar a fer la ESO a Sant Antoni, no?
1: Sí, bueno, no sé si he de dir l'escola.
0: Sí, no passa res.
1: L'escola Pia de Sant Antoni.
0: Sí, sí.
1: Bueno, em vaig trobar, bueno, vaig passar d'una escola, d'una classe on tothom era més o menys, teníem el mateix bagatge, no, familiar, encara de cultures diferents. I vaig passar d'una classe així a una classe on tots eren de classe mitjana alta, d'Eixample, de Sant Antoni, i no tenien aquest bagatge cultural, diguem-ne. I bueno, em sentia una mica observada, com etiquetada, d'aquesta ve del Raval, aquesta és immigrant. I bueno, vaig acabar anant amb les noies d'origen filipí, que no van néixer aquí, tenien com més interioritzat que eren filipines, no com jo, que em sentia d'aquí també, però bueno, vaig estar amb elles i vaig estar bé, i estudiàvem juntes com tothom.
0: Però et senties discriminada d'alguna manera, no? Que et devia afectar, perquè això és un tracte com pejoratiu.
1: Sí, bueno, les mirades, tal, que et miraven i es reien, tal. Doncs jo me'n vaig adonar que quan era més petita, quan em preguntaven d'on era jo sempre deia de Filipines, perquè bueno, cadascú és diferent, l'altre diu que és de Pakistan, l'altre diu que és de Xina, doncs jo dic que sóc de Filipines. Quan vaig arribar a l'ESO, tots eren blancs, quan em preguntaven d'on era jo, doncs em vaig reflexionar i vaig dir, jo sóc d'aquí, he nascut aquí.
0: Sí.
1: Clar, no sé, era com un canvi de xip de... Ara diré que sóc d'aquí perquè no em discriminin. Mm-hmm. Perquè, clar, m'estan mirant raro. Mm-hmm. I si dic que sóc de Filipines, que és el que volen escoltar, s'estic com donant la raó, no?, de que sóc diferent. Sí, sóc diferent i què passa? No passa res. Sí. Mm. Però en aquell temps estava com molt ratllada dient sí, sóc d'aquí també, o sigui, sóc catalana com tu, però no ho acceptaven.
0: Ja. Mm. I et vas sentir recolzada pels professors?
1: Bueno, era un tema que no es parlava, la veritat. Em veien que anava amb les companyes filipines i pensaven, bueno, és que van anar a Suïa o... Sempre es pensa així, no?, que si ens ajuntem és perquè anem a la perquè tenim com, som entre cometes tancades, però no ens ajuntem perquè no ens sentim acollides o acceptades entre cometes, no?
0: Però això trobo que és una falta de ser-ne conscients per part del professorat, no?
1: Que no
0: se sabia,
1: sí,
0: què passava, no?
1: I
0: sobretot aquestes edats, ara que l'ESO comença als 12 anys, que és molt d'hora, que trobo que encara es tenen poques defenses, no?, a nivell de poder-ho fer tu sola, estant amb tanta minoria, diguéssim.
1: Sí, en aquella etapa d'edat sempre tenim com... que busquem la nostra identitat, no?, que no sabem cap on tirar i clar, si no tens recolzament, pues...
0: A més, és una riquesa que trobo que s'hauria com de tractar per sistema, no?, de dir, bueno, pues, mira, aquesta noia ve d'aquí, on és aquest país, què passa allà, no sé, que això enriqueix, no?, i no sé, fa que també se't reconegui amb els teus valors.
1: Sí, a l'escola primària sí que em vaig sentir més recolzada. Fèiem cançons de fi de curs de cada idioma o tal. Sí, festes, menjar de cada país, els pares interactuaven entre ells.
0: Clar.
1: I estava molt bé, sí, sí.
0: A nivell familiar, parleu tagalo?
1: Sí. Parlem tagalo. Ai. I amb una barreja de castellà també.
0: Ja. El castellà de l'època de la colonització espanyola perdura allà?
1: No, bueno, hi ha una zona al sud que es parla com una barreja estranya de castellà i tagalo que es diu xabacano, i si l'escoltes pots entendre cosetes, paraules.
0: Ai,
1: sí.
0: Ja.
1: És com un... No sé, és com un castellà mal parlat. Que s'ha quedat.
0: Està bé.
1: Sí.
0: I tens ocasió de parlar el tagalo amb algú altre, a part de la teva família?
1: Amb amics, amigues, sí, que del Raval. Perquè, bueno, també de petita, a l'època de la meva infància, no sé si ara ho segueixen fent, els pares filipins cada dissabte portaven els nens i nenes a una escola de tagalog.
0: Ah.
1: Per aprendre el tagalog, per aprendre la nostra cultura i tal. Mm-hmm. Per no perdre-ho.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, allà vaig conèixer la gent filipina de la meva edat.
0: I sou molts, oi?
1: Sí. A qualsevol país que vagis hi ha un filipí, o sigui,
0: sí,
1: perquè
0: hi
1: ha molta migració.
0: Mm-hmm. Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat.
1: Vale.
0: Per què l'has triada?
1: Bueno, la vaig descobrir fa un any així, i parla de la lluita, de la nostra lluita, no?, de ser filipines fora de Filipines.
0: Uh-huh.
1: I dels privilegis que no tenim.
0: D'acord.

0: Tu que has estat a l'escola pública i a la concertada, quines diferències hi veus? I per què els teus pares et van portar a FES o a una concertada?
1: Diferències, bueno, el tipus d'alumnat, no? És evident. Bueno, perquè, bueno, també depèn de l'escola pública.
0: Clar.
1: L'escola pública on vaig anar, o sigui, ja com he dit, els pares eren d'origen immigrant, o sigui, que han emigrat aquí, i la majoria no tenien el mateix capital cultural que els pares de l'alumnat del concertat. Aleshores, bueno, tenen més facilitats en estudiar, i quan el professorat, el concertat, estaven més a sobre teu, i no sé com comparar-ho amb una secundària pública perquè no hi he estat, però segons l'experiència de la meva germana, que va estar en una secundària pública, que, bueno, anaven més a la seva bola els profes, no sé, depèn també. Clar. Depèn molt, és que cada escola és un món.
0: Sí, tant la concertada és diversa, sí. I la pública també, no?
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Clar, cadascú parla per la seva experiència.
1: Sí. I els meus pares, bueno, van decidir matricular-me allà perquè, bueno, tenien com el concepte aquest de que un centre no públic era millor, perquè a Filipines és així, és molt classista tot, i tot lo públic es veu pitjor que lo privat, perquè, bueno, valoren més els que tenen diners, i, bueno, tot si pagues és millor.
0: Sí.
1: Diuen allà, però yeah. Aquí és al revés.
0: Sí. Però clar, a nivell de convivència, no? Trobo que també és com poc ric, no? Perquè el que m'explicaves tu, no, de que alguna companya teva que no havia estat mai al Raval, no,
1: ah, sí,
0: que li feia por anar-hi, doncs
1: sí, sí.
0: Clar, això és un gran desconeixement, no?
1: Sí, jo vaig quedar una mica en xoc quan em va dir que, bueno, era una companya que em portava molt bé amb ella, era de l'Eixample, i havíem d'anar a comprar un material a Bolsera. Li dic, a la Bolsera és una botiga molt guai, tal, que tenen de tot, trobarem de tot. I em va dir, però això està al Raval, jo no puc entrar allà, perquè la meva mare m'ha dit que no entri, és molt perillós. I jo, què dius, tia? No, jo t'acompanyo, no te preocupis.
0: I va arribar a venir, sí.
1: Sí, però estava allà molt cagada. Sí.
0: Però es va convèncer que no passava res.
1: Que no, o sigui, no.
0: I quina trajectòria acadèmica has fet? Quan vas acabar l'ESO, vas acabar amb ganes de seguir estudiant?
1: Bueno, em sentia una mica perduda perquè jo volia enfocar-me en les arts, en el disseny, m'agradava dibuixar des de molt petita, però clar, em van orientar a l'escola, a la concertada, que no fes l'artístic, que no té futur, i que em dediqués que em matriculés al batxillerat social. I jo, bueno, vale, si ho diu una profe és per alguna cosa, no? I ho vaig fer. Però a segon de batxillerat vaig dir, no, és que no m'agrada això, és que quina carrera agafaré amb això. I vaig passar a una pública de batxillerat artístic, a segon.
0: Mm-hmm. I vas acabar el batxillerat artístic?
1: Vaig acabar el batxillerat artístic, però clar, a l'acabar el batxillerat artístic jo volia fer disseny i només hi havia de privades. I el meu pare em va dir que no, que agafés una altra cosa. I vaig agafar turisme perquè no sabia cap a on tirar, com que m'agradaria viatjar algun dia en molts països, vaig pensar, bueno, pues em fico a turisme, però no em va agradar gens perquè, ah, bueno, no em motivava
0: gens. És que
1: gens.
0: És trist que no puguis agafar els estudis que tu vols, no? Per qüestions econòmiques.
1: Sí, això també és una trava. Mm-hmm. I bueno, vaig deixar turisme i vaig fer un cicle formatiu de grau superior d'animació audiovisual, i aquest sí que la vaig acabar, aquest curs.
0: I has pogut exercir d'això?
1: Va ser difícil, no. Bueno, només vaig arribar a participar en alguna gravació d'algun clip o a bodes, baptismes, així. I després vaig decidir entrar a la universitat agafant educació.
0: Mm-hmm. I ara segueixes estudiant educació.
1: Sí, és el meu últim any.
0: Quina branca has agafat?
1: Educació primària, atenció a la diversitat.
0: Ja, mira que bé. I has fet pràctiques ja?
1: Sí, dues pràctiques i aquest any tinc les terceres.
0: I tens la sensació que no t'has equivocat de carrera, diguéssim, que és la feina que t'agrada?
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, al principi tenia molta por, però ara, bueno, crec que estic convençuda.
0: I ho has fet amb escoles d'aquestes d'alta complexitat?
1: Sí, sí, perquè és on vull estar. Vull que els nens que han tingut la meva experiència, bueno, com que tenen el mateix bagatge que jo, que es troben en situacions familiars semblants a mi, doncs que tinguin un acompanyament i una mirada que els comprengui.
0: Clar, i és molt important també que tinguin referents de persones racialitzades com ells, no? Perquè hi ha bueno, la majoria de mestres són blanquets.
1: Sí, i bueno, quan em... Ja està.
0: No.
1: Quan em van veure els nens, quan em veuen per primera vegada, em diuen, hola, si hablo català. I jo, a veure, nens, he nascut aquí com vosaltres. Yeah. Vosaltres suposo que heu nascut aquí. Sí, tal. Però, i tenen molts dubtes també d'identitat. Però si els meus pares són de Marruecos, jo què soy? Jo sóc d'aquí. I jo, tu ets d'on et sentis. I ja està.
0: Molt bé, doncs mira, acomiadem aquí aquest programa, però com que encara ens han quedat moltes coses al tinter per parlar, doncs això t'emplaço a gravar un altre programa per seguir parlant.
1: Doncs
0: et vols acomiadar amb Tagalo?
1: Bueno, maraming salamat, que és moltes gràcies i bueno, fins a la pròxima.
0: Molt bé.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a l'aula d'acollida de l'Escola Piaget del barri del Carmel de Barcelona i tinc el plaer d'entrevistar dues noies d'aquesta escola. Hola, benvingudes al Xerrem d'arreu.
2: Tinc 14 anys i jo faig el tercer de l'any.
3: Tinc 14 anys i faig el segon de l'ESO.
1: I de quin país és originària la vostra família, vosaltres?
2: Jo soc de l'Equador.
1: Molt bé, i tu?
4: I jo soc de Geòrgia.
1: Quant temps fa que és aquí la vostra família?
2: La meva família fa 21 anys, o sigui, el meu pare fa 21 anys i jo 2 anys.
1: Amb qui et vas quedar tu allà?
2: Amb la meva mare. I ara visc amb el meu pare.
1: I la teva mare també va venir cap aquí o no?
2: La meva mare, com se dice, murió.
1: Es va morir.
2: Es va morir.
1: Quant temps fa?
2: 3 anys.
1: I llavors el

0: I la vostra, la teva vida a l'Equador era molt diferent a la d'aquí?
1: Sí, perquè, a veure, no sé per què, però era molt diferent.
2: La meva també, perquè en Georgia era molt diferent i aquí estic millor. Que...
0: Què és el que trobes millor de viure aquí que no de viure a Georgia?
2: Doncs en Georgia no cal estudiar per treballar. I doncs aquí estic a estudiar i també pues, a fer moltes coses. I en Georgia...
0: I t'agrada estudiar i aprendre? Penses que és útil o que et fa ser millor? T'agrada entendre el món, diguéssim?
2: La veritat és que no estudio molt bé, perquè és que vull estudiar per poc, però és que no ho sé. Però bé, jo ja estudiava molt bé perquè ahir la meva àvia m'estava dient moltes coses per estudiar i doncs aquí m'ha ajudat la meva mare, però igualment no estava amb moltes coses.
0: Ja. Perquè et costa, perquè trobes molt diferent l'escola d'aquí que la d'allà, però tot i amb això ho valores, diguéssim, però tu tens la sensació que et costa.
2: La meva escola és tot molt diferent, perquè aquí, doncs, aquí te traten bé els professors i això, però a Georgia, pues, no tant, perquè les professores són molt bones.
0: Més autoritàries.
2: I també el que estudiem aquí. En Georgia no, perquè en Georgia és mucho, molt més difícil. Molt més difícil que aquí. Uh-huh. Doncs, això.
0: Perquè estudieu coses potser molt més llunyanes, no? Aquí s'estudien coses més lligades a la realitat, no? O al dia a dia, o coses més properes.
2: Sí, és que Georgia no és així com primer de l'ESO, tercer de l'ESO, que és estar 12, des d'una hasta les 12, sí que és molt difícil.
0: I a l'Equador és molt diferent la manera d'aprendre que la d'aquí?
3: Sí, és molt diferent perquè per començar a l'Equador no teníem el mateix nivell d'estudis que aquí en Catalunya i també teníem menys hores de classe perquè aquí jo arribo a l'escola a les 8 del matí, però a l'Equador a les 7 i sortia a les 12 i no ens donava temps de fer moltes matèries i els professors no explicaven molt bé i no tenia la meva germana i jo no teníem una bona qualitat d'estudis i és molt diferent.
0: I aquí sí que tens la sensació que aprens i que te'n vas en sortint.
3: Una mica, perquè no se'm dona molt bé estudiar.
0: No. Mira, el primer que has de fer és creure't que sí, que se't pot donar bé. I segur que a partir de creure-t'ho i de tenir confiança en tu mateixa, te'n sortiràs millor, ja ho veuràs. I a més, ara acabes de fer un examen i has dit que t'havia anat bé, no? I que tu et pensaves que t'aniria fatal.
3: Sí, perquè normalment jo en els exàmens de matemàtiques no suelo respondre moltes preguntes, però en aquest examen sí vaig respondre moltes preguntes i jo crec

0: Veus? Potser el que trobes diferent, bueno, i que pot ser que te'n surtis millor aquí que a Geòrgia, és el fet aquest que diu la teva companya, de que aquí els professors els enteneu més o expliquen millor.
1: Sí, és que en Geòrgia també no explica molt bé, perquè s'hi han explicat solo una vegada. I després li preguntis que no has entès.
0: Que no has entès, sí.
1: No has entès. Te diuen que com que no sé, així. I aquí, si ens dius que no entens, doncs t'he explicat una altra vegada. I també els exàmens. Són molt més fàcils aquí que els dos ja, perquè en Geòrgia no t'he explicat molt bé i aquí sí, i aquí tenen.
0: I els exàmens que feu aquí no són com exàmens sorpresa, no? Que sabeu el que us preguntaran més o menys i us pregunten coses que heu treballat a classe, ja suposo, no? I teniu deures per fer a casa?
2: No, molts. No tinc molts deures perquè els professors no ens encarreguen fer molts deures, però quan ens posen deures sí que tenim molts, sobretot de català i castellà. No,
1: sí, no tenim moltes, però la veritat és que sí, en castellà i en català no es demana moltes...
0: Sí, molts deures. Sí.
1: Molts deures.
0: Quanta estona dediqueu, per exemple, a casa, a fer coses d'escola? I si no feu coses d'escola, a què dediqueu el temps? O no sé si participeu d'alguna altra activitat fora de l'escola, o si aneu a algun esplai o algun casal, o què feu fora del temps de venir a l'escola i d'estudiar?
1: Jo normalment quan tinc deures o tinc que fer alguna cosa per l'escola, me dedico a això una o dues hores, perquè és normalment de l'hora que acabo, depèn la tarea que em posi, però quan no tinc deures surt amb els meus gossos al carrer, perquè tinc tres gossos, i tu vas sortir amb ells, i després ceno i ja em vaig a dormir, però o veig el mòbil o així.
3: Jo, si tinc de veure's per fer, doncs estic fent com una hora o dues hores, com ella, i si no tinc, doncs sempre estic amb els meus cosins o amb els meus amics.
0: Ah, amb els teus cosins i amics així de manera presencial, o us veieu a través de la pantalla?
3: No, jo vaig a la casa del meu cosí i allí estem tots, la seva mare i els seus germans.

0: et relaciones amb altra gent de Geòrgia aquí, a part de la teva família?
1: Sí, també tinc amics que són de Geòrgia i estic molt bé amb ells, però hi ha moltes xiques i xicos que no són molt bones, molt bones persones.
0: Ah, no? Tens la sensació que són una mala influència o no t'hi trobes bé?
1: És que no me'n trobo bé perquè un dia et hablen bé i l'altre dia estan diuen moltes coses de ti que no les agrada.
0: A casa teva deveu parlar amb Georgià i amb aquests amics o cosins i família que són d'allà, també parleu amb Georgià?
1: Amb els meus cosins hablo en castellà perquè és que els meus cosins van néixer aquí.
0: Ah, ja.
1: I amb la meva família, amb la meva mare, parlem en Georgià perquè la meva mare no entén molt. Però amb la meva germana i amb el meu germà parlo en castellà també.
0: Ah. Així com aquí s'aprèn l'anglès com a altra matèria, com a altra llengua, allà apreníeu rus?
1: Sí, en Geòrgia estudien russo i anglès, però jo sé molt anglès, però russo no tant, perquè en Geòrgia s'estudia des de quart de la primària.
0: Yeah.
1: I per així jo estic aquí des del 6 de
0: sí. Que ja no vas estudiar gaire rus tu allà.
1: No.
0: I a casa teva es parla alguna altra llengua? A part del català i el castellà?
1: Normalment parlem en castellà perquè amb la gent que jo no parla un altre idioma i les conversacions que tenim les tenim en castellà.
0: Ah. I viviu en una casa molt gran, que teniu tres gossos?
1: No, en una casa molt gran, però a veure, està en el piso perquè jo viu amb, no sola amb el meu pare i amb la meva germana, també viu amb la parella de meu pare i els seus fills, que en total vivim sis persones i més tres gossos, però legalment els nostres gossos solo són dues, però tenim un gos d'acollida que viu amb nosaltres durant poc temps fins que l'adopten.
0: Ah.
1: I després ja.
0: I es porten bé els tres gossos?
1: Sí, les nostres, les petites, i el gran, el que està d'acollida, no.
0: Això passa igual com amb les persones, no? Tu tens animals de companyia?
1: No, jo no tinc, però el meu cosí té un hàmster que és molt mort.
0: Yeah. I trobeu a faltar alguna cosa del vostre país d'origen? Tu de l'Equador trobes a faltar alguna cosa?
1: Sí, trobo a faltar moltes coses, però jo crec que si m'adonarien l'oportunitat de volver al meu país, no m'agradaria volver al meu país. Però sí, falta moltes coses.
0: Com què?
1: Per exemple, la meva família, alguns menjars que, aunque aquí hi ha molts sitis de menjars del meu país, no m'agrada molt perquè no té el mateix sabor que el del meu país, entonces m'han trobat a menjar i això.
0: I per què dius que no tornaries al teu país?
1: Perquè actualment la situació del meu país està molt perillosa perquè, per exemple, ha augmentat la quantitat d'arròs, de els sequestros i això. I també el president al meu país, com se dice, quitar.
0: Ha pres
1: la llum, i la llum solo té llum des de les 6 del matí fins les 10 del matí, i després de les 10 del matí fins les 6 del matí no té llum.
0: I tu, Maria, em trobes a faltar alguna cosa de Geòrgia?
2: La veritat és que sí, els meus avis i els meus cosins, però jo tampoc volveria a Geòrgia perquè també és molt peligrós, perquè maten a molta gent i moltes coses més. Doncs jo tampoc vull volver a Geòrgia, però per vacances sí.
0: I ja hi has tornat des que ets aquí? De vacances has anat a Geòrgia?
2: No, perquè com no tenim els papers, doncs no podem.
0: I conserveu algunes tradicions o alguns costums? La teva família, per exemple, de Geòrgia, celebreu alguna cosa que aquí no se celebra?
2: No, perquè aquí celebra tot el que celebrem en Geòrgia.
0: Ah, mira. I vosaltres, de l'Equador?
1: No, perquè al mateix celebren moltes coses que semblants a les d'Espanya, però hi ha algunes coses que no se celebren com en Espanya, però no les fem aquí perquè són coses que són molt estranyes. No sé com dir-lo.
0: Yeah. I hi ha alguna cosa d'aquí de Barcelona o de Catalunya o d'Espanya que us hagi sorprès, o dels catalans, o que us hagi estranyat?
1: Sí, perquè jo quan vaig arribar a Catalunya em va sorprendre que parlaven un altre idioma, perquè jo no sabia que parlaven un altre idioma. I també quan jo anava per als carrers veia que deien en cartells de perruqueria, i jo com es diu, pensava. Jo pensava que eren perruqueries per a gossos, perquè perruqueria. Sí, i jo vaig dir al meu pare que aquí en Espanya hi ha més perruqueries per gossos que per humans.
0: I a tu et va sobtar alguna cosa?
2: Jo també, igual que ella, perquè jo també pensava que els perruqueries eren per les coses, i de la llengua també, del català, perquè jo no sabia que havia un altre idioma que el castellà.
0: I us sembla que us ha anat bé anar a l'aula d'acollida per aprendre la llengua, i també perquè us fos més fàcil després adaptar-vos a l'aula ordinària?
1: Per a mi sí, perquè no tenia gaire idea del català. No sabia ninguna paraula en català, però anar a l'aula d'acollida sí que m'ha ajudat molt.
2: Jo també, a mi m'agrada molt català, però quan he pensat per aprendre el català no sabia moltes coses, però ara sí.
0: Ja t'ha servit. I els vostres amics són més de l'aula d'acollida o de l'aula ordinària?
1: Els meus amics són... Tinc més amics en l'aula ordinària que en l'aula d'acollida.
0: Perquè sou més tots de la mateixa edat?
1: Sí, perquè sí.
2: Jo també tinc més amics en l'aula ordinària que en acollida, perquè aquí solo solo ella y dos compañeras mías.
3: Molt bé. I com us imagineu el vostre futur? No cal que sigui molt a llarg termini, però a llarg plaç, com us l'imagineu?
1: No sé com anirà en el futur, perquè no tinc, ara mateix no tinc molt clar el que vull fer, o quan sigui gran, perquè m'agradaria estudiar màrqueting o auxiliar d'infermeria, però no tinc molt clar el que jo vull fer quan sigui més gran. Sí.
2: Jo no ho sé, però jo vull ser actora o psicòloga, perquè a mi m'agrada coses així i també m'agrada pel·lícules i sèries, i doncs per això.
3: I tens ocasió de fer teatre o de cantar o fer coses així artístiques aquí a l'escola o fora d'aquí, o ho fas tu sola davant del mirall?
2: No, jo faig jo sola, perquè no tinc res aquí i tampoc fora d'escola.
3: Però bueno, si t'interessa sempre pots fer el batxillerat artístic o anar a algun lloc que ensenyin a actuar, no? Doncs mira, que ja se'ns acaba el temps del programa. Tant de bo tingueu un bon futur i tingueu, us en sortiu molt de tot el que us proposeu, i moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés. Us voleu acomiadar vosaltres?
1: Pues moltes gràcies per haver-nos escollit participar a la Mariam i a mi en el programa, i
2: moltes gràcies per escolteu-me i adeu.
3: Adeu. Adeu.
4: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar en Julián Castro, que va néixer a Bogotà, a la capital de Colòmbia. Hola, Julián, com va tot?
1: Hola, Assumpta, bona tarda.
0: Tu ets fill d'una família humil de Bogotà. Com va ser la teva infància i la teva joventut allà? Quins records en tens?
1: Bueno, jo sóc efectivament fill d'una família humil a Bogotà. Vaig estar de barris, a los que coneixen una mica de Colòmbia, he estat a Port l'Estrada i després va viure a Kennedy, on es va consolidar la meva infantesa i joventut. I bueno, va ser un record interessant, en especial quan van arribar al barri, perquè quan van arribar al barri, el barri ni siquiera estava pavimentat. Doncs gairebé s'ha construït una bona part del barri, de l'estructura, i això de moviment, de comunitari ahí, i d'altra banda pues, la infantesa de la família, dels pares i els records. El meu pare és ferraire i doncs en això fa ferraire i de bicicletes i pues, sempre he tingut bicicletes al meu voltant. Doncs, és una cosa interessant que ara fa mal de cap, però en general ha sigut una experiència interessant.
0: Clar, clar. I et deu haver donat també habilitat manual, no?, per arreglar coses i això.
1: No. Bueno, no gaire, la veritat, perquè era una baralla així entre ell i jo, i doncs pues, era aquesta situació. Això és la part del meu pare. La meva mare pues, al principi treballava per totes les coses de la situació social, econòmica de Colòmbia, la van fotre fora ella va començar a guanyar-se la vida venent arepes al carrer. O sigui, sempre dic que jo vaig estudiar gràcies a l'arepa de mi mamà. Això és un joc de paraules a Colòmbia, però bueno,
0: sí,
1: que
0: és interessant.
1: Jo vaig estudiar gràcies a que la mare era una vendedora ambulant al carrer de menjars, i gràcies a això he pogut acabar tant la secundària com la universitat.
0: Ai, que bé, no? Suposo que els teus pares valoraven el fet que tu estudiessis, però que poguessis estudiar. Es viu com una possibilitat d'ascens social, el fet de poder estudiar allà?
1: Jo crec que a Colòmbia, la gent que venim de sectors populars, veiem que l'única possibilitat és d'ascender és mitjançant l'educació. D'ascender d'una bona manera, no? Perquè malauradament també hi ha una altra banda on el diner fàcil, si l'imatge del diner fàcil ha sigut molt notòria, tant per la situació de narcotràfic que s'ha vist al país, i d'una altra banda per el reforç que ha fet els mitjans de comunicació a partir de les novel·les, les telenovel·les, i d'ensalçar una quantitat de males persones al país i donar aquesta imatge de que el diner fàcil funciona. Però bueno, efectivament, estudiar és l'única manera que permet un ascens social, o per almenys en la meva etapa de la meva formació universitària, perquè ara hi ha un gran conflicte a nivell de gent que ha acabat les carreres, que té les seves llicenciatures i les seves carreres finalitzades, i realment s'enfronten al mercat laboral i els ofereixen una misèria de salaris per treballar. O sigui, és una mica vergonyós tota la reforma que ha hagut a nivell salarial i reforma laboral i a Colòmbia, que no garanteix que la gent que estudia realment pugui després treballar. O sigui, tenim una gran quantitat de professionals treballant en call centers, per exemple, gent formada en idiomes treballant en consultes. És una gran problemàtica que tenim al país.
0: Tu, tot i haver arribat a la universitat, vas voler marxar. Què va motivar que marxessis de Colòmbia?
1: Jo sempre dic que al moment en què jo em vaig crear, Colòmbia tenia una situació d'esnobisme molt forta sobre Colòmbia i sobre si mateixa, que crec que en algunes situacions es perdura, no? O sea, el menjar millor del món, les dones més guapes del món, la millor comunicació del món, el clima millor del món, la major diversitat del món, que hi ha algunes d'aquestes coses són certes, en especial el que té a veure la diversitat i l'ecologia i els ecosistemes, la resta no gaire, però com que sempre va quedar en mi, va crear aquesta curiositat de dir pues jo vull saber si efectivament són el millor del món, i això és bàsicament el que va motivar el sortir del país per mirar si era això. El mirall era d'alguna banda pues la península Espanya, i de, on vaig arribar a Alacant, i a los 6 mesos vaig venir aquí a Catalunya i pues me vaig enamorar de la ciutat i de tot, i efectivament quan estàs aquí te n'adones que Colòmbia no és el millor del món, o sigui.
0: I com valores el procés de pau de Colòmbia?
1: Bueno, el procés de pau de Colòmbia jo crec que ha sigut un esforç. Bueno, la valoració és una valoració personal. Jo
0: ja, sempre ja, ho dic, ja,
1: perquè
0: ja.
1: Sí, si sí, le sí, preguntes sí. a 50 colombians, probablement cadascun donarà una resposta Clar. Diferent des de la seva perspectiva, des de la seva situació, des de tot. Jo crec que la pau era necessària i la gent que ha viscut la violència la clamava a crits, no? Per exemple, quan va fer les eleccions sobre pau sí o pau no, que malauradament es va perdre perquè la gent no va sortir a votar, o sigui, es va perdre la decisió, però solo va votar el 30% de la població. Això vol dir que el 16% és el que ha guanyat al no a la pau,
0: sí.
1: Però per exemple en Bojayá, que és un corregiment on la violència va afectar, va haver una gran massacre on se van enfrontar els paramilitars i la guerrilla, va guanyar el sí per un 96%. O sigui, són percepcions del conflicte diferents.
0: Clar, clar.
1: Això d'una banda, i de l'altra banda és important probablement a les ciutats no veiem tant l'impacte de la pau perquè tot gairebé continua igual, però als territoris la gent que vivia en un arma enmig de la muntanya ha pogut fer la seva microempresa, ha pogut veure la seva família, ha pogut tenir una relació familiar, ha pogut establir vincles en la societat, ha pogut estudiar, ha pogut anar a la universitat. O sigui, aquesta gent que estava en un carrer ara tenen un cartó universitari, no tots, però sí que hi ha, o sigui que per la gent que estava directament vinculada al conflicte hi ha hagut una transformació, i els territoris efectivament sentien un alliberament de poder estar tranquils. Això fins a un moment. A Colòmbia hi ha hagut dos, si bé és cert, parlem del procés de pau en la guerrilla, en les FARC, abans havia hagut un procés de pau també en els paramilitars, una situació força similar de la qual es parla gairebé poc. Recordem que a Colòmbia el 70% de les massacres està catalogada per el Centre Nacional de Memòria Històrica, que les feia els paramilitars, uh-huh. no la guerrilla, doncs ahí és una cosa conflictiva que de la qual es parla poc, perquè sempre s'associa guerra Colòmbia amb guerrilla, uh-huh. i no s'associa gaire guerra Colòmbia amb paramilitarisme o incluso en alguns casos les forces de l'Estat. Bueno, una mica dit això així molt per damunt, jo crec que la pau ha tingut sentit en els territoris, crec que la gent està ha canviat la seva forma de vivir, i crec que hem de lluitar i consolidar els processos de pau a Colòmbia, i hem de lluitar perquè això no es perdi, perquè ara estem en un problema molt fort, que de nou comencen a haver-hi massacres, de nou estan tots els líders assassinats, que no ha parat el conflicte armat, de que això no ha parat, això continua matant. Parlaven fa uns dies de que la setmana passada van matar un líder ambiental de 14 anys, o sigui, en les manifestacions en contra de les mobilitzacions socials que es van donar l'any passat, en una nit han matat 9 joves en les forces de l'Estat. O sigui, hi ha una quantitat de coses de les que es parla poc de Colòmbia, perquè com que ja estem en pau, ja no som el foc del centre d'atenció, però pues, bueno, hem de continuar lluitant per la pau. Jo crec que és un element important, i crec que haurem de aconseguir una pau total. Ara hauríem de mirar si pues, es pot negociar i firmar la pau, signar la pau en l'ELN també. O sigui, hem de construir, hem d'intentar construir un país en pau, és l'únic que se té. I quan uno se n'adona que hi ha un conflicte, que hi ha una guerra, quan està fora del país, no? O sea, jo sempre he dit que jo no vaig tenir ningú mort ni per los guerrillers, ni per los paramilitars, ni res, ni ningú desplaçament, ni res. Jo vivia a la ciutat, però quan vens aquí i veus que hi ha llibertat, que pots anar per el carrer, que no hi ha forces, no hi ha gent armada pel carrer, que la policia no va armada, que hi ha una quantitat de tranquil·litats, que hi ha educació, que hi ha salut, que tot això, ens adonem que la situació és diferent.
0: Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat, que em sembla que té a veure amb tot aquest procés. La vols presentar?
1: Bueno, la cançó és una cançó que jo he anat i tornat de Colòmbia i m'he reconciliat en Colòmbia, i jo crec que una de les cançons que va haver aquesta reconciliació és la Certesa de l'Amor, que és una versió cantada d'un poema de Afranio Parra, un exguerrillero de l'M19, i és interpretada per una excel·lente persona que es diu Didame García, a la qual li tenim molt d'afecte.
0: Molt bé. Passem a escoltar-la.

0: Tu aquí vas començar treballant molt en precari, fins que no has pogut treballar, diguéssim, del que havies estudiat. Tot i aquest tipus de feines que vas haver de fer, valoraves més quedar-te aquí?
1: Bueno, sí. Sí, per mi és un sí directament, però és així relacionat perquè primer que tot jo sempre dic una metàfora que quan vaig arribar aquí vaig sentir com que treien una motxilla de pedres de l'esquena, no? Yeah. Sempre dic això, no? Doncs és un lloc on podies sortir a caminar, sortir a passejar, podies anar a fer una copa i tornar a les 3 de la matinada sense que tenir problemes d'estar mirant cap endarrere si algú estava. Aunque una vegada parlaran una amiga de ella, és que aquest problema lo sentim les dones tot el temps, sí, quan estem aquí, no? Però bueno, dit això, havia una tranquil·litat major i aquí una dona pot mirar cap endarrere però pel carrer, o sigui, a Colòmbia una dona no aniria al carrer per la nit a mitjanit sola, o sigui, perquè és perillós, ni una dona ni un home tampoc, o sigui, no és una cosa de que vaya lligada al gènere, no? És una a la peligrositat. Doncs aquesta situació de veure això, de poder pagar la universitat, de que les matrícules tinguessin un accés normal, que tinguessis una salut universal, o sigui, que poder estar així, o sigui, tot i que jo he estat d'immigrant sense papers molt de temps, gairebé sempre he estat en una situació econòmica estable on podia pagar el lloguer i podia pagar els serveis i podia pagar una miqueta tot això, no? Hi ha hagut un moment conflictiu, que va ser com el 2003, 2004, no recordo exactament la data exacta, però sí que el succés, no? El succés va ser que a un noi peruà lo van matar en el Mare Magno, sí. Per impedir l'accés a una de les discoteques, i va haver un problema i lo van a matar, i això va generar, en lloc d'una solidaritat cap a la migració, va generar que la mateixa administració comencés a investigar a tots els que estaven sense papers a tota Barcelona, i va ser una pesquisa impressionant, i on la gran majoria de llatinoamericans han quedat que estaven treballant en negre, han quedat sense feina d'un moment a l'altre i al carrer d'un moment a l'altre. Va ser un moment complicat on els amics, la gent amb la que havies estat aquí cultivant espais i processos van a recolzar i van a apoyar. Jo he sigut molt afortunat en això, en esa cadena d'afectos que no només fa a Colòmbia, sinó que es fa aquí, i sort, que és important, no?, per tenir-la.
0: I tu, la primera feina relacionada amb el treball social, que és pel que has estudiat, la vas trobar a través del SOC, oi? Així funciona?
1: No, la primera no.
0: No.
1: Primera no. La primera va ser per contacte de amics, la primera va ser con una ONG que es diu Iniciatives Solidàries, i en aquesta fèiem tot el procés d'integració sociolaboral, acompanyaments, prestació de informació de currículums, i treballaven en joves, tenia molt diversificada, però jo estava en un centre d'atenció d'immigrants, bàsicament, a nivell d'inserció sociolaboral. Posteriorment, ja quan estava tot més organitzat, jo estava a Colòmbia, anava i he tornat, quan he tornat el 2016, van escriure al SOC, i des del SOC me van trucar per participar en un plan ocupacional, i aquest plan ocupacional va coincidir que va portar-me aquí al districte de Sants, a la Marina, sí, a treballar, i vaig estar treballant en el districte de Sants en la Marina.
0: Uh-huh. I quan vas decidir aprendre a parlar català, tu?
1: Bueno, yo creo que la meva había siempre día donde fueres lo que vieres. Sí. Eso es una cosa que claro, como un elemento fundamental. Y según también, quan vaig arribar, un amic, el primer que me va dir és, si tu realment vols quedar aquí, el que has de fer és aprendre català. I no veia, no va ser ni imposició, ni adoctrinament, ni res de tota aquesta trifulca que hi ha ara. Va ser simplement un espai de voluntat i bueno, també de respecte, no? Si arribes a un espai i si hagués arribat a França, pues hagués après francès, o sigui, és el que hi ha, o sigui, és el que es parla aquí. Clar que es parla castellà, però clar, es parla català també, o sigui, que és la llengua oficial. Doncs, sí, en això no ha hagut cap mania.
0: però quan alguna persona es dirigeix a tu segur que no ho acostuma a fer en català. Per què et sembla que passa això i com et fa sentir?
1: Bueno, jo, mira, jo crec que hi ha una part de discriminació, no? O sea, es mira la cara, no? O sea, i discriminem molt per això, no? O sigui, si és negre, llatí, xinès, això, o té els rasgos aquests, no li parlem en català perquè pobret no ha de saber-lo, no? O sea, i aquest pobret no ha de saber-lo, té una tal connotació de que aquest és una mica ignorant i no podrà aprendre-lo tot això. A mi, esa és la lectura que jo faig, no?
0: Sí,
1: l'altra,
0: sí.
1: Quan tu parles amb els catalans te dius, no, això és una cosa de respectem perquè pobret potser no està, però en el meu cas jo lo tomo per l'altra banda i em sento malament perquè quan tu vols aprendre català estàs intentant i si t'equivoques et canvien la llengua i no pots fer aquest procés d'aprenentatge, no? Doncs és una cosa complicada. Uh-huh. I és un problema que tenim diversos que hem fet català.
0: Sí, i els catalans ens hem de fer mirar. Bueno, els catalans, tu també ets català, però vull dir els autòctons. Tu has tornat a Colòmbia i ara hi estàs visquent provisionalment. Has vingut de vacances i he aprofitat per fer-te l'entrevista. I has vist molts canvis a Colòmbia? Bueno, això deu ser molt llarg.
1: Jo crec que Colòmbia canvia i varia molt. Colòmbia és un espai... pues, relativamente jove, donde pasan moltes coses, i Colòmbia és un país molt intens donde el nivell d'intensitat de les coses és molt alt, no? O sigui, jo sempre dic que Colòmbia és un país al caser, que tu t'aixeques al matí i hi ha una efervescència de una quantitat de problemes i a la nit ja s'ha apagat, però el dia següent hi ha un altre. O sigui, si no has resolt el primer dia, el segon dia és complicat. Això com a nivell de la dinàmica del país com a tal. Segon, l'altra part és que ara estem pues, començant tot el procés electoral, venen les eleccions tant de la Càmera com de presidencials, i això ha començat a moure la dinàmica política del país i ha començat a moure en els territoris especialment, ha començat a moure molt més les amenaces, els assassinats, els moviments de gent social molt més forta en aquesta temporada, i això es va notar. O sigui, jo vaig treballar a uns anys enrere en el Centre Nacional de Memòria Històrica, tinc molt de coneguts de víctimes que han vingut dintre que han sigut víctimes de l'Estat i o de la guerrilla o de les forces armades, i en aquest moment ja tinc ressò d'un parell que directament els han amenaçat a ells i a ells, o sigui, de gent coneguda, no és aquest espectre de que amenacen líders socials, no, amenacen la gent a la que jo he treballat fa uns anys.
0: Tu formes part també d'una entitat que es diu Colòmbia Diversa. Quins objectius té aquesta entitat? Allà hi ha menys acceptació que aquí de l'homosexualitat?
1: Bueno, realment, bueno, jo no formo part de Colòmbia Diversa. Tinc contacte amb Colòmbia Diversa i realment en Colòmbia Diversa vam estar treballant perquè jo vaig presentar el meu matrimoni va ser el primer matrimoni realitzat en l'exterior de parelles del mateix sexe reconegut a Colòmbia.
0: Uh-huh.
1: Doncs en un moment en què encara no estava ni siquiera reconegut el matrimoni homosexual en Colòmbia, vam ser com la guindilla perquè després aprovessin el matrimoni, i això ho hem fet en una organització que és molt potent i molt forta a Colòmbia, que es diu Colòmbia Diversa. I sobre, jo crec que Colòmbia ha vingut canviant, però Colòmbia és el país de los extremos, no? O sigui, d'una banda hi ha un lloc on podem estar parlant de que se fa el matrimoni, que es valida, i en altra part, en altres territoris estan matant directament a gent homosexual, en especial a gent transexual, estan matant o amenaçant i explotant. O sigui, som un país molt gros amb molta ambigüitat en això. I, la porafòbia que està constant, no? Si tu tens una miqueta de nivell econòmic, de diners, tot, s'has acceptat, i si no, o sea, si tu ets negre i tens diners econòmics, diners, si et pots mantenir i això, i vius als països, a les classes on viu la gent de bé, entre cometes,
0: sí.
1: La gent que té un nivell econòmic adquisitiu i tu estàs en acord, en concordes en aquest nivell, pues eres acceptat. Si no, pues no, no? És el maricón de mierda directament, o sigui, crec que, que això encara lo tenim ahí.
0: El racisme i l'homofòbia té molt a veure amb la pobresa també.
1: Sí.
0: Doncs ens queda molta feina per fer, tant a Colòmbia com aquí.
1: A tot arreu.
0: Sí, sí. Bueno, celebro que et sentis català. Ja sé també que ets un enamorat del barri de Sant Antoni, que és on vius quan ets aquí, i no hem tingut temps de parlar-ne, però en deixo constància. I moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que tens coses molt interessants per explicar i ha sigut una entrevista molt rica.
1: Assumpta, moltíssimes gràcies per la invitació i pues, benvinguts a Colòmbia a fomentar la cadena d'afectes.
0: I tant, i tant.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, no, no, no, no, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos. Soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12

Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a altra volta a una nova edició, la 2026 ja, del Club del Country. Soc Rafael Corubí i avui amb una aturada especial que fem per començar el nostre programa del dia d'avui cap a Irlanda del Nord. Marit i muller, Colm i Kay Triona Kirwan. Els hem descobert i ens encanta la música de Kirwan The Band. Són del nord d'Irlanda, però es van trobar i es van enamorar a Nashville, a Tennessee, i després es van casar a la seva Irlanda nativa. Són excel·lents, són una parella que ens aporta bons ritmes musicals i és una alenada d'aire fresc també en el món de la música country. Avui hem començat amb aquest senzill de finals de 2026, de finals de gener de 2026, amb la col·laboració de Clay Walker, que Detours, però havíem de recular fins al 2024, al mes d'agost, per trobar la seva anterior selecció musical, que era aquest tema anomenat It Happens.

Aquest és un senzill publicat el 2024 que pertany amb el seu àlbum que es diu com ells Kirwan, un parell de cançons que van sortir com a senzills d'aquell àlbum editat al setembre del 2024 i que escoltarem. Però abans, deixeu-me dir un parell o tres de coses més sobre aquesta formació que avui ens acompanyarà amb el nostre espai, aquestes tres primeres cançons que escoltarem. Colm i Caitriona Kirwan, com us deien, Kirwan o Kirwan The Band. Amb dos van créixer a Irlanda, a Tyrone i a Down, respectivament. Es van conèixer el 2017 a Nashville, a Tennessee, on s'havien traslladat per separar per seguir les seves carreres en solitari. El seu estil es defineix com una fusió de pop country amb arrels irlandeses, centrat molt sovint en temàtiques de fe, d'esperança, de matrimoni i de família. Van començar a escriure cançons junts el 2018, es van casar el 2020 i van decidir unir forces oficialment com a duet. I com hem dit, el 2024 van llançar el seu primer àlbum d'estudi anomenat Kirwan. I recentment, l'hem sentit en la primera cançó, han col·laborat amb l'estrella del country, en Clay Walker, amb el Detours. S'ha de dir que en Colm és fill de la llegenda del country holandès Dominic Kirwan, que havíem escoltat de fa moltíssims anys i havia fet gires com a taloner de Don Williams. I la Caitriona, coneguda com a Triona abans, havia guanyat diversos concursos i havia obert concerts per Van Morrison, per John Armstrading o Nathan Carter. Els escoltem amb la darrera cançó que us presentem d'aquesta banda, The Kirwan. Es diu aquesta peça Honeymoon Face i l'escoltem al Club del Country.

Aquesta era la música de Kirwan, el fill i la jove. I què tal si recordem també, ja que és una cosa familiar en el dia d'avui, doncs el pare, en Dominic Kirwan, el que tenim abandonat des de fa una colla d'anys amb aquest espai, els nostres, i això que en el seu moment el havien posat sobretot als anys 90 bastant. Nascut el 5 de juny de 1960 a Omagh, al comtat de Tyrone, eres una de les figures més consolidades de la música country irlandesa, amb una carrera que supera els 35 anys, amb una veu suau i una gran versabilitat, barrejant country, balades romàntiques i música tradicional, que va començar de molt jove com a campió de dansa irlandesa i va formar la seva primera banda l'any 79 de Melody Boys, i que després va començar en solitari a partir del 1985, i després va firmar amb el mateix segell discogràfic que una estrella com era Daniel O'Donnell. Dels seus més de 15 àlbums d'estudi editats, per exemple, escoltarem una cançó, una versió que va fer amb un dels seus treballs discogràfics, concretament aquell Love Without End, Amen, del 1993.

Agafant les cançons, adaptant-les a diferents estils, barrejant conceptes, és el que sempre ha fet Dominic Kirwin, i això li ha servit per treballar i per triomfar al món de la música. Res, un recordatori que hem volgut fer amb ell, anant-nos una mica més enllà del que seria la música country, tot i que hi ha cançons que sí que ha interpretat al llarg de la seva carrera, com per exemple aquest conegudíssim She Believes in Me.

no és l'únic membre de la família que destaca, perquè si una cosa ha fet en Dominic és transmetre el gen musical als seus fills. Aquí l'hem escoltat amb ell, hem escoltat abans amb en Colm, com hem dit, el cantautor establert a Nashville, membre de la banda Kirwan, però també amb un altre dels fills, en Barry Kirwan, també un nom reconegut a l'escena country local irlandesa, també intèrpret de bateria amb qui Dominic ha col·laborat sovint i que també ha editat diferents àlbums, com per exemple aquell Barry Kirwan Moments el 2017, If I Could Make a Living Out of Loving You.

Va ser un artista que me va encantar amb el seu moment, com va debutar el seu primer àlbum, es deia Shiver l'any 2000, incloent-hi senzills que van triomfar com el There Is No Arizona When I Think About Angels. Era la música de Jamie O'Neill, una excel·lent intèrpret nascut a Sydney, Austràlia, el 3 de juny del 1968. A poc, la seva estrella va anar caient, va editar més àlbums, òbviament, no només aquell primer, aquell Shiver, sinó també altres àlbums per Mercury Nashville o per Capitol, i a partir del tercer ja en segells discogràfics independents o amb el seu propi segell discogràfic. El 23 de gener de 2026, 3 anys després de l'últim, que era un àlbum de música cristiana, ens ha arribat amb nou material. Gypsum, ella, Jamie O'Neill, ens acompanya amb les cançons que volem recordar d'aquest disc. Recordar-les o presentar-les com aquest Over Nick Mexico, Over New Mexico, que acabeu d'escoltar, o, per exemple, també una cançó que porta el nom de John Deere Leather.

Triomfant amb diferents cançons al llarg dels anys, en només dos dels seus àlbums van entrar a les llistes americanes, el primer el Shiver i el tercer el Brave, el seu únic per Capitol en Nashville, i els dos números 1 que va tenir va ser precisament amb el seu primer disc, aquells dos temes que abans hem mencionat i el qual en recordarem un. Abans de finalitzar, en la música d'aquesta artista que ens acompanya i que la veritat és que és per mi, i seguint-la al llarg dels anys, realment magnífica, meravellosa, diria jo. 57 anys d'edat i canta com els àngels. I per què no, em direu. Aquesta cançó que escoltarem ara mateix és una peça de country magnífica que du el nom de Ole Heartache.

Camino Nil, amb el nostre programa del dia d'avui, el Club del Country, recordant les seves noves cançons d'aquest darrer àlbum editat el gener de 2026, però també donant un cop d'ull al seu debut, aquell primer senzill, aquell There Is No Arizona, número 1 als Estats Units en la música country, senzill de debut, i per tant magnífic els seus 32 anys que tenia a les hores de tard. La cançó de Jamie O'Neill, There Is No Arizona.

Se sobte que és una de les estrelles del moment, somiadora, vibrant, vintage, però tremendament ressonant i rellevant per a un públic tan ampli com sigui possible. L'Elle Angley està reescrivint les regles del que és assolible per la música country clàssica en temps real i ens ha de fer reflexionar durant les properes setmanes si és l'artista més gran de tota la música country. No és precisament gent com Morgan Wallen, sinó una dona, i que té el nom d'Elle Angley, perquè ho està aconseguint. Aquesta no és només la història d'una cançó, aquest Choosing Texas, que ja hem escoltat diverses vegades, que passa la seva cinquena setmana al número 1 de tota la música amb el llançament d'aquest disc. El Dandelion, el nou treball discogràfic d'aquesta interessantíssima artista que és Elle Angley. El 10 d'abril de 2026 es va publicar, amb cançons com aquesta que li dona nom a aquest Dandelion, com els seus èxits al Choosing Texas o l'actual, el tema anomenat Be Her.

Recordem que va debutar amb aquell senzill amb Riley Green anomenat You Look Like You Love Me, que també tenia fortes vibracions de country clàssic i que ara ha aconseguit ja el triple estatus de platí. Vam atribuir, sens dubte, aquest èxit en part a l'estatus ja de Riley Green com a artista de la música country, però mirant enrere, tranquil·lament podria haver estat Ella Langley qui va semblar atractiu a la cançó. Jo crec que sí, eh? Dandelion definitivament no és una obra de pop country contemporani, fins i tot si alguns la caracteritzen com a tal, encara que només sigui per la seva rabiosa popularitat. És el canvi de temps i escenari que Dandelion aconsegueix perfeccionar, allunyant el públic del moment actual com ho fa tota la gran música clàssica, on la nostàlgia plana l'aire i els moments semblen conferir més significat i emoció que qualsevol cosa que el temps pugui evocar. A més, també hem pogut veure que darrerament les coses també li han estat anant molt bé amb aquest artista, perquè els propers premis de la ACM, de l'Acadèmia de Música Country, ha aconseguit 8 nominacions. Miranda Lambert també i Megan Moroney aconseguint 9. Per tant, és el seu futur. Aquesta és una tercera cançó d'aquest disc, d'aquest Dandelion d'Ella Langley, que es diu Loving Life Again.

I, òbviament, no podríem deixar d'escoltar la cançó que és un èxit absolut d'aquest disc, el senzill que es va extreure i que portava el nom de... porta el nom de Choosing Texas. Una cançó que ens ha portat a Le Langley, realitzada originalment el 17 d'octubre de 2025 com a senzill d'avançament del seu àlbum Dandelion. Va escriure la cançó al costat de Luke Dick, de Miranda Lambert i de Joy Beth Taylor, produïda al costat de Miranda Lambert i Ben West. També a la mateixa Miranda Lambert i participa en les veus addicionals i també la guitarra d'en Tom Bukova. Bé, una cançó que ha arribat al número 1 no només de les llistes de country, sinó de moment 6 setmanes ja al Billboard Hot 100 de qualsevol estil de música. Per això m'emprenya tantíssim que les discogràfiques aquí, en aquest país nostre o el del costat, diguem-li Espanya, ens envien aquesta música i ens la posen senzill de música pop. No, senzill de música country i a molt tendre. Ella Langley tanca el nostre programa amb Choosing Texas. Fins la setmana que ve.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant,
0: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lliure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
3: Tria'l.
4: Reclama'l.
3: Activa't per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
3: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Però aquí gravant amb els, amb tot, eh? Amb l'altaveu.
1: Després d'una nit llarga em desperto tard.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. De la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes. Vinc de malaguenyes, vinc

de lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren, el Mansur a la RAC, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara, vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: El mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: necessari.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM. La lluna ve, la lluna va. Tota la música.
1: Tota la música. Tots els estils.
2: Tots els estils.
0: Ja som... Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Allà on siguis.
0: Esplugues FM.cat.
3: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
1: Si vols col·laborar amb nosaltres...
0: Esplugues FM
1: @gmail.com

0: Són les 8 del vespre.
1: Si us dic paisatge, agricultura, història, de què penseu que parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader.
1: Sí.
0: I que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida d'Esplugues quan tu vas néixer, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que deuries jugar al carrer,
1: sí,
0: del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig, no veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla, sí, que en aquests moments alguns hi ha corrent per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, al carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes,
0: sí,
1: però que, per exemple, quan arribava Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens doncs preparàvem els ninots que s'havien de cremar, i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat,
0: sí,
1: i els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent, no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat, i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que
1: sí, l'has campat. Vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: A l'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
1: sí,
0: i a voler publicar aquest llibre, què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florença Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies, i vivíem allà. Llavors jo en aquella època de petit no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors quan tenia 33 anys vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
0: Uh-huh.
1: Però quan vaig fer 50 anys em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
0: Sí.
1: El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca al grup d'estudis. La Rosa Bosch em van proposar de que si volia fer alguna cosa, vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat, i vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca de història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'unes Esplugues de paisatge natural a evolució cap a l'industrial.
0: Sí.
1: Un segon, que seria la indústria, en l'altre tercer de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer és aquest.
0: Aquest que tenim a les mans.
1: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3. Els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
0: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida D4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
1: 500.
0: I això porta molta feina.
1: Sí.
0: La documentació i recopilació també de fotografies.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts amb aquest llibre, no podrem tocar-ho tot avui, Josep, però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre, perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que

0: 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè, clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors, és una agricultura de secà, no hi ha riu. Per tant, l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous, i llavors, bé, bàsicament, era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera, i tota la vinya desapareix. Fins a aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya es mor a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut, n'hi ha hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a mitjans, a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment, el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins a la desaparició. I el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus. Llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80%. Del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa en una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera, Laureà Miró, avui en dia la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues, el 1950, i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires anys.
1: No fa gaires anys. És a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i, a nivell del terra, sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i tenien una vinya arrendada.

0: normalment, o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo i fer el seu vi. El seu vi que podien bé vendre'l o l'altre, consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí, sí.
1: Diuen que fa sang el vi.
0: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
1: Molt interessant.
0: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, era, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
1: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
0: sí.
1: Però aigües freàtiques tampoc en
0: sí,
1: tenim.
0: Sí que n'hi ha.
1: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
0: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap aquí a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. Es venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
1: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
0: Sí.
1: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
0: No ho sé.
1: No?
0: Això
1: em passa pel cap a mi, no és història.
0: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per, bueno, per un tema de faldilles.
1: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà cap llibre, eh?
0: Sí, sí.
1: I llavors, això serà un debat.
0: I llavors, bé, vull dir, aviam, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota,
1: sí, que són més humides.
0: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
1: Clar.
0: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
1: sí.
0: Tot
1: allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
0: D'ordi i hortalisses, també.
1: Alguna, però més cap avall, sí. Més que a tocar cap a la masia de Can Cervera,
0: sí,
1: no
0: passa. I avui en dia encara, és el poc,
1: sí,
0: que queda. És el poc que queda.
1: Per situar-nos, per la gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: On està la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
0: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Viladir i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les Masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall, i els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
1: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
0: No, no, això, 1820, que tinguem testimonis, però val, segurament que són anteriors, eh?
1: Val.
0: La de Can Vidalet, la de Can Vidal i Ribas, és del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua,
1: sí.
0: Allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora entre el 1820 i el 1840, que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer pel propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment, el 1920, aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
1: Aigües
0: de Barcelona.
1: Per això, no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí, a Sant Just.
0: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, a Esplugues tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua, jo no l'he vist mai, i l'altre és a l'altre extrem. I llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona, i per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues-Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües, i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. Llavors l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. Uh-huh. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
1: Sí.
0: Els perses també, o sigui que això és més vell que el napeu, i el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer, i el de pous també, vull dir...
1: I dona pas a un altre tipus d'economia...
0: Exactament.
1: A la nostra ciutat.
0: Exactament.
1: La segona part del teu llibre, mm-hmm, parla de les masies, de les cases de pagès, i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tota Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és... Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, eh? Però n'hi ha moltes, moltes que no les conec absolutament per res.
0: No, perquè no existeixen ja.
1: Ja no existeixen, han estat enderrocades o...
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
0: Sí.
1: Can Oliveres, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
0: sí,
1: hi ha allà.
0: Sí, sí.
1: Val? Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom en l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí. cases de pagès, no?
0: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries, i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple, sí. i després hi ha cases, les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers, que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fan derrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
1: Can Ramoneda també és una de les cases grans.
0: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota sí. és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
1: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església,
0: és a dir,
1: perquè la gent que ens escolta
0: a la Sagrera al voltant de l'església hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis, i és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges del convent de Montsió, Campi, que és potser és més petita,
1: sí.
0: i després baixant al carrer Montserrat cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases que ja no eren masies, que és Canteio, però això és el cantó de la Sagrera. I després fora d'aquesta zona el que tenim, la principal casa més gran i més espectacular, és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem. I després hi ha cases del segle, construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres...
1: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
0: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes, Can Esteve, Cal Esteve, també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes,
1: sí.
0: És a dir, el que hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les enderroqui, l'aigua, els agents, els
1: sí,
0: agents,
1: l'erosió, els agents naturals,
0: els agents naturals ja fan la seva feina.
1: Exacte.
0: Llavors no cal, bueno. I després el que hi ha són moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
1: sí.
0: I llavors aquesta gent amb el seu carro se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer, i tornaven a casa d'Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara. Fins als moments, el Llobregat, de tant en tant, periòdicament, a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la Via Augusta Romana, i la Via Augusta Romana no passa per la llera del riu.
1: No.
0: Perquè el riu se l'emportaria. Uh-huh. Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga Via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval, pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges i de torrenteres, potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
1: Els romans eren molt savis.
0: Van fer créixer Europa, i llavors...
1: Sí. Bueno. Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
0: sí,
1: per l'inici del teu llibre.
0: Sí.
1: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
0: Sí.
1: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
0: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el mesurer de Can Cortada, després l'Anit Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, ja que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Esplugues sobre el Sindicat Agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguem pagès, la Nit Hernández també de Cal Carboner dels Camp Preciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien a tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
1: Clar.
0: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
1: Sí. O algunes recent mortes,
0: sí,
1: perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
0: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
1: Uns quants, oi?
0: Uns quants.
1: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
0: No, perquè tot això està escrit.
1: Ja està recollit. Aquí.
0: Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset. No, perquè no hagués acabat mai.
1: Clar.
0: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí, contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
1: Clar.
0: I llavors, jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
1: Doncs, Josep, moltes gràcies
0: a tu,
1: per haver estat amb nosaltres.
0: Sí.
1: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florença, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
0: Moltes gràcies, Isabel.
1: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs ens retrobem ben aviat.
0: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada a tothom,
0: gràcies,
1: com sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
3: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
2: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
3: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
2: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
3: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
2: Sí.
3: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Mm-hmm. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
2: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
3: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracs, però ells no ho saben.
2: Yeah.
3: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
2: Sí.
3: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
2: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
3: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord?
2: Mm-hmm.
3: Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint i hi ha molt de misteri. Però jo, en realitat, el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors.
2: Uh-huh.
3: Però no de les pors a la pluja, o al vent, o a la nit, o als fantasmes, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia.
2: Uh-huh.
3: I volia parlar de com dominen com, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors i ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'ase dels cops, i no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'ase dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
2: Aquí ho deixem.
3: Ho deixem aquí.
2: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
3: A mi, jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res, i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat, i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, jo en realitat soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina. Vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado, locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tota ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
2: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
3: Exactament.
2: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
3: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo, i a més tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo, i a més l'he publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i havia la pressió, doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, i amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gasc, que és la meva editora, és molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que He gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar. Sí, jo sóc bastant d'allò
2: de patir, d'això
3: és una merda, això no li agradarà a ningú...
2: També tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
3: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
2: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir ostres, no hi arribo, no soc... Mm. No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis de la del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
3: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. Sí. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtric. Mm-hmm. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
2: S'has de prendre perspectiva.
3: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat, wow. i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
2: que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
3: Sí, sí,
2: a veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Uh-huh. Sí?
3: Sí, sí.
2: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
3: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
2: Això pot parlar, eh?
3: Dir,
2: tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
3: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
2: Ostres! Sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves
3: sí,
2: molt.
3: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
2: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
3: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
2: Ah, sí?
3: Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la.
2: Ostres.
3: I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Cambrians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, la noia del violoncel, uh-huh. i doncs allà ens van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així amb els interns et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
2: Et va sorprendre.
3: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
2: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
3: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells, com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs, hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
2: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
3: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
2: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
3: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, i escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
2: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem la cantant de Fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
3: al
2: proper llibre. Això seria una tradició,
3: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
2: Doncs fins la propera, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
5: Una passejada per l'Espluga Viva, Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Sempre dic que el programa d'avui és molt especial i és veritat. Tots ho són per un motiu o un altre, però el d'avui us explicaré el motiu concret. Tot just ens acostem a un any que vaig començar aquesta aventura radiofònica i els que ens seguiu des de l'inici recordareu que va ser en una altra emissora, Ràdio Sant Esteve, a qui agraeixo molt la confiança que em van donar en aquell moment. Avui, 12 mesos després, estem a Esplugues FM, el 99.7, gràcies al Jordi, al nostre tècnic, i a Isabel, que fa possible que aquest programa surti en antena. La primera convidada que vam tenir va ser l'Àngels Alcinet, amb qui ens uneix una gran amistat i amb qui vam parlar de medicina tradicional xinesa i acupuntura. En aquell programa va quedar en l'aire la possibilitat de tornar a parlar de més temes i he pensat que una manera excel·lent de celebrar que ja estem a punt de complir l'any d'emissions seria convidar-la de nou. Àngels, benvinguda, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Feliç aniversari.
0: Gràcies, gràcies.
1: Fa un anyet, eh? Fem un anyet, eh,
0: bueno,
1: Joan Carles?
0: El nen ja va caminant i sembla que tenim per dies. Sembla que tenim per dies. L'Àngels, a part de aquesta bona amistat, per suposat és una professional, fa més de 20 anys que s'hi dedica a la medicina tradicional xinesa, atenent moltes persones a diari a la seva consulta d'Esplugues de Llobregat. Diplomada com tècnica superior de relacions públiques, amb estudis de solfeig i piano, urbanita per convenciment, budista per més convenciment encara, i tècnica superior en medicina tradicional xinesa per la Universitat de Pequín i Yunnan. Àngels, en aquell primer programa vam parlar sobretot de tècniques, de teràpies, de la medicina tradicional xinesa. Avui hem pensat que podem fer alguna cosa complementari, que és parlar de l'alimentació, de la dieta, que crec que és molt important i complementària.
1: Des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa.
0: Correcte.
1: Bueno, la alimentació des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa en la base no discerneix molt de lo que fem nosaltres diàriament, en lo que hauríem de fer diàriament. En lo bàsic coincidim, però n'hi ha certs punts en els que la medicina xinesa utilitza l'alimentació com part de la sanació d'una persona. O sigui, ells opten més per la prevenció mitjançant els aliments que no menjar bé quan un ja ha adquirit una malaltia o es troba malament. A mi m'agrada molt citar una frase de Leonardo da Vinci, que evidentment no era xinès, però una mica va en connexió de lo que pensen els xinesos vers a l'alimentació i a la vida en general. Idea que la vitalitat i la bellesa són dons de la natura destinats per a aquelles persones que segueixen les seves normes. Evidentment, l'alimentació no té normes, ningú t'obliga a saber el que has de menjar o si ho saps a menjar-ho. Però si tu la salut d'una persona és com un jardí, no? Si no el regues una mica tots els dies...
0: Si no el cuides, no?
1: Si no el cuides, al final acaba mermant la teva salut. Llavors, l'avantatge que tenen els xinesos o els que utilitzen la dieta com a forma de... com a medicina, bueno, és que adapten l'alimentació en funció de la persona, adapten l'alimentació en funció de l'estació de l'any en la que estem, o sigui, fan que el que mengen en un dia, a part d'alimentar-te, bueno, pues sigui una manera de conservar la teva longevitat i que els teus òrgans funcionin de manera adequada en funció de la teva fisiologia.
0: Clar, és molt important això que estàs explicant perquè una de les primeres qüestions que a mi em venia al cap era per situar-nos aquest tipus de dieta o d'alimentació, si era pròpia dels xinesos de forma general o només d'aquells que realment, per exemple, poso un exemple, la dieta mediterrània és típica nostra, però no tothom que vivim a la zona la practica. Llavors, no sé si passa també una mica el mateix, és a dir...
1: Bueno, és que, a veure, parlar de l'alimentació en la medicina tradicional xinesa no vol dir que tota la població xinesa
0: faci
1: això. Lo important d'això és saber que més enllà de lo que menges, és la funció que té aquell aliment en el teu organisme. I que quan tu vas a l'hospital, una part del tractament és l'alimentació. Aquí a Occident... afortunadament, cada vegada anem en aquesta tendència en què el teu terapeuta, el teu metge, te diu, mira, si tu tens el fetge gras, per exemple, pues intenta no menjar greixos. Però això ja es fa quan la persona
0: ja té
1: dona un
0: símptoma
1: positiu en un fetge gras o el colesterol elevat. Ells allà fan el contrari. Quan tu vas al metge per un problema, solucionen el problema, però conserven la manera de tenir saludable l'orga que tinguis afectat.
0: Aquí, si em permets una mica la broma, quan vas a l'hospital l'alimentació precisament no forma part de la solució, perquè habitualment no sol ser massa bona.
1: Bueno, massa ells, bona, per no? exemple, els metges xinesos el que expliquen als pacients que això és no només el que menges, sinó com ho menges, com ho cuines, sempre expliquen que l'aliment sempre està té dos elements molt importants. El jing, amb jota, que és no el yin del yin i el yang, sí, sinó el yin amb jota, que és l'essència que té l'aliment, o sigui, els nutrients. I el chi, que és l'energia que comporta. Llavors, perquè això, quan tu ho ingereixes, funcioni, l'aliment no ha d'estar sempre en format triturat, que és el que normalment es fa en els malalts, que, bueno, si no t'estàs bé, doncs triturat, no? A veure, el triturat és molt bo quan tu tens un... tens problemes de deglució o quan tens problemes de dentició, però no és l'ideal a l'hora de portar una dieta saludable cada dia, perquè per l'aparell digestiu necessita té una energia que fa que els aliments es metabolitzin. Si tu aquest aliment el prens sempre triturat, aquest mecanisme no es posa en marxa.
0: No acaba de fer
1: tu
0: la seva funció. Tu fixa't
1: que quan una persona, sobretot la gent gran, quan els donen sempre triturats, acaben perdent pes, tot i que estan alimentats. Potser els fan una analítica i tenen una analítica de nen de 18, però el seu físic és merma. I és perquè quan tu tritures els aliments, perden aquesta energia i no tenen suficiència energia vital com perquè el teu cos s'alimenti, no només a l'estómac ni la sang, sinó que la musculatura necessita d'energia.
0: Això, Àngels, em fa pensar una mica una corrent que hi ha actualment i que he pogut constatar, perdona, aquest estiu, i és que ara, per exemple, ha canviat el tema i amb els bebès no se'ls dona com abans, si te'n recordes, era típic donar els típics potitos i preparats sinó que de seguida, al cap de poc, ja es van incorporant aliments sòlids i se'ls va donant una dieta més sòlida.
1: Sí, de fet, mira, jo es donen molts casos. Jo a la consulta he tingut, per exemple, casos de nens, cada vegada passa més, i això és una cosa que ho he tingut jo ara fa poc. Vaig tenir un nen, cada vegada és més comú que els nens, les dentetes de llet, que se'n diuen, no els hi cauen, sinó que els hi creixen les del darrere, i les de davant no cauen, i tenen que anar al dentista que els hi acabin traient. El dentista, que tinc un dentista a sobre de la consulta, em comenta, és que com cada vegada tenim la tendència als nens a que mengin tou, clar, la mandíbula, la formació de la dentició, és una part de la seva formació, és que tu tinguis força a la mandíbula. Que això, si tu...

0: no liquada. El liquat, com altres coses, és, forma part de l'evolució de l'ésser humà, que ho hem inventat nosaltres. Però l'aliment, en la mesura de lo possible, s'ha de mastegar. Una altra cosa és que tinguis un problema temporal i tu no puguis, llavors t'has d'adaptar. Però
1: falta,
0: la fruita s'ha de mastegar, la verdura s'ha de mastegar. Necessitem fer servir totes les parts de l'aparell digestiu.
1: Sí, sí, sí. Recuperant una mica el fil de la part inicial, els principis de la dieta amb què es basa aquesta alimentació, quins serien?
0: Mira, en lo bàsic, repeteixo que és que coincidim molt. Per exemple, sempre tu vas al mercat i mires que l'aliment estigui el més fresc possible, que sigui de temporada, que estigui en bones condicions. En això coincidim. Després tenen 10 normes, me les he portat apuntar perquè no se'm deixi, que també coincideixen, però hi ha algunes coses en les que fem les coses diferents. Per exemple, el menjar entre
1: àpats,
0: això és una cosa que, degut a la nostra alimentació, que a lo millor mengem molt en un àpat i molt poc en l'altre,
1: necessitem
0: i normalment quan tu vas a picar sempre agafes allò que no deus, no?
1: Sé de què em parles, vale.
0: Després,
1: ho practico.
0: Ells mengen, o sigui, no hi ha àpat en el que no mengin molta verdura o no mengin llegum. Utilitzen el wok. El wok, la forma del wok no està feta perquè sigui més bonic. La forma del wok està fet perquè no es perden els olis essencials ni l'energia de l'aliment, de manera que l'escalfor puja però torna a introduir-se dintre del wok. Els aliments no han d'estar ni molt fets, ni que no te'ls puguis ni menjar de cru, ha d'estar cruixent, una textura ha de ser cruixent. Evidentment hi ha coses, la sopa de miso, per exemple, és una sopa, però tot el que poden guisar al wok, ho guisen al wok. Després, els greixos. Mengen de manera moderada tot el que són grasses saturades. També s'ha de dir que des que està el McDonald's i aquests tipus de menjars fast food, que s'han introduït més a Xina cada vegada, es menja pitjor. Però tradicionalment intentant menjar peix, carn... però en la mesura del possible, cuinat al wok. Després, els glúcids d'absorció ràpida. Quan dic glúcids d'absorció ràpida, vol dir farines blanques, sucre refinat, arròs blanc, tot ho mengen integral. El tema de la glucosa és un tema molt preocupant dintre de l'alimentació. Quan tu menges aliments d'absorció ràpida, com són el pa blanc, tot el que són farines blanques o sucres d'absorció ràpida, es transformen en glucosa. La glucosa és el que nosaltres... És que tens diabetes, doncs això és que tens la glucosa elevada. Quan tu menges integral, el que converteixes en l'aliment és en glucogen, que és la reserva del sucre. Això no és dolent. El dolent és el que et prové del refinat. Tot el que sigui refinat és perjudicial per la salut. Aleshores, ells intenten tot el que pugui ser integral molt millor.
1: Sí, perdona, és una mica, això sí que és el que deies, que coincidim amb moltes coses.
0: Sí.
1: Aquí, per exemple, també coincidiria amb nosaltres, no? Que d'alguna manera
0: amb això
1: cada coincidim. Vegada s'aposta més per anar substituint, per integrar
0: tot aquest tipus de... De totes maneres, és molt habitual. Al Japó, per exemple, l'arròs que cuinen és blanc. Però si tu t'hi fixes amb la resta de l'alimentació, ells no mengen pa, mengen el bol d'arròs i no mengen absolutament ningun tipus
1: de farina,
0: sí, més enllà de la tempura, que és una farina especial.
1: Sí,
0: aleshores, en això coincidim bastant. Després intenten no menjar molts aliments àcids, crus o de temperatura freda. Quan parlo de temperatura, no només parlo de que estigui a la nevera o no, sinó de la naturalesa de l'aliment. Ells distingeixen els aliments en temperatures i en sabors, si vols després crec que...
1: és un tema interessant que podem tocar.
0: Sí. Aleshores, mengen productes làctics.
1: Cap. O sigui, el tipus de llets, formatges i això? Res, iogurts?
0: No. No. Intenten no menjar aliments làctics. Per una... qüestió de que en la medicina xinesa hi ha un terme que és bastant complicat, que és la humitat. La humitat, la,

0: Tot el que són làctics provoquen humitat. La humitat es tradueix, perquè ens entenguem, en cel·lulitis, retenció de líquids, a vegades migranyes. Moltes migranyes venen associades a... Jo ho veig moltes vegades a la consulta. Gent que diàriament mengen làctics en diverses vegades al dia i tenen migranyes. És una cosa que és un aliment que provoca moltes migranyes. A veure, l'important de tot això no és prohibir, sinó que la gent entengui que si una cosa... Jo a la consulta mai prohibeixo res, no m'agrada gens prohibir, però sempre dic, bueno, si tu et portes bé entre setmana, el cap de setmana pots fer de més i de menys. Si a tu t'agrada molt el formatge o t'agrada molt el suc de taronja, pues a lo millor entre setmana no el mengis, però el cap de setmana sí. Però si tens una setmana de crisi, evitar el més possible allò que et perjudica. Que això és el que ens costa més aquí a Occident.
1: I que suposo que cada persona ha d'identificar també, no? Per saber què és el que realment li...
0: Clar, tens que tenir algú... Tu, fins que una persona no li expliques que el que li està provocant una migranya o una retenció de líquids és l'excés de menjar una cosa o una altra, clar, si tu no saps una cosa...
1: Sí, és
0: difícil que la puguis corregir. Ara, un cop te l'expliquen, està en tu, no?
1: I és la decisió de cadascú.
0: Exacte. I després, una altra cosa que sempre intenten fer és prendre alguna herba calenta després dels àpats.
1: Forma infusió
0: en funció de com estàs, també. Tot va una mica com estàs i l'estació de l'any. Per exemple, si tu estàs menjant un àpat en el que estàs introduint molt peix. El peix és tot el que prové del mar és de naturalesa freda. Freda, aleshores, llavors...
1: Freda, perdona, amb aquest concepte que explicaves abans.
0: En el concepte
1: abans,
0: de naturalesa de l'aliment.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, l'estómac, segons la medicina xinesa, és l'òrgan més calent del cos humà. Si tu introdueixes un aliment de naturalesa freda mentre estàs fent la digestió, has de corregir-lo amb algun altre aliment perquè es quedi neutre. Aleshores, què fan? Si tu estàs menjant peix de naturalesa freda, pots fer dues coses. O te ratlles una mica de gengibre i si no t'agrada pots prendre una infusió d'alguna planta de naturalesa calenta, com per exemple la canyella. D'aquesta manera tu estàs convertint un aliment fred en un aliment neutre, perquè la canyella és calenta. I juguen una mica això. Si jo tinc que menjar peix, intento corregir amb un altre aliment de manera que...
1: S'equilibri, per dir-ho.
0: S'equilibri d'alguna manera.
1: Molt interessant, eh?
0: Saps? Aleshores, i això amb tot. Per exemple, amb el tema de les estacions de l'any, si estem a la primavera, pues, comencen a introduir aliments frescos, no freds, frescos. Si estem de cara a la tardor, es comencen a introduir aliments tebis, no? Sempre juguen... El que s'ha d'evitar sempre, com quasi tot en la vida,
1: els
0: són
1: extrems,
0: els extrems.
1: Clar.
0: Ells tenen, per exemple, l'aliment de naturalesa calenta, tebi, neutre, fresc i fred. Llavors, la teva alimentació ha de basar-se, ha d'estar entre el fresc i el tebi. Però, clar, no tots els aliments són d'aquesta naturalesa. Aleshores, si tu has de menjar un aliment calent, imagina't que te'n vas a un mexicà, si estiguéssim aquí, venga picant, no? Pues, a lo millor, després de menjar, pots menjar-te una menta poleo, que és de naturalesa freda, i estar
1: equilibrant
0: una mica, de manera que el teu aparell digestiu no pateix i llavors no generes altres coses, com la humitat, per exemple, o foc a l'estómac, que puguin perjudicar la teva salut. Per això dic que ells sempre intenten compensar o millorar, o imagina't que tens un refredat i tu, perquè t'ha donat un cop de vent fred. Aleshores, si tu tens un atac de vent fred, has de menjar picant, no? Per poder
1: compensar-ho. Que curiós.
0: A l'hora de fer sopa, si t'has de menjar, en lloc de menjar una sopa de ceba que és freda, pues fan una sopa d'un altre aliment que sigui naturalesa calenta.
1: Amb això sí que no ens assemblem, amb la cultura nostra.
0: No.
1: Perquè
0: no.
1: Aquí tirem absolutament d'extremo.
0: Això serien les normes bàsiques que ells intenten... Ells sempre busquen respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu. El centre del cos, que en la terminologia xinesa és el zon és... on estan tots els òrgans vitals de la persona, el centre. El centre és el que controla la salut d'una persona, ja només perquè tot està concentrat en el tòrax, sinó que l'aparell digestiu és el que s'encarrega de repartir tot el que necessitem. I per ells és superimportant el tema de l'alimentació.
1: O sigui que com a objectius principal podríem dir que és aquest, és el buscar aquest equilibri.
0: Sí, exactament, és respectar, protegir i afavorir el funcionament de l'aparell digestiu.
1: Fantàstic. Molt bé, veiem que hi ha moltes coses, com hem dit, que coincidíem, també algunes que divergim, perquè amb això, sobretot els extrems, aquí són més, no?
0: Sí.
1: De l'estiu, especialment, doncs, tot molt fred.
0: Tot molt fred.
1: I l'hivern molt calent. Però,
0: sí,
1: sempre anem una mica...
0: A més, és típic de veure, per exemple, una altra cosa que nosaltres no fem correctament, o podem millorar. La fruita, sobretot persones amb glucosa elevada, la fruita després dels àpats puja molt la glucosa. La fruita és un aliment que s'ha de menjar entre esmorzar, dinar...
1: Sopar.
0: I si volem filar més prim, si cada vegada que es menja fruita, menjar-la la mateixa. Llavors, si tu menges fruita després dels àpats, el que estàs provocant és una fermentació. La fermentació provoca sucre. O sigui, el raïm, quan fermenta, es converteix en vi. El vi és un aliment que té molta glucosa. Llavors, una manera d'evitar una glucosa elevada, ja no només cada àpat, sinó en el teu futur...
1: De forma habitual i
0: exacte, és menjar la fruita fora dels àpats principals.
1: I fixa't que aquí el costum habitual és acabar amb un postre.
0: El postre, sí.
1: Bueno, ja no parlo de fruita, aquí que s'acaba amb un postre que pot anar...
0: Més enllà del tiramisú, el gelat i el... I, clar, per exemple, una altra cosa que sí que fan, si mengen meló, el meló, tu saps que a l'estiu moltes vegades és que m'he trobat malament i és que has sopat meló o marisc. El meló és extremadament fred. Però si vols menjar meló, posa-li una miqueta de canyella. Llavors estàs neutralitzant el
1: fred. Una mica de canyella.
0: Canyella amb el meló. Que vols un gelat a mitja tarda? Pues posa-li canyella. Llavors estàs... Per això dic que no cal prohibir les coses. Simplement, tampoc has d'abusar. Però si et ve de gust una vegada i tens alguna cosa que saps que no és el millor pel teu cos, però et ve de gust, pues posa-li canyella si et ve de gust un gelat.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, bueno, jo crec que estic prenent nota sobre la marxa, de molta cosa que dius, perquè em sembla que realment, a més, cometem bastants errors,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: De forma, per lo que estàs explicant, sobre l'alimentació diària. Ells realment, abans deies que aquest tipus d'alimentació el fan també com una manera de prevenir la malaltia.
0: Sí.
1: És a dir, el que volen és que el cos no arribi a malaltir. I llavors, diguéssim, tot aquest procés, a part dels objectius que ja hem parlat i de la, en què es basa, hi ha principis que m'imagino que es basen també en el tipus de sabors, no? M'imagino.
0: Sí, ells tenen... cinc tipus de sabor, bueno, sis. Tenen l'agri, l'amarg, el dolç, el picant i el salat. I jo afegiria un, que és l'insípid.
1: Insípid.
0: Insípid. El que els japonesos diuen, crec que es diu umame, que crec que està molt de moda. L'insípid és el no sabor.
1: Ara, no sabor.
0: No sabor. O sigui, hi ha coses que no tenen gust. L'aigua no hauria de tenir gust.
1: Bueno, depèn.
0: No hauria de tenir gust, però, per exemple, el típic espessant que se li posa als avis perquè no s'ennueguin està fet d'una alga que no té sabor, per exemple, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però jo m'agrada sempre que dic que estan els cinc tradicionals, però que no ens oblidem de l'insípid, que també és un tipus de sabor. Llavors, aquests sabors sempre estan associats a l'orga que els hi correspon i a un color. Per exemple, el fetge li correspon a l'aliment agri i correspon a l'aliment fusta. El cor li correspon a l'amarg, a la melsa, al dolç, al pulmó, al picant i al salat, al ronyó. Per exemple, una persona... quasi totes les persones que tenen problemes d'asma o així sempre et diuen és que tinc un gust metàl·lic a la boca. És molt típic d'això. O, per exemple, les persones que tenen problemes de depressió o que tenen pensaments molt recidivants sempre són persones que pateixen d'angoixa. Què et fa l'angoixa? Menja què? Dolç.
1: Dolç.
0: Vull dir, si et pares a pensar tot el que...
1: És veritat, eh? Tot, o sigui, molts comportaments i molta està relacionat amb l'alimentació.
0: Sí, per exemple, una persona que fa malament la digestió o ha begut molt d'alcohol, quin gust té a la boca? Amarg o agri. que és el fetge. És que llavors una persona que ha begut molt, que dice, es que m'he puesto verde, no? Pues a quin color té... Claro, és que sempre tots els elements estan interrelacionats i això s'interrelaciona a més amb l'alimentació.
1: Molt bé, doncs estem arribant a la meitat de,
0: ja?
1: Del temps.
0: Vale.
1: El temps passa molt ràpid. Ara farem una breu pausa.
0: Vale.
1: Tornem amb una falca sobre el programa i en una estona estem aquí.
0: Vale, gràcies.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs ja estem aquí de nou amb l'Àngels Alcinet, la nostra experta en medicina tradicional xinesa i amb la que estem parlant avui sobre l'alimentació, que com ens ha explicat al començament, pels xinesos que la segueixen, que evidentment no són els 1.200 milions, sinó que serà una part, doncs té molta importància amb sobretot amb mantenir sa el cos i prevenir precisament de les malalties, una mica fer-ho de forma proactiva i no reactiva. Recuperem, si vols, la conversa, perquè ens havies d'explicar també una mica els principis bàsics
0: del menjar bé. Que això també és una cosa que ells cuiden molt. Per exemple, n'hi ha 9 principis bàsics per tenir una bona digestió i una bona alimentació. La primera és la moderació. Els xinesos sempre, quan dic els xinesos em refereixo a la medicina tradicional xinesa, no a les persones individuals, sí, però sí. Bueno, és tot una mica. La moderació. Ells creuen que una persona no s'ha d'aixecar de la taula ni amb la sensació d'anar a explotar ni amb la sensació de gana. Has d'emplenar un 75% de la capacitat
1: del seu estómac.
0: Com se sap això? Pues se sap quan tu dius, estic bé. O sigui, podria menjar més, però estic bé. En aquell moment és quan tu has de dir, tinc el meu àpat fet, jo no menjo més. La masticació. S'ha de mastegar molt bé. En la medicina tradicional xinesa hi ha un refrany que diu que s'ha de beure la carn i mastegar la sopa. Amb això et volen dir que encara que s'ha de fer sempre una bona masticació dels aliments, perquè la digestió comença en la boca, no en l'estómac. Després, tenir gana. O sigui, hi ha dos tipus de gana. Una, la física, i una, la mental. Ells sempre mengen quan tenen gana física. O sigui, no és... Aquí a Occident passa molt de... Si tu et pares a pensar, ara menjaria, jo què sé, un entrepà, i et pares a pensar si realment és l'estómac que t'està demanant la gana o és que tens el desig. Ells discerneixen molt bé entre el que és la gana física del desig de menjar. Llavors, quan tinguis gana, menja. La regularitat. No s'ha de saltar cap àpat. Són 5 àpats al dia, aquí en Occident, doncs seran 5. Ells s'hi fan 4 o 4, perquè ells, una de les coses que fins fa poc cuidaven molt era utilitzar l'horari solar. L'horari solar és el que ens ajuda a conservar les hormones cerebrals de manera saludable. S'aixequen molt d'hora, esmorzen i sopen cap a les 5:30 de la tarda. Ells ho fan durant tot l'horari solar. De manera que el cortisol, la serotonina i la melatonina, totes aquestes hormones que ara estan tan de moda, ells ho tenen supercontrolat, aquest tema. Després, si voleu, us explico com funciona una mica el tema de les hormones.
1: I tant, i tant.
0: Perquè és molt important. Llavors, la regularitat, això us explicava, no t'has de saltar cap àpat. En els horaris que tu tinguis en la teva vida, pues, organitza't com vulguis, però has d'esmorzar, prendre un tentempié, dinar, berenar i sopar. ¿Vale? Llavors, la concentració, superimportant. Això, ara que es diu tant, això fa molts anys que ho estan dient els xinesos. No, quan una persona menja, està menjant, ja estàs fent alguna cosa en la teva vida i és una cosa molt important, la teva alimentació. Llavors, no has de mirar la tele, no has de llegir, no has de mirar el mòbil, has d'estar concentrat en allò que fas, que és ingerir els teus aliments. Has d'estar, si pot ser, de bon humor quan mengi. Això és molt graciós, perquè quan jo estudiava, em va dir, l'humor és molt important a l'hora de comer. És veritat, és molt important si tu menges enfadat o de manera accelerada o de manera estressada, entra en funcionament una cosa que es diu en la medicina xinesa, que és l'energia caòtica. Llavors, és que el repartiment dels aliments no es fa correctament. ¿Vale? Pot venir una migranya, una indigestió, mil coses. Una cosa que fan els xinesos, que a mi m'agrada molt, després dels àpats es fan un massatge a la panxa, de manera circular per tot l'abdomen, de manera que ajuden, és una manera agradable de ajudar la motilitat i mobilitat intestinal, i que és com mimar el teu aparell digestiu, però és una cosa que jo he vist i la veritat és que és molt curiós de veure, perquè després tots es fan massatge a la panxa. Qui pot caminar després de dinar és ideal. O sigui, es diu en medicina xinesa que, per exemple, les persones que tenen diabetes, poco plato y mucho zapato. Això vol dir que...
1: És bona aquesta.
0: Que si tu menges o t'has passat menjant, si camines... Ells diuen, quien camina 100 passos després de comer vivirà 99 anys. Coses així, perquè és una manera de cremar les calories
1: excedents
0: i bellugar els budells. I després una altra cosa molt important per ells és el plaer. O sigui, tots aquells aliments que tu ingereixes t'han d'agradar en la mesura de lo possible. Ingerir aliments que no són agradables per tu et genera
1: malestar,
0: no? Malestar. Estem parlant d'una alimentació estant sa. Si tu estàs malalt i tens que menjar-te alguna cosa que no t'agrada, evidentment te la menges, però en la mesura de lo possible.
1: El que passa que aquest últim punt és una mica perillós, sí, perquè hi ha gent que tindria, sí, l'excusa perfecta per, sí, no menjar verdura, per no menjar peix,
0: bueno,
1: no?
0: Sí.
1: És
0: bueno,
1: així.
0: Sí.
1: Bueno, molt bé. Realment, al final, són coses que tenen, Àngels, molt sentit comú, no?
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí, sí.
1: Que realment són com principis molt bàsics.
0: Molt bàsics, però que nosaltres aquí moltes vegades no els tenim en compte o els obviem perquè pensem que no són importants. Jo crec que històricament sempre la cultura del menjar en el nostre país, sobretot, i en Occident en general, està basada només en el plaer.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Està basada el 80% en el plaer. Això cada vegada crec que s'està tornant de manera a la contra, sí. Però cada vegada estem millorant en aquest aspecte. Però a vegades millorar no vol dir fer les coses bé, com quan parlàvem del tema dels liquats o dels triturats. Es fan bona voluntat i és dolent. Es fan bona voluntat i no és dolent. Però a lo millor no és lo adequat pel teu aparell digestiu.
1: De fet, a la cultura occidental, ja no parlo aquí a la Mediterrània, aquests dies, una mica treballant sobre el programa que estem fent avui, he pogut averiguar que, per exemple, als Estats Units, en aquest moment, hi ha una autèntica pandèmia, de part de l'obesitat, que ja sabem tots,
0: sí, sí,
1: de diabetis. És una
0: diabetes
1: espectacular.
0: Sí.
1: I a Itàlia, per exemple, que són els reis de la pasta,
0: sí,
1: i de, ja no solament en forma de pasta, sinó també de pizza i de,
0: sí,
1: molta farina,
0: sí, sí,
1: s'està començant a donar també un augment increïble de persones amb problemes d'insulina,
0: sí,
1: i amb,
0: sí,
1: problemes,
0: sí,
1: de dependència.
0: Però això és per la... Mira, però això és com tot, és quan una persona et diu, és que soc celíaco. Bueno, una cosa, la celiaquia és una malaltia molt seriosa i és genètica, o sigui, és una cosa que tu neixes amb allò, ho pots desenvolupar o no, però tu tens el gen de la celiaquia. I una altra cosa és tornar-te intolerant al gluten, que ara també està molt de moda. Si tu observes el conjunt de població que els hi passa això, la gran majoria són deportistes. Els deportistes, històricament, els hidrats de carboni són molt importants per l'energia, sí, però refinats. Perquè el que estàs fent tu és agafar reserves de glucogen per quan tu fas un esforç, el teu cos no tingui que tirar d'insulina ràpida. Saps? La insulina ràpida et dona un xute, no? I després disminueix. I ahí on pots tenir problemes seriosos. Llavors, la intolerància al gluten moltes vegades ve per tal... Li provoquem tanta inflamació al budell degut als aliments refinats que arriba un moment que el teu budell no pot assimilar tanta... I provoca una inflamació, i no és que et tornis intolerant, és que el teu budell ja no pot assimilar tanta sucre.
1: No pot treballar,
0: no,
1: normalment.
0: No pot treballar. Llavors, la intolerància al gluten, en la majoria dels casos, moltes vegades venen per part de persones que practiquen esport professional o no professional. Bueno, pots menjar pasta i arròs, però menja-ho integral. El problema és que el blat crec que té tres components. No, ara t'ho estic dient de memòria, però crec que té tres components. Quan tu refines un aliment, li estàs traient un dels tres components. Un aliment no té certs components perquè sí, es té perquè els necessita i és la seva natura. Quan tu estàs manipulant un aliment, estàs traient allò que fa que compensi que l'altre ingredient que té no et perjudiqui.
1: Aquell equilibri també.
0: Això
1: que
0: parlàvem. Això es veu molt amb la sal. La sal té iode i sodi. La sal puja la pressió? Pues home, si tens una sal sense refinar, probablement no te la...
1: No t'afecta.
0: No t'afecta perquè està compensada entre les dues coses que fa que no, una no es dispari, no? Funciona una mica així, però...
1: Bueno. El que passa que la indústria alimentària pràcticament va amb el sentit oposat.
0: Sí, no? Sí.
1: Cada vegada veiem més aliments, diguéssim, precuinats
0: sí.
1: I que tenen molta manipulació.
0: Sí, els aliments precuinats són els aliments, com parlava al principi, que tenen absoluta carència del zinc que parlava i del chi necessari per agafar tots els nutrients. Aquests aliments, com estan manipulats, no tenen ningun dels dos components principals perquè aquella cosa que t'estàs menjant t'alimenti. Llavors és com si mengessis, bueno, com es diu molt bé, comida basura. O sigui,
1: sí.
0: No només no t'alimenta, sinó que a més et perjudica.
1: I tot això que estem veient, Àngels, clar, hi ha molta cosa que a part de sentit comú, hi ha molta cosa que és absolutament evident que té que ser bona pel cos, no?
0: Sí.
1: Tu creus que a nivell nostre és assimilable, és fàcilment adoptable aquest tipus d'alimentació?
0: Bueno, amb els aliments que tenim... A veure, nosaltres tenim una varietat d'aliments... fantàstica, vull dir, el nostre país és el més ric, jo crec que quasi del món, en varietat, en qualitat, bueno, qualitat ja no sabem ben
1: bé... Sí, depèn
0: on busquis. Però no tenim un problema, és que això es pot adaptar a qualsevol tipus de dieta. El fet de no barrejar coses, dona igual que sigui alimentació xinesa o... no barregis aliments, saps? Sempre trobaràs arròs integral, sempre trobaràs pasta integral, sempre trobaràs fruites que puguis menjar. No és un problema del tipus de menjar, sinó de com ho mengem. M'explico?
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, ara, si tu vols fer menjar com mengen els xinesos, pues avui dia, afortunadament, tenim centenars de supermercats asiàtics on tu pots trobar les verdures, els arrossos, tot el que tu vulguis.
1: Tot el producte.
0: Sí, no hi ha problema. Però que no és un problema de... el que es menja, sinó de com es menja.
1: De com es menja, perquè abans també has comentat el tema de la preparació dels aliments.
0: Sí.
1: I comentaves que el wok té un disseny específic
0: sí,
1: també
0: sí,
1: per poder
0: està
1: cuinar.
0: Està pensat per això.
1: Es pot cuinar tot amb el wok o...?
0: Bueno, hi ha coses, evidentment, que no. Tu no pots fer una sopa al wok,
1: yeah.
0: Però sí pots fer una carn al wok, saps? Tot el wok no, les verdures sí es cuinen bastant fàcilment. Amb una mica d'oli d'oliva, això sí.
1: Ells també utilitzen, no, l'oli d'oliva?
0: Bueno, crec, no sé si tenen oli d'oliva, però tenen oli vegetal. No sé, a vegades oli de sèsam utilitzen molt, per exemple. El sèsam és un aliment que ho fan servir, sobretot, si tu t'hi fixes, a Orient, sempre que posen arròs, posen llavors de sèsam, perquè el sèsam és molt calent. Llavors, si mengen peix, això compensa, a part de que és un aliment molt ric en calci, molt ric en calci.
1: La llavor de sèsam.
0: La llavor de sèsam. Les dones menopàusiques allà, que això també és un tema molt interessant, pràcticament no tenen fogots, perquè en l'alimentació a partir dels 40 afegeixen aliments rics en estrògens naturals, que no químics, i rics en calç, que preveu que quan a tu se te'n vagi la menstruació no tinguis problema d'osteoporosi, els mínims fogots possibles o problemes associats a la perimenopàusia o la menopàusia. Això és un altre tema.
1: Interessantíssim.
0: És que això, ells porten l'alimentació a qualsevol aspecte de la vida diària.
1: I realment, tu que coneixes força també una mica aquest tipus de societat, realment el nivell de qualitat de vida o de salut,
0: Som molt longevos. Ara és el que comentàvem abans, cada vegada que s'han introduït les menjars fast food, cada vegada veus genovesa, però els xinesos no són persones de naturalesa, de ser grassos ni obesos, tots són força prims. Primer que es belluguen moltíssim. no són persones sedentàries.
1: Allò que deies del zapato, no?
0: Sí, i després, bueno, la manera de menjar fa molt, clar. Les algues són uns aliments que ajuden molt a regular el funcionament de la tiroides, per exemple. Se sap que els orientals mengen algues, quasi no en tots els àpats, però la gran majoria.
1: Perquè ara que dius això, per exemple, quin tipus d'aliments són els que es basa la dieta principalment? Ho has comentat
0: sí,
1: una mica,
0: les
1: però
0: verdures,
1: per
0: la soja, els brots de soja... Clar, el tema del brot de soja és complicat perquè aquí a Occident arriba el transgènic, per exemple. Però si ells tenen allà... La soja és un aliment que fa estrògens, o estrògens naturals. Llavors, les dones mengen soja, bastant, incrementen, o el tofu està fet de soja, per exemple. És una cosa que ho van fent cada dia i llavors, quan arriba el moment, tu ja no tens aquella sintomatologia que patim aquí algunes dones, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè no ens parem a pensar què és el que podem fer perquè no ens passi. Però, bueno, és la verdura, sobretot carn i peix, és una mica com aquí, però amb els seus productes. Al final no és tan diferent.
1: Clar. I la verdura, per exemple, abans també comentaves, servida amb aquell punt de cruixent.
0: Cruixent,
1: no?
0: És a dir, sempre cruixent. Que el no, tinguis que mastega.
1: Que aquí hi ha molt de costum, moltes
0: sí,
1: vegades, clar, de fer-la molt.
0: Tu
1: no?
0: vas al Japó i tu amb un esmorzar tens la sopa de miso, que és beguda. Però sempre hi ha trossos de tofu que has de mastegar. Mm. Amb la qual cosa tu ja estàs mastegant. I després tens el teu bol d'arròs amb el sèsam, i tens algues, tens verdura i tens peix.
1: Sí,
0: m'explico?
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Realment, a mi el que em meravella una mica tot el que estem parlant és que hi han coses que tenen un paral·lelisme sobre
0: sí, amb
1: la nostra
0: fàcil que seria,
1: alimentació.
0: No? I que no ens parem a pensar en això.
1: Però no són conscients, exactament, no són conscients de lo important que és el fer-ho d'aquesta forma.
0: Mira, clar, els japonesos, si us ho fixeu, tenen una manera de menjar molt significativa. A part de que quan tu vas a menjar... no parla, és veritat, no parlen, tu estàs allà, vas a menjar, a més els hi molesta molt que algú estigui parlant al seu costat.
1: Al seu costat.
0: Ells agafen el bol i sempre miren cap avall amb els palets, mengen sempre amb la barbeta baixa. Això no és perquè siguin persones antipàtiques o que... No, això ho fan perquè si tu intentes tragar amb la barbeta baixa, fins que tu no tens el menjar ben mastegat, ets incapaç de desluir-ho. Llavors, una manera de mastegar bé és mirar una mica cap a baix fins que l'aliment està prou triturat com per poder-lo tragar.
1: Increïble, clar. Sí, sí, sí, sí, o sigui que tot està absolutament
0: pensat
1: per la importància que li donen amb aquest tema.
0: Sí, al final és això.
1: Parles dels japonesos? Disculpa, parles dels japonesos perquè entenc que Japó i Xina amb el tema alimentació és molt semblant.
0: Sí, sí, bueno, no és sí, més o menys sí. Parlo d'Àsia en general.
1: Mhm.
0: Però quasi tots, si us hi fixeu, mengen mirant cap avall.
1: Molt bé, és un tema realment apassionant i que, a més, complementari, com hem vist, de lo que vam parlar en aquell primer programa de la medicina tradicional, que al final suposo que el que busca és aquest punt de sumar, no?
0: Sí, sí.
1: De sumar tractament, però també la prevenció.
0: Jo tenia un professor, quan estudiava medicina xinesa, que el doctor Hailian, que sempre deia, és que el que està més sano és el que està ni fu ni fa, deia ell.
1: Ni fu ni fa.
0: Ell no tenia que per nosaltres ni fu ni fa és que estàs regular.
1: Que no igual, sí.
0: Però ell deia ni fu ni fa dient, ni por encima ni por debajo, no? Ni fu ni fa. Pues aquest és el truco. És d'estar sempre equilibrat.
1: Amb un equilibri.
0: Ni per sobre ni per sota, que és el que busca la medicina xinesa. Buscar l'equilibri en tot.
1: Hem parlat de coses molt, molt, molt concretes, a més, per exemple, que a mi jo m'interessava preguntar, també, o sigui, per exemple, el tema dels sucs, deies, el suc no és la millor manera de prendre la fruita,
0: no.
1: Perquè realment la fruita s'ha de menjar.
0: Estàs perdent una part important del funcionament que és el chi, que és l'energia, o sigui, és un mecanisme això, al final. Tu necessites jing i chi per fer una bona digestió. El jing l'obtens perquè l'aliment és bo, però com ja li dones la feina feta, el chi no el generes. És com un motor. Veritat que quan a tu se t'acaba la bateria del cotxe, una de les maneres d'engegar-lo és posar-lo en marxa, no?
1: Sí.
0: I llavors, a mesura que es posa en marxa, va generant bateria, no?
1: Correcte. Pues
0: això és el mateix. Quan tu menges un aliment triturat, tens l'aliment, però no generes energia. Per això, moltes vegades, la gent que s'acostuma a menjar triturat o ha de menjar triturat pels motius que sigui, tot i que està alimentada, PERPES.
1: Que és el que comentàvem també abans. Hem parlat també de la manera de cuinar, hem parlat també, per exemple, deies el tipus d'olis que es fan servir,
0: sí.
1: I l'alimentació que fan és més... entenc que deu ser poc fregit.
0: Bueno, sí que fregeixen, sí. Però o sigui... bueno, ho compensen amb altres coses. Si tenen un àpat molt... greixós, pues intenten compensar amb una verdura, saps? Fet al wok, o a lo millor al vespre no mengen fregits, o sempre intenten compensar.
1: Anar buscant sempre aquell
0: sí,
1: punt.
0: Sí.
1: També ja hem parlat de l'arròs, que bàsicament és una part important de la
0: de
1: dieta, i que amb la pràctica totalitat és integral, entenc.
0: Bueno, tenen de tot. També hi ha molts tipus d'arrossos allà. No és el mateix l'arròs que s'utilitza al Japó per fer a l'arrocera que l'arròs que s'utilitza a Xina.
1: Yeah.
0: Mengen arròs blanc, eh? No, mengen arròs blanc, però és del poc hidrat de carboni que mengen ells en un dia.
1: Bueno, per el que comentaves, de que no ingereixen
0: però
1: pa de
0: és,
1: forma...
0: És, no el, o sigui, quan dic arròs blanc em refereixo que no el manipulen ni el refinen, tal
1: sí,
0: qual
1: sí.
0: El cullen se'l mengen.
1: Mm-hmm. Molt bé,
0: del
1: molt
0: color
1: bé.
0: Que sigui.
1: I després una altra qüestió que també m'ha fet pensar és el cafè. El prenen de cafè? No.
0: No, prenen infusió. Bueno,
1: però
0: cafè no, prenen ara...
1: No el prenen perquè consideren que no és sa o perquè no és una zona...
0: No és cultural.
1: No és cultural.
0: Prenen sobretot té verd. El té verd al Japó i a Xina és fonamental perquè és un gran depuratiu. El té verd té moltíssimes propietats. Però després tenen el puer, que és el té vermell. Van prenent de qualsevol tipus de té. Yunnan és on es fa el té més bo de tota Xina, per exemple.
1: I és, tenen, és una... O sigui, és
0: però
1: una...
0: el té verd és, i el té vermell són bàsics en l'alimentació. El cafè és una introducció occidental a Àsia, però jo no dic que no prenguin cafè, però en les seves arrels està el té. És així.
1: Mm-hmm. I segons aquesta dieta... Hem parlat de la importància que li donen al menjar, etc, etc, i jo tenia la curiositat de saber si hi ha algun tipus de ritual o simplement és aquest ordre que has comentat de no parlar, de mantenir aquesta postura, etc.
0: Bueno, no és un ritual, és la seva manera de fer diàriament, és que és una cosa que els surt de mena. És com tu t'aixeques i te'n vas a la dutxa, pues ells mengen d'aquesta manera perquè ho fan així tradicionalment. Perquè és com se'ls ha ensenyat
1: sí,
0: que s'ha de fer...
1: Sí, una qüestió cultural i de tradició.
0: Exacte.
1: I llavors una curiositat una mica malsana, la pregunta.
0: Vale.
1: Aquí saps que va haver-hi una època en la que els restaurants xinesos pues, van fer una explosió, no?
0: Sí.
1: Ara li toca als japonesos, que són xinesos recuperats una mica, no?, o reformats, però el menjar que ens ofereixen en aquests restaurants aquí a Occident... Realment té alguna cosa a veure amb el que mengen ells a diari?
0: Bueno, si vol, n'hi ha restaurants xinesos bons, aquí a Barcelona, però el restaurant xinès al que anem tots a dinar, o asiàtic, digue-li asiàtic, per lo que jo he viscut quan he anat allà, s'assembla poc.
1: S'assembla poc.
0: S'assembla poc. Sí, existeix el tipus de menjar, però en el nom està, en les formes no. Vull dir, el cerdo agridulce que es menja aquí no té res a veure amb el cerdo agridulce que es menja allà.
1: Inclús l'arròs, m'imagino, el típic aquí que surt
0: no
1: barrejat amb 50 coses.
0: Els japonesos, si tu vas a un restaurant japonès bo, sí és molt semblant a el que es menja allà. Sí, és molt... Però també és veritat que, per exemple, el sushi allà no és una cosa que es mengi tanta quantitat com es menja aquí. Tu vas aquí als japonesos i no menges sushi, sembla que no... No estàs menjant un japonès,
1: sí, bueno.
0: I no és així allà. El sushi és una cosa més... És com si tu diguessis que menges mongeta tendre tots els dies. No, no. Pues...
1: No és habitual, tampoc.
0: Sí, sí, mengen, però... És que no és obligació menjar sushi cada àpat.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, jo no sé si tens més coses que argumentar sobre això. Jo, en principi, sobre la bateria de preguntes...
0: Bueno, si voleu us explico allò de les hormones
1: sí.
0: I m'agradaria parlar del superaliment dels xinesos i dels japonesos, que són els bolets.
1: I tant, i tant.
0: Superaliment, superaliment. Bueno, allò de les hormones que us deia abans, una mica és... N'hi ha tres hormones que... cuidant de la nostra qualitat neurològica, que és el cortisol, la serotonina i la melatonina. Els xinesos això ho tenen claríssim, que la melatonina només es regenera de les 10 del vespre a les 3 del dematí. Has d'estar en fase REM de la son, això vol dir que ha de ser son profunda, i has d'estar a les fosques. Si tu no compleixes ninguna d'aquestes tres normes, la melatonina no es regenera correctament. Llavors, què passa? Que cada vegada tens més cortisol, estàs més estressat, amb la qual cosa no genera suficient serotonina i estàs més deprimit. Llavors, ells què fan? Se'n van a dormir a les 8 de la tarda i s'aixequen a les 4 del matí. Quan una persona pateix d'insomni, que he tingut a la consulta, ve a la consulta i em diu, mira, és que jo me'n vaig a dormir a les 12 i m'aixeco a les 3. Pues quasi em preocupa menys aquesta persona perquè ha dormit 3 hores, no? Que la que em diu, és que jo me'n vaig a dormir a les 3 i m'aixeco a les 10 del matí, pues ja has perdut la teva oportunitat, perquè després no val, me faig una siesta i recupero. La son no es recupera. La son no es recupera. Recuperes les hores de dormir, però la qualitat de la son no la recuperaràs, amb la qual cosa estàs més estressat i més deprimit. La melatonina és la balança que fa que la serotonina i el cortisol estiguin en equilibri. I perquè això passi, has de dormir de 10 de la nit a 3 del dematí. Si dorms aquestes hores, l'endemà potser estàs una mica cansat, però les teves hormones s'hauran regenerat bé.
1: Doncs aquí anem tot al contrari.
0: Sí.
1: O sigui, jo conec a poca gent que se'n vagi a dormir abans
0: però és
1: de les
0: un hàbit. 12. I moltes vegades jo els recomano, dic, mira, això no ho faràs d'un dia per l'altre, però si tu te'n vas a dormir a les 12, avui te'n vas a dormir a les 11:59. I demà te'n vas a les 11:58.
1: No guanyant-li temps.
0: Exacte, és com donar-li la volta al rellotge. I al cap d'un mes no t'has donat compte i t'has anat a dormir mitja hora abans.
1: Perquè una pregunta, Àngels, lligat amb això, els horaris dels àpats també són diferents.
0: Clar, ells fan horari solar. Històricament estem parlant no de la societat moderna xinesa,
1: sí, no,
0: estem parlant de la medicina tradicional xinesa. Ells respecten l'horari solar, treballen de dia, descansen de nit, que al final és com fa anys aquí es feia la gent de camp, sap perfectament que això funciona així. Tu has de dormir a la nit, quan se'n va el sol te'n vas a dormir i quan surt te poses a treballar. Si surt a les 5, a les 5.
1: És ser coherent una mica amb lo natural, per dir alguna cosa.
0: Exacte.
1: Molt bé, no sé si tens alguna cosa més sobre això
0: no, si vols,
1: podem passar a la part aquesta de bolets, que també és molt interessant.
0: Superaliment asiàtic. La gent ha de saber que els bolets són bàsics en la dieta, tant xinesa com la que puguem tenir aquí, són aliments molt anticancerígens, però a més cada bolet té una característica i és apropiada per una cosa. Per exemple, aquí tenim el maitake i el shiitake, són bolets que podem trobar al mercat i bolets que són hepatoprotectors. O sigui, qualsevol persona que tingui problemes de fetge gras, colesterol, ajuden a metabolitzar i a protegir el fetge. El maitake és un bolet que protegeix molt el sistema de la pell i té una gran propietat que és antimetastàsic. O sigui, si tu tens malauradament un tumor, el que fa és que no
1: s'expandeixi.
0: Això evitaràs menjant en un àpat bolet? No, però estem parlant de prevenció i d'introduir aliments de que ens protegeixin la nostra salut per no, o si passa, que passi la mesura més aliviada possible.
1: I tots aquests aliments, o sigui, tots aquests bolets que deies ara, per exemple, com s'haurien de cuinar?
0: Bueno,
1: perquè
0: el
1: siguin
0: wok.
1: El wok mateix.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui,
0: per exemple,
1: molt poc oli,
0: i si no,
1: saltejats.
0: També hi ha molts bolets que no es trobaràs en format físic, als orientals em refereixo, però estan encapsulats. Per exemple, el lingzi o la ganoderma, a Xina es diuen que és la seta de la longevitat. És un bolet que és cardiovascular, a més és molt tranquil·litzant i ajuda a descansar. Actua a nivell cerebral, però de les emocions, no a nivell neurològic. El que actua a nivell neurològic és la melena de león, que és un neuroprotector. Prevé les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson, i regenera tota la mucosa gàstrica des de la boca fins a l'anus. Aleshores, persones que tinguin problemes de colitis ulcerosa, intoleràncies alimentàries, faltes de memòria, poden utilitzar aquest bolet. I si el combinen, que allà a Xina és el que es fa, la ganoderma amb la melena, estem actuant a nivell neuronal i emocional a la vegada. Uh-huh. I digestiu. ¿Vale?
1: Sí, supercomplert.
0: Supercomplert. Després, el xampinyón del sol és un bolet que pot serveix per les al·lèrgies, però estacionals. Asmes, rinitis, tot aquest tipus d'al·lèrgies. Un altre que és molt important, el Coriolus umbellatus. Superbolet per prevenció de càncer de mama, papiloma humà i problemes de hormonals femenins. I un altre superbolet, el cordíceps, que li diuen als xinesos la seta de l'emperador, que s'utilitza allà a Xina, molts deportistes utilitzen aquest bolet per la resistència física, pels problemes musculoesquelètics, però històricament es coneix perquè és a nivell geniturinari masculí i femení, és regulador hormonal, però també ajuda en problemes d'impotència o de desig sexual en els homes. Per això li diuen la seta de l'emperador.
1: I tot aquest tipus de bolet es poden trobar fàcilment
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, sí, sí. Per exemple, maitake i shiitake els trobes al mercat,
1: sí,
0: això no hi ha problema, i si no, encapsulats.
1: Encapsulat, vols dir?
0: Encapsulat o en pols. Hi ha diferents laboratoris que ho treuen en format pols. Jo prefereixo pols que encapsulat, però bueno...
1: Per barrejar amb algun aliment que prenguis?
0: Jo prefereixo en dejú al dematí. Mhm. Els que puguis comprar els pots barrejar amb qualsevol aliment que tu tinguis i si no, doncs els pots comprar encapsulats.
1: Boníssim, eh? Yeah. I tot això, evidentment, a part de tot el que ens has explicat, va lligat també amb l'alimentació.
0: És a dir, que al
1: final...
0: És... Ells allà aquests bolets sí que els troben, per exemple, aquí no. Però, i si no, doncs, en les farmàcies xineses, sobretot als hospitals, clar, el format dels hospitals allà no és igual que aquí. Tu vas al metge i després te'n vas a la farmàcia que està a sota i el metge xinès que està a farmàcia te fa la fórmula per tu. I llavors agafa el bolet sec, te'l matxaca, et fa la fórmula i tu te l'emportes a casa.
1: I t'ho prepara només per tu, per aquella
0: només
1: malaltia?
0: Només per tu. És que allà no hi ha res genèric. Allà és tot personalitzat. Tot el que sigui oral, en un hospital de medicina tradicional xinesa, tu, el teu metge et passa a consulta, te'n vas a baixar a la farmàcia i un altre metge xinès et fa la fórmula per tu. En funció, també, les plantes com els aliments tenen quatre direccions, tenen temperatures, tenen sabors, en funció de la patologia, aquella fórmula és per tu sol. Sí.
1: Sorprenent, eh? Igual que aquí, clar,
0: increïble.
1: La indústria farmacèutica a Xina tira per un etern.
0: Bueno, també hi ha, però
1: també
0: és que
1: ha, clar,
0: allà
1: sí,
0: pots
1: sí.
0: anar als dos metges sense problema.
1: Sí, això ho vam veure al primer programa,
0: sí, sí.
1: que tenies les dues opcions.
0: Sí, tu vas al quadro mèdic
1: opcions,
0: i entre ells es passen els pacients, moltes vegades en casos d'oncologia, si veu el metge que ha de donar-li una medicació molt forta, doncs dius, te'n vas al meu col·lega de la medicina xinesa que te faci alguna cosa per intentar pal·liar els vòmits, les cremades, no?
1: Que recordo que en el primer programa que vam fer vas comentar fins i tot que en un hospital tu podies escollir fins i tot
0: tu entres,
1: si anaves a la medicina tradicional europea per dir alguna cosa occidental.
0: Sí, no hi ha problema.
1: O inclús combinar. No?
0: No hi ha problema, no hi ha cap problema.
1: Doncs, no sé si tens alguna cosa més dels bolets, que realment ha sigut molt curiós i sorprenent.
0: Bueno, és una pinzellada,
1: sí.
0: perquè no tenim molt temps.
1: Imagino.
0: Però n'hi ha, es poden dir programes de tele aquí o no? Bueno, n'hi ha una plataforma que...
1: No tenim competència.
0: N'hi ha una plataforma que comença per net i acaba en Flix, que té, no sé si està ara, però hi ha un programa que es diu, un documental que es diu Fantastic Fungi, que explica la importància que tenen els fongs en el bosc, que tenen una xarxa pel sotabosc que és com si fos un sistema neuronal humà, que és la manera de comunicar-se al bosc és mitjançant els bolets. Jo de veritat us recomano que ho veieu perquè és molt interessant i la gent es donaria compte de lo valuosos que són els bolets per als éssers humans.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, Àngels, em sap molt de greu perquè el temps passa superràpid.
0: Sí, sí.
1: Crec que, espero que els oients, igual que m'ha passat a mi, els apassioni el que has explicat, perquè a més, gràcies, sobretot perquè ho has fet d'una manera molt, molt planera, molt didàctica.
0: Gràcies.
1: S'ha entès absolutament perfectament. I sobretot que prenguem nota de que sense grans esforços podem incorporar molta cosa de lo que has explicat.
0: Sí, al final no és prohibir.
1: Clar, és
0: adaptar-se
1: a...
0: Prohibir només porta a voler... la prohibició només genera més desig. Això és una cosa que tinc comprovada en la consulta. Prohibir genera desig. Llavors, el que has de fer és compensar.
1: El canvi també per convenciment. Mm. Doncs fins aquí la part de programa. Llavors, a diferència del primer que vam fer, amb aquesta nova etapa, jo el que estic fent és que la persona convidada fem com una regressió en el tiempo. Sí. Ara imagina't que estàs amb l'Àngels de quan tenies 15 anys,
0: sí,
1: amb tota l'experiència acumulada de, tant personal com professional, i què li diries amb aquell Àngels de 15 anys?
0: Pues mira, és una cosa que he estat pensant aquests dies i saps quina conclusió ha arribat?
1: No.
0: Que crec que no li diria res.
1: Que s'ho trobi.
0: Que s'ho trobi i que... Sí, perquè qualsevol cosa que jo li digués seria... una influència perquè prengués les seves pròpies decisions, i al final créixer és equivocar-te, és no equivocar-te, és arriscar-te, és... bueno, si li hagués de dir

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea doncs, és fer doncs, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyat, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure futbol, doncs benvinguts.
0: Vàries generacions juntes compartint
1: clar,
0: aquest esport.
1: A mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser.
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva. Com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar. El que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que amb tants anys doncs, dona per molt... Teniu dos llibres on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25... Ara sí que me'n recordo. Pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en Aviam. Aquest documental, com si vol fer-se soci?
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com. I, si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè, si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs, també, deixo els micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: Fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, mirem de celebrar-ho. Sempre, i
0: bueno. És millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet i aquestes,
1: sí,
0: coses, no?
1: Aquestes coses, jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria
1: fer,
0: complicat,
1: no.
0: Potser, no? De poder, sí, triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, però no, el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí,
3: i a la teva ràdio.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic cambra fosca, temps d'exposició, càmera digital, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Amb quines persones i de quin tema parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç. I amb nosaltres el Toni Fontova i el Sergi Toca, que són membres de l'associació. Hola, benvinguts.
1: Hola, bona tarda.
0: Per posar-nos una miqueta així en context, la fotografia es va iniciar cap al 1800, més o menys, i fins al 1821 no s'aconsegueixen els primers resultats. Això va ser a França. Val? Aquí a Catalunya no arribarà fins al 1839, que s'aconsegueix la primera fotografia, tot i que val a dir que va desaparèixer. Aquesta primera fotografia no consta a aquest arxiu. El 1839 es fa una convocatòria el 10 de novembre de 1839 a la plaça de la Constitució, el que és ara l'actual Pla de Palau, i es fa una recollida de butlletes per poder treure diners per poder fer aquest acte, i es van vendre 103 butlletes. Això m'ha fet una miqueta de gràcia. El trist és que aquesta primera fotografia que es va aconseguir, doncs, no ha perdurat enlloc ni en carta arxiu, però bé, la fotografia la tenim. I des de que es va començar, doncs ja sabem una mica la història, no? Com el que era la cambra fosca, els temps d'exposició que es van anar reduint, i el que arribem ara, que són aquestes càmeres digitals que apretes el botó i en un segon et pot fer 100 fotografies. No hi ha paper, no hi ha despesa de paper, hi ha altres tecnologies. I m'agradaria saber com arriba aquesta associació aquí a Esplugues.
2: Bé, doncs, aviam, aquesta associació arriba doncs a l'any 2013, a Rael de la Via Catalana, que ens van presentar uns quants aficionats a la fotografia, voluntaris i tal, a fer la

0: Gigafoto. Llavors, bueno, entre tots aquests, quan vam acabar i vam veure els resultats d'aquestes fotos que havíem fet i tal, bueno, doncs vam decidir doncs muntar un grupet, no? De continuar veient-nos, fent fotos i aprenent i fent coses, no? Coses de fotografia.
1: I va dir que per ser voluntari s'havia de tenir una càmera específica amb unes tècniques, característiques tècniques específiques,
0: bueno,
1: no, Antoni?
0: S'havia de tenir una reflex amb un objectiu que agafés un ram, diguéssim, de gran angular, diguéssim, i un gran angular o un angular mitjà, diguéssim, un 35 mil·límetres ja anava bé, i a partir d'aquí, doncs, hi havia unes especificacions que ja et venien donades per l'organització, sí. Ja et deien, escolta, s'ha de tirar aquesta distància, tal, i bueno, llavors anaves fent fotos al tram que t'assignaven, no? Mira, tu tens, sí, aquest tram i has de fer X fotos.
1: Va, Toni, anem per les anècdotes. Què va passar el dia abans que us vau quedar sense un dels voluntaris fotògraf? El Lluís li va agafar, la van tenir que operar d'urgències d'apendicitis.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ens va passar això i bueno, llavors vam tenir que buscar una altra persona, sí, correcuita per cobrir aquell espai, no? I no tenir que fer l'altra persona, una altra de nosaltres, tot l'espai, no? Que aquesta persona tenia assignat, no? Però bueno, sí, vull dir, al final tot va anar molt bé i tal. I a partir d'aquí, bueno, quan vam veure les fotos, vam veure el resultat i demés, vam dir, ostres, doncs per què no continuar, no? I ens intentem de veure i ens veiem i continuem aprenent i fent fotos, no? I això va ser l'inici d'aquest grup, no? Diguéssim, aquest grup primer no teníem on anar, no teníem on caure en lloc, saps? No teníem un local i tal, i llavors, bueno, a través d'un dels antics membres que tenia contacte amb la biblioteca, doncs, bueno, al final vam anar a parar a la biblioteca Pare Miquel,
1: allà, sí.
0: I allà, bueno, allà vam estar, però clar, allà per temes de la pròpia biblioteca, per temes de règim de funcionament de la pròpia biblioteca i amb el conveni que la biblioteca té amb l'Ajuntament i la Diputació i tal, nosaltres no podíem sortir d'allà, no podíem fer res amb nom nostre, no? Havia de ser tot com a biblioteca, no? No podíem fer res, no? Llavors ens trobàvem bastant lligats de mans a l'hora de fer, pues, una exposició o fer una sortida fotogràfica, etcètera, no? O organitzar una sortida que vingués més gent i tal, no? Pel tema, pues, d'assegurances, bueno, uns lius tremendos, no? Llavors a partir d'aquí vam dir, bueno, pues mira, anirem buscant i tal, i llavors el Lluís Tarrés doncs ens va oferir de venir aquí a l'Avens, bueno, i en principi, vale, doncs vam dir, estupendo, doncs sí, anem cap a l'Avens.
1: Des de quin any esteu aquí a l'Avens?
0: Doncs des del 2016, més o menys.
1: Val. I ja us constituïu com a secció de l'Avens?
0: Sí, sí, llavors ja ens vam constituir com a secció de l'Avens i aquí estem.
1: Doncs la vostra història està totalment lligada amb la ràdio, perquè nosaltres també, l'Avens, que és la mare acollidora de la cultura, també ens ha acollit a Esplugues FM, i aquí estem, amb un despatx que ens van,
0: sí, sí, doncs,
1: cedir, com no... vosaltres estem al costat en la ràdio, amb l'Associació d'Amics de la Fotografia, estem paret per paret. Doncs estem al 2016, perdona,
0: sí, 2016-2017 deuria ser, més o menys, ara mateix les dates tampoc d'això, però bueno, per ahí deuria ser.
1: Anem una mica per les activitats. Vinga, i ara li tocarà al Sergi parlar. Bàsicament, quines activitats feu des de l'associació?
2: A veure, fem una mica en funció de les circumstàncies, no? Va ser el 2019, sí, el 2019 vam fer una exposició al Robert Brilles, una exposició de foto antiga, conjuntament amb foto actual de diferents punts d'Esplugues, no? És a dir, vam rebuscar tot el que els meus companys, que són més antics d'Esplugues que jo, tenien, i aleshores, doncs, vam fer una exposició molt maca al Robert Brilles sobre aquest tema, on no només hi havia la foto antiga i la foto actual, sinó que a més hi havia després un codi QR on t'hi ficaves en una pàgina on nosaltres havíem afegit, donàvem l'explicació del punt i a més doncs ficàvem més imatges. Això va ser el 2019, que jo vaig entrar el 2018. Després vam fer una altra sobre escultures d'Esplugues. Vam rebuscar totes les escultures que hi ha a Esplugues, algunes no conegudes, algunes estan molt amagades i des de luego molt més llarga que el llistat que puguem trobar a qualsevol lloc.
1: O sigui que també heu fet recerca de patrimoni cultural.
2: Sí, bàsicament entre el que sap un i el que sap l'altre.
1: Clar.
2: I aquesta exposició, que nosaltres teníem molta il·lusió, perquè a més vam escollir les fotos mitjançant un sistema de vots, pràcticament a veure a qui li agradava més una foto o l'altra, i les que més van agradar són les que es van exposar, i justament el dia següent de posar l'exposició van tancar l'avenç. O sigui que...
1: Sí? Però això va ser el 14 de març del 2020, quan van començar la Covid.
2: Sí.
1: I com heu fet aquest sistema de votacions? Ho teníeu penjat en una pàgina web?
2: Sí, disposem d'un drive conjunt. I allà anem penjant les coses, i aleshores després amb una fulla de càlcul normal i corrent doncs cadascú posava la foto que més li agradava.
1: Però la votació era també externa?
2: No, era interna
1: vostra. Interna.
3: Sí, sí.
1: Quants socis sou ara?
2: Ara som set.
1: Set socis.
3: Ara mateix set. Són poquets, eh?
1: I que s'ampliï. Anem a fer una cosa. Anem a dir les dades de l'associació, que esteu aquí a l'Avenç, i si alguna persona que ens està escoltant li pugui interessar, us reuniu els dilluns aquí al Centre Cultural de l'Avenç?
3: Sí, els dilluns no festius, doncs de 6 a 8 de la tarda.
1: Val, doncs esteu aquí a l'Avenç, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27-29.
3: A la sala de coworking.
1: Exacte. Ara s'haurà de canviar el nom i dir-se la sala dels amics de la fotografia. I si alguna persona està interessada, només té que venir. Secretaria està oberta a 4:45 a les 8 del vespre, i vinga, arriba on estan els de les fotos i cap a la
3: correcte.
1: Primera planta.
3: Correcte.
2: Sí, sí.
1: Teniu un recorregut curt, però jo sé que vosaltres, com a aficionats a la fotografia, teniu un recorregut més llarg.
3: Sí, de fet, de fet també vam muntar, estant a la biblioteca, allà mateix a la biblioteca, vam muntar dues exposicions. Una va ser la primera sortida que vam fer com a grup, que va ser al Prat de Llobregat, a fotografiar avions, bàsicament, avions que s'enlairen i... Bueno, en aquell cas que aterren, no? Perquè la posició on estàvem era d'aterrament. I la veritat és que van ser unes fotos molt maques que va fer tot el grup. Vull dir, vam escollir unes fotos i aquesta va ser la primera exposició que vam fer com a grup, que va ser a dintre de la biblioteca. I després una altra sortida que vam fer també, que vam aprofitar també doncs això, no? Perquè una mica la idea també com a grup és, a part de fer fotos, és doncs, bueno, doncs passant-s'ho bé també, no? I clar, estar doncs a gust i tal, i de tant en tant doncs fer alguna sortideta doncs a dinar, fer una calçotada, etcètera, no? Bé, llavors, a partir d'aquí...
1: L'excusa que teniu, com que no aneu amb bicicleta, doncs...
3: Clar, exacte, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'excusa aquesta de sortir a dinar, de pas fem fotos. No, al revés.
2: I... Després han de sortir enfocades, eh? És requisit bàsic.
1: Però hi ha una cosa, jo he vist gent que s'aixeca molt d'hora, a les 4 de la matinada, com si anessin a buscar bolets, perquè volen una fotografia concreta en un lloc concret quan surt el sol.
2: Sí.
1: I això ho he vist, i sobretot a la que ja surts de Barcelona, suposo que a Collserola també, no? Però a la que ja vas cap al Vallès i vas pujant, veus a gent a les 9, 10, 11 del matí que és que ja ve de fer fotos.
2: Sí.
1: Hi ha moltíssima afició.
3: Sí.
1: Esteu a la federació, hi ha federació?
2: No estem federats. No.
3: Sí, hi ha la federació uh-huh. catalana de fotografia, uh-huh. hi ha la federació espanyola de fotografia també, però no estem federats, no.
0: ara per ara no, no estem federats.
1: Bueno, ja arribarà tot.
0: Ja, ja tot arribarà, no? Perquè en el moment en què, pues, bueno, ara mateix, si volguéssim, si hem d'estar federats seria per fer alguna cosa més gran, no? Tipo concursos, presentant-se a concursos o organitzar inclús un concurs oficial, diguéssim, no? Però ara per ara no, no és el nostre objectiu, ara per ara, no? Llavors, bueno, de moment ja, ja arribarà.
1: Abans d'explicar lo de les fotografies dels avions del Prat, veu necessitar un permís especial per fer fotografies?
0: No.
1: Us vau posar en una zona pública totalment,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, el tema de la fotografia de vegades sí que requereix permisos oficials. Jo, per exemple, he fet fotografies a cementiris de Barcelona, com el de Montjuïc, i jo vaig demanar permís. No, no te'l neguen, només que no pots portar trípode, no pots portar model, i sobretot, no pot sortir enfocada cap làpida on es pugui veure el nom d'una família.
1: Per propietat, sí. Ai, per la protecció de dades.
2: Sí, és bàsicament. Després, a molts llocs sí que et deixen, sí que et deixen fer fotografies, i a molts llocs fas la fotografia i si no t'enxampa la policia no tens cap problema. Però si et veuen amb la càmera i com et vegin amb un trípode, sí que poden venir a demanar-te explicacions.
0: Sí, jo en aquest sentit tinc una anècdota d'una sortida que vam fer amb el grup, un Nadal, i vam anar a Barcelona, vam baixar a Barcelona a fer fotos de les llums de Nadal. Molt normal, molt d'això, no? Bueno, pues, el portal de l'Àngel, tots portàvem el trípode, no? Però allà hi havia una foto molt xula de l'arbre que hi havia allà i tal, i bueno, vaig plantar el trípode amb tota tranquil·litat i tal, i bueno, em va venir la policia municipal i em va dir que què estava fent, no?
1: Vull permisos d'imatge, no?
0: Vostè aquí que d'això, no? Diu, bueno, fer la foto i tal. Diu, no, el trípode no es pot muntar. I bueno, i em va passar el mateix a la Sagrada Família. A la Sagrada Família dintre tampoc es pot muntar el trípode. Que passa que, bueno, jo no ho sabia, vaig carregar amb el trípode per res, perquè, clar, a la que vaig entrar i vaig muntar el trípode, van venir d'ar seguida a dir-me que de trípode res, no? En aquest cas, potser sí que si demanes un permís i tal, igual sí que et deixen, no? Però per algo especial, no? Però si no, aquestes coses no et deixen. En el cas del Prat, sí, perquè hi ha una plataforma específicament feta per fotografies, perquè com que no és a dintre de l'aeroport, sinó que és a fora, hi ha una plataforma especial per poder pujar allà i fer fotos als avions quan aterren. Hi ha una altra també, més enllà de la platja del Prat, que és una plataforma igual, però és per quan s'enlairen.
1: Amb el tema de la protecció de dades, suposo que heu d'anar a tenir molta cura, perquè no podeu fer fotografies a la... Bueno, a persona sí, però necessiteu una autorització.
2: El tema de la protecció de la imatge,
1: sí.
2: De fet, són els drets d'imatge, s'ha d'anar amb molta cura. Primer, tu pots fer qualsevol foto pràcticament que vulguis, però no pots publicar-la. ¿Vale? Aleshores, el més adequat és intentar que no surtin cares. I si surten cares, diuen que una de les coses que pots fer és parlar amb la persona, però vés en compte, perquè jo ja he fet tres sessions de model i a totes he fet signar un contracte. Més que res perquè estiguin tranquil·les elles i jo.
1: Totalment.
2: I aleshores, bueno, doncs es pot publicar el que es pot publicar i el que no, i així no hi ha problemes posteriorment. Però sí que he fet algunes fotos que les ensenyo, però en privat, perquè no les puc publicar, perquè si no podria tenir problemes.
1: A què penseu que és degut que en els darrers anys hi ha molta gent que fa fotografies, suposo també per la facilitat d'anar amb un mòbil, no? Però també veu gent amb unes bones càmeres. I, de fet, quan t'arriben catàlegs a casa de publicitat, de la cadena comercial que sigui, sempre hi ha càmeres de fotos. Què penseu que pot ser degut a aquest, no vull dir boom fotogràfic, però a aquesta gran afició?
0: De fet el tema de la fotografia digital, la tecnologia que ha permès doncs això, no? De poder veure les fotos a l'instant i d'una forma, diguéssim, molt econòmica. Jo em recordo que abans d'apretar el gatell de la càmera t'ho pensaves i per què? Perquè jo costava calés, anaves a qualsevol puesto a fer fotos i allò tenia un cost. Sabies que després havies de aquell carret que ja t'havia costat uns calés, l'havies de portar a revelar, etc. No? I si després volies una ampliació, volies tal, allò costava molts calés, no? Al final era una afició cara. Més enllà de la càmera, més enllà de tenir una càmera més o menys professional o avançada o tal, més enllà d'això, el tema de poder veure una simple foto ja costava bastants calés, no? Sí. Què passa? Que ara la immediatesa de poder fer una foto amb un objecte que portem gairebé tots a la mà, la immensa majoria ho portem a la mà, portem una càmera de fotos a la mà que serà i que cada vegada van sent millors càmeres les que portem en el mòbil, cada vegada són millors. A poca idea que tinguis de fer fotos, treus molt bones fotos amb un mòbil avui dia. Clar, això ha portat doncs que la gent, la típica foto de postureo, no? De pam pam pam pam, i es fan milers, milions i milions i milions de fotos diàriament perquè la gent tira fotos, no? I perquè és algú que és gratuït, no? Pràcticament. I què passa? Que doncs això ens ha portat doncs una mica doncs sí que hi ha gent que el tema de la fotografia aquesta així se la pren en sèrio i li agrada doncs quan tira una foto que sigui digna, i hi ha altres doncs que, bueno, doncs que és una foto, una imatge que queda allà i que durarà el que duri, no? I també amb això tinc una cosa bastant a dir, no? És a dir, per exemple, ara és quan més fotos n'hi ha, és a dir, qualsevol entitat n'hi ha, la gent fa fotografies, és a dir, nosaltres, per exemple, a la Colla Bastoners, cada cop una sortida que tenim, la gent fa centenars de fotos amb una sortida. Però d'aquelles fotos, al final, són una o cap la que puguis aprofitar. Per què? Perquè s'envien per les xarxes socials, al WhatsApp, no sé què, no sé quantos. Aquella foto, quan t'arriba a tu, si després la vols publicar, la vols ampliar i tal, allò no serveix per res. Uh-huh. Allò està destrossat, aquella foto. Vale? O sigui, tu a la pantalla del mòbil la veus perfecta, a la que comences a ampliar una mica, o la portes a fer una ampliació per posar-la en un llibre o en un d'això, o vols fer un pòster, allò no, és impossible. O sigui, allò és basura.
1: Doncs ara anem a parlar de la tècnica. Perquè hem passat dels rodets que en tenim a casa, que no hem arribat a revelar, després passem a que podies portar el rodet i anar a la casa els hi deies, vull que sí que em facis a paper aquesta, i aquesta és d'aquí no, perquè està borrosa, està mal enfocada, està no sé què. Després ja passem a la part digital. Quina qualitat necessita una fotografia? Bueno, primer, quina càmera? Quin tipus de càmera? I després, quina qualitat necessita una fotografia perquè jo la pugui passar a paper, ampliar-la i que els píxels no se'm deformin? Què necessito? Aconselleu-me.
2: És molt fàcil. Hi ha un dit entre els fotògrafs en que no és la fletxa, sinó que és l'arquero. La millor part de la càmera és un mateix. O sigui, això és el principal, tenir l'ull. Hi ha gent que amb un mòbil fa meravelles, hi ha gent que la càmera digital, la càmera més bona que es pugui comprar no li servirà de res. A part d'això, quan comences a fer fotos, te n'adones que amb el temps et va passant una cosa molt curiosa, i és que el teu ull ja comença a mirar com si fos una càmera. Tu ja veus la foto abans pràcticament de fer-la, no? I de seguida ja, hòstia, t'hi fixes amb aquell detall que ningú no havia vist. Aleshores, la resolució que ha de tenir una fotografia per veure-la en condicions sempre és en funció de la distància a la que la vegis. Generalment es parla d'uns 240 píxels per polzada, que això seran uns 100 píxels per centímetre, no? Però que sempre és en funció de lo gran que la vulguis fer i preveure a quina distància podràs tu veure aquesta fotografia. No és el mateix una foto que tu la miris, que tu la miris amb la mà, que la tinguis a la mà i la miris, és una distància d'entre 15 a 20 centímetres, a si fas una fotografia panoràmica i la penges en una sala d'exposicions. Generalment aquella foto la gent la mirarà a més distància, no? Tot depèn d'això. És una de les coses que nosaltres mirem, que la resolució ha de ser en funció de on vagi a acabar aquesta fotografia.
1: Jo conec una persona, és una amiga, que realment té una càmera als ulls. Fa fotografies i quan te les ensenya, jo les he vist al moment, que és la Montserrat Jaques, i a vegades penso, Montse, com has pogut fer aquestes fotos? I quan me les ensenya, és la definició, l'enquadrament, estan totalment proporcionades, els volums, perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Com en l'art, com en les quadres, té que tenir a vegades, no sempre, però té que tenir una mica de proporcionalitat, els volums, les parts fosques amb les clares, els contrastos, no?
2: Sí.
1: I a més, una cosa que és genial, ara podeu tècnicament donar-li més lluminositat, més contrast amb una fotografia.
0: Bueno, amb la... avui dia depèn de la càmera també, no? Però normalment després de quan fas aquestes fotos digitals i de més, el que fas també és la postproducció, no? Moltes d'aquestes fotografies estan editades, no? Editades en programes qualsevol d'edició, per no dir marques i de més, vull dir, però qualsevol editor que puguis fer edició de fotografia, inclús les pròpies marques de les càmeres, ja quan compres la càmera ja venen amb un CD i tal amb el seu propi programa d'edició, no? Llavors, a partir d'aquí tu pots editar i pots pujar, doncs, precisament això, no? El contrast, pots pujar les llums, pots baixar llums, pots pujar ombres, pots retallar la foto, pots reenquadrar la fotografia, és a dir, pots tornar a fer una foto de nou sense la càmera, no? Diguéssim, amb l'ordinador directament, no? Clar, per això ja has de tenir una miqueta més de coneixements, no? Del tractament d'imatges, etc. No? Perquè, bueno, si no tens massa idea d'edició, per poca edició que facis, a vegades és pitjor fer aquesta edició, o sigui, surt pitjor la foto editada que la que surt de la càmera, no? Si no tens massa idea, no? Llavors, bueno, però bueno, sí, és veritat que la gent al final fa moltes coses, no? Amb la fotografia i demés, no? I sí que és veritat que hi ha gent que té molt d'ull fotogràfic, no? És a dir, hi ha gent que neix amb un... Bueno, doncs això, no? Vull dir que de seguida veu, mira, dispara, i dispara amb qualsevol càmera que tingui a la mà i li surt una foto fantàstica, no? Perquè té aquest ull fotogràfic, no? Cosa que nosaltres el que intentem fer és això, no? És entrenar aquest ull, saps? És una mica en mica entrenant aquest ull i poder fer al final... Perquè també és el que diem, no? Que al final molts diuen, ostres, que si no hi ha l'edició i tal, no? Si l'important és que quan intentes fer la foto és que la foto que surti de la càmera ja surti pràcticament per poder-la ensenyar, és a dir, que no calgui fer aquesta edició, no? I si l'edites, que sigui el menys possible, no? Vull dir, que sigui aquells petits detalls, aquells puntets que dius, mira, li falta això, no? I ja està, no? Però la idea és aquesta, no? I com a grup el que pretenem és això, és aprendre, és poder parlar de fotografia, que ens agrada, que ens apassiona, és poder fer de tant en tant alguna exposició i poca cosa més. Tampoc tenim masses pretensions, no? Vull dir, si alguna persona pensa que vindrà aquí i es trobarà aquí, doncs, que som uns cracs de la fotografia i tal, tot el contrari. És a dir, nosaltres som aprenents de fotografia, som aprenents de fotògrafs, i uns saben més, uns altres menys, però al final l'objectiu és aprendre, no? I agafar aquesta visió i poder col·laborar en aquest cas en Esplugues, no? I poder aportar un granet de sorra més en aquesta part de la cultura que també faltava, no?
1: Sí.
0: Era un diguéssim que era una part de la cultura d'Esplugues que mancava, no? Sí que hi havia hagut grups anteriors, grups de fotografia i de més, grups que a més havien fet coses molt maques, vull dir, hi ha un grup aquí que a més era d'aquí de l'Avenç també,
1: Imatge
0: 74,
1: sí, val, que era un feien grup el Cinefòrum també,
0: que hi havia gent i, sí, bueno, i bueno, això va anar desapareixent mica en mica, va quedar allà en el racó, i nosaltres també vam veure aquesta possibilitat, no?, d'un plenar aquest buit que hi havia dintre de la cultura d'Esplugues, no?
1: Molt bé.
0: I ja està, no? Vull dir, les nostres pretensions són aquestes, no? I sobretot aprendre a fer molta foto, tirar fotos i aprendre i molt, no? I cada vegada, doncs, això més, no?
1: Ara aniré per una part més personal. Començaré pel Sergi. Com comences tu a aficionar-te a la fotografia? Quina és la teva motivació?
2: A veure... jo fa 3 anys... estava treballant com a cap d'estudis a una empresa de reformes, i aleshores cada vegada que anàvem a veure una feina el jefe ens demanava que portéssim fotos, que fessin fotos, no?, per també tenir un petit expedient de l'obra. Portava la càmera del mòbil i vaig pensar, dic, ostres, necessito una cosa una miqueta més amb cara i ulls, no? Pensava comprar-me una compacta normaleta, però dic, i a veure si en lloc d'una normaleta, una compacta, m'agafo una reflex, i sortosament avui dia doncs fan reflex que són bones per començar, i sí, vaig agafar-me una, i bueno, fins aquí hem arribat, no? O sigui, això va ser el 2017, a l'octubre, a finals de l'octubre, i ara doncs ja portem unes càmeres més, uns objectius més i una experiència més.
1: O sigui, la teva professió et va obrir el cuc aquest d'aquest art de la fotografia.
2: Sí, bàsicament.
1: I en cas d'en Toni Fontova?
0: Jo vaig començar molt jovenet. Jo vaig començar amb 14-15 anys amb una càmera que tenia el meu pare, era una Berlisa Color, i bueno, a partir de llavors el meu pare me la deixava i vaig començar a fer fotos. Tant és així que amb aquella càmera vaig fer un reportatge de la boda de la meva germana. Amb aquella edat, saps? Amb 15 anys que d'això, no? I bueno, va sortir força bé, vull dir, dintre del que hi havia, no? Després va venir el fotògraf oficial i tal, no? Però que bueno, jo vaig intentar doncs seguir els passos de bueno, una mica, no? Després em vaig comprar una enciclopèdia de fotografia de la Kodak, i bueno, i a partir de llavors vaig començar doncs a d'això. Llavors em vaig comprar la primera reflex, una cosina, i a partir d'aquí una cosina amb de rosca, vull dir, amb els objectius de rosca, bueno, i a partir d'aquí doncs vaig començar doncs a tirar. Llavors, com que la fotografia, el que parlàvem abans, era molt cara,
1: sí,
0: vaig trobar una sortida més econòmica, que eren les diapositives. Llavors vaig començar a tirar diapositives, però clar, llavors quan jo vaig començar amb diapositives, aquells carrets s'havien d'enviar a Madrid, aquí a Barcelona no revelaven, s'havien d'enviar a Madrid. Llavors això era també una gaita, saps? Perquè havies d'enviar un sobre especial, l'obries, ficaves, tiraves, bueno, i després espera i aguarda que arribin aquells marquets de fotos i tal, no? Llavors vaig dir, ostres, per què tinc que fer això i tal? Llavors, bueno, després van començar a revelar aquí a Barcelona també, les diapositives ja no anaven a Madrid, es podien fer aquí. Llavors, llegint, doncs vaig descobrir que me les podia revelar jo mateix. I vaig començar, doncs, vaig comprar el material i vaig començar a revelar-me jo mateix les diapositives. I bueno, i a partir d'aquí després vaig canviar de càmera, vaig passar a la Nikon, a la que tinc actual, sí, i a partir d'aquí doncs ja fins ara, no? I sempre ha sigut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no?
1: Toni, no ho saps, però a Can Clota tenim un estudi de fotografia d'un aficionat i ho té molt en secret, però jo ho sé. Mira, jo la meva afició a la fotografia ve de molt petita. La meva àvia sempre anava amb una càmera a sobre, i jo a casa tinc una càmera fosca. La meva àvia, us la portaré un dia perquè la veieu.
2: Ah, sí, sí,
0: sí, sí.
1: el meu regal de la meva comunió va ser una càmera de fotos. Ah. I a partir d'aquí, doncs des dels 9 anys he anat tenint càmeres de fotos fins que el 91 em compro una reflex per anar-me'n a Kènia a fer fotografies. Uh-huh. Perquè jo volia anar a fer fotografies als lleons i bueno, totes aquestes coses, no?, que quan vas a la sabana africana. No he perdut la meva afició a la fotografia en tots aquests anys, però sóc tan dolenta, tinc tan poc ull per fer fotos.
2: Doncs mira, aleshores farem una cosa. El Toni i jo et convidem, o bé, que vinguis a l'associació, vinguis amb nosaltres, t'ajudarem a que milloris, o bé, fins i tot, necessitem models.
1: No, jo modelo no.
2: Necessitem models femenines.
1: Jo ja no estic per aquestes coses. Ja tinc prou amb la ràdio, que és la meva gran afició, és la meva vida, que també no vaig començar tan jove, però vaig començar amb 18 anys a fer ràdio, i aquí em quedo, a fer ràdio. Comencem una miqueta, no pel principi, anirem per la meitat de l'entrevista i tornarem a repetir que els Amics de la Fotografia d'Esplugues de l'Avenç estan ubicats aquí, a l'Avenç Centre Cultural Àngel Guimerà número 2729, i que qualsevol persona que estigui interessada a unir-se amb aquest grup, que de moment només en sou 7, teniu un nou component del grup, molt bé.
2: El Rubén, que a més està sent una grata sorpresa perquè té idea i té...
0: Sí, i té molts coneixements, sí. De fotografia i té... Bueno,
2: I sobretot, ganes. Sí. Ganes. Molt es tracta de buscar com pots fer això, allò, de quina manera... Perquè, clar, no tothom té els mateixos mitjans, no?
1: Clar.
2: Aleshores, doncs, ell avui ens explicava que una foto que s'ha fet ell va disparar amb el peu. Sí, va disparar amb el peu perquè va disparar tocant el mòbil, que el tenia al terra, que estava connectat amb la càmera.
1: Però si aviat ja podrem fer fotos només dient-li a la càmera, fes-me una foto.
0: Bueno, de fet, amb el mòbil ja funciona.
1: Ah, val.
0: Ja funciona. Sí, i de fet, hi ha càmeres o inclús aparatos que es poden acoplar a la pròpia càmera, les reflex. Mm-hmm. Hi ha sistemes que li pots dir que la càmera que dispari parlant-li. Sí.
2: Dispara! L'acabem de fer.
1: Una foto. La publicarem a les xarxes socials. Deixem de parlar. Si alguna persona vol veure alguna de les exposicions, els treballs que heu fet, de les fotos que aneu fent, les podem trobar en algun lloc? On estan penjades?
0: No, penjades no estan. Les no? tenim nosaltres aquí, les tenim arxivades.
1: Pel que has dit abans del tema de,
0: sí,
1: de publicació.
0: Sí. Aquí tenim les quatre? Hem fet la dels avions, després la del Montseny, la de la tardor. Uh-huh. Aquesta també la vam fer a l'exposició, aquesta va ser la segona que vam muntar, vam fer una sortida al Montseny i vam fer fotos de la tardor, i després vam fer la d'abans i després
1: la de les escultures,
0: i després les escultures.
1: La d'abans i després és el que va fer el recull l'associació de veïns aquí de...
0: No, és una altra.
2: Van ser en paral·lel.
0: Vam fer un paral·lel. De fet aquella encara estàvem... Aquella que ens va demanar la col·laboració, l'associació de veïns d'aquí
1: del centre,
0: ens va demanar la col·laboració per fer... Ens van donar unes fotocòpies d'unes fotos antigues i tal, i nosaltres havíem de fer l'actual. Nosaltres vam col·laborar, com no podia ser d'una altra manera. Uh-huh. Però després d'això no es va fer cap exposició, només es va fer el llibre que van editar després. Uh-huh. Ells, i ja està, no es va fer. Però això ens va fer pensar una mica i tal, i llavors vam dir, ostres, doncs fem aquesta exposició, no?
1: Molt bé.
0: I aquesta exposició va estar molt bé, perquè aquesta exposició, ja et dic, tenia una pàgina web, després aquesta pàgina, les fotos que vam publicar, que vam exposar, les que estaven exposades, totes tenien un codi QR, a la qual amb un mòbil podies accedir a aquest codi QR, podies accedir a la nostra pàgina web, concretament a la foto aquella, i d'allà et donava les explicacions pertinents d'aquella fotografia, no? D'aquell espai que estàvem fotografiant.
1: Doncs digue'm l'adreça de la pàgina web per les persones que estiguin interessades.
0: Això,
1: si volen alguna altra informació.
2: Mira,
1: perquè hem dit que esteu aquí a l'avenç, digues-la.
2: Es diu amicsfotografia,
1: sí?
2: .stm-projects.com.
1: Val, suposo que si posem al Google Amics de Fotografia Esplugues,
2: sí,
1: ja ens fa la recerca i anirem directes.
2: Amics de la fotografia de l'avenç d'Esplugues i surt més fàcil.
0: Sí, sí, i també tenim la pàgina Facebook. A Facebook tenim una pàgina també, que és Amics de la Fotografia de l'Avenç Esplugues, que és @amicsfotoesplugues. Directament l'adreça que posen al Facebook és @amicsfotoesplugues, i ja directament ja els hi sortirà.
1: No em voldria deixar una cosa, poder m'equivoco, però el Pere Reverter va ser una de les persones, oi, que va
0: sí,
1: estar a la via?
0: Sí, sí, sí, sí, el Pere Reverter, a més, va ser membre del grup,
1: sí,
0: i va ser a través d'ell que vam entrar a la biblioteca.
1: M'ho he imaginat que era ell.
0: Del seu contacte.
1: Doncs des d'aquí un record,
0: sí, sí, sí,
1: molt, molt sincer cap al Pere Reverter, l'estimem molt.
0: Sí.
1: No sé si voleu afegir alguna coseta ja per anar acabant, que no em deixi jo cap cosa.
2: Bueno, només això, no? Convidar qualsevol que sigui aficionat, que tingui ganes d'aprendre conjuntament amb tots. Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol, fins i tot a tu també. I ja saben, els dilluns a la tarda ens poden trobar aquí a l'Avenç, a la sala coworking, de 6 a 8.
1: Molt bé. Doncs des d'Esplugues FM us diem el mateix, estem paret en paret, qualsevol cosa que necessiteu de la ràdio, qualsevol promoció, divulgació de les vostres activitats, ens veiem a través del vostre objectiu. Una abraçada per vosaltres, gràcies Toni, gràcies Sergi per haver-nos acompanyat avui, i també salutacions a la resta de membres de la vostra associació.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per Facebook